0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança, és prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd. I perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa. I ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les. Les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals. Sap que implica una falta de ferro. I sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important. I crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors clar, això també ha de veure amb la dieta, és a dir, si estem fent un exercici de força o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada, i potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta aquí m'has enganxat, en el sentit de que cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegir, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important quan fas molt d'esport prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general és que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home. I en canvi no ha de veure, o sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular, vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de... em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que en general no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous, doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants, i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt, i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara, és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica de, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut, perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Bé, la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport, jo penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps, com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent, si al final és els estudis científics diuen això o demostren això, i això és el que seguim, i la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista amb un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
0: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
1: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és... he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre i pollastre i arròs, i sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més, i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Capítol 19 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui tindrem, avui i el proper capítol, seran una mica especials, ja ho notareu, segur. I potser el podríem titular Pizzas, Pings i un lloro amb molt de pèls. Sí, i com sempre, la filo serà la Nuri Pujol, el Genaro Joan Madrid, el lloro Kiko, la Nuri Pujol, el narrador, servidor de vostè, Salvador Romans, i el repartidor, el Carlos Jubany. Doncs començarem dient que hi ha una operació especial amb una pizza. No direm més, ja ho anirem descobrint. Al saló de la casa, doncs, hi ha una música catalana, animada, i la filo intenta demanar una pizza per una app al moment que també està ballant.

0: Escolta, Genaro, que aquesta app diu que si demanem la pizza vulcanòloga ens regalen un pal de selfie fluorescent.
1: Filo, per la mort de Déu, més vull una margarita. Tinc una gana que veig visions.
2: Genaro té gana! Genaro és un caníbal! Alerta, alerta!
0: Calla, Kiko. Genaro, no siguis ranci. He posat extres. Tòfona, pinya, xili, picant i... Ai, crec que m'he equivocat i he demanat 4 pizzas en comptes d'una.
1: 4? Però si són 2! I un ocell que només menja pipes.
3: Música de fons i el mòbil de la Filo comença a rebre notificacions sense parar. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.

0: El telèfon no para de sonar. El repetidor sembla que s'ha perdut i truca cada 30 segons. La Filó deixa el mòbil a la taula per anar a buscar la cartera.
1: Genaro, agafa'l tu, que estic al bany.
2: Digui, aquest mòbil no sé què li passa. Oiga, que tengo que oír. Ah, que no troba el timbre.
3: Pizero tonto, pizero tonto.
2: Dico, deixa el mòbil, que m'has cancel·lat la comanda. No, espera. Has enviat un missatge de veu al grup de la comunitat de veïns. Deixa el mòbil, carai, de lloro.

0: El Genaro corre darrere el lloro per tota la casa mentre la Filo surt del bany amb una mascareta verda a la cara i es posa a gravar-ho tot per TikTok. Truquen a la porta, arriba el repartidor, un noi jove amb auriculars que flipa amb el panorama. El Genaro, suat, i la Filo amb la cara verda, ballant i el lloro cridant.
1: Aquí tens les quatre pizzas i el regal.
2: El pal de selfie. Genaro, posa't guapo.
3: Només vull menjar. Deixa'm obrir la caixa. Ostres, la pizza és blava. Però què és això?
2: Ai, era l'edició limitada Barrufets.
0: El Quico baixa de la làmpara, agafa un tall de pizza i surt volant.
4: Poc picant! El Genaro és un mutant!
0: Sona a tot drap, ritme de la guitarra. Surf marca la velocitat de les mans de la cuina. Doncs sí...

0: Amb un davantal de millor cuiner surt, suant la gota gorda, porta unes pinces a la mà com si fossin un bisturí, la Filo amb ulleres de sol posades per la ceba, i movent-se de forma coreografiada, el Quico dalt de l'extractor vigilant la porta com un sentinella.
1: Filó, l'objectiu és el taulell. Necessito cobertura de formatge, ja, ratllant parmesà.
2: Formatge en camí, capità. Però, Genaro, ens estem passant. Això ja no és una margarita, és un atemptat al colesterol.
1: No hi ha marxa enrere. Si no brilla pel greix, no ens farà feliços. Quico, informa de la situació.
3: Rua, rua! Ve el repartidor! Targeta groga! A tota màquina! Posa-li picant!
1: Baix per al pot de bitet, de bitxos picants, si perquè m'entenguis. Saps que ja som meus? Atenció! Procedim a la fase de dopatge màxim. Una espurneta de bitxo per despertar els morts i el toc mestre. Oli de tòfona, de contraband.
2: Ui, Genaro, ho fas tan bé que estic tan fascinada com el dia que ballàvem aquell tango. Renoi, quin cuiner! Genaro, l'oli de tòfona no estava al pressupost. Ens tancaran a la presó dels gourmets.
1: No em distreguis, que estic amb una concentració suprema. Dóna'm la ceba caramelitzada, ràpid.
3: Ceba o mort? Ceba o mort? Una dinamita! Brrr.
2: Fixa't bé, Genaro, quina classe en posar la ceba llançada sobre la massa. Com si fos a les Olimpiades amb un moviment de canell superelegant. Dopatge completat. Sembla un quadre de Dalí, però fa una olor que tomba l'esquena.
0: Genaro, mirant la pizza amb orgull, mentre la música es puja de volum i el clímax torna.
1: Perfecte, sembla una pizza normal, però porta prou ingredients per fer parlar un mut. Ara, al forn. Quico, avisa quan la crosta estigui color posta de sol a Formentera.
3: Arremut! L'atac! Canya el combo!
0: El Genaro tanca la porta del forn amb un cop sec, mentre la música puja de cop. Un cop la pizza al forn, tot s'ha calmat, amb una música que contrasta amb la tensió de l'escena anterior. Genaro netejant-se la suor del front amb el davantal i agafant la paraula.
1: Ara calma, eh? 5 minuts de repòs tèrmic i tindrem l'obra mestra. Filó, treu el vi, el bo, el que guardàvem per quan el Quico aprengués a conjugar els verbs.
2: Estic mirant la porta del forn i no m'agrada aquest silenci, Genaro. La pizza està massa quieta i el lloro està... Quico, on és el Quico?
3: El Quico està dentro de l'armari de la cocina. No trobo el que m'interessa. Emergència, codi vermell, infiltrat al replà. Rua, rua.
0: De cop sona el timbre, un so estrident llarg, com si algú tingués el dit enganxat al pulsador.

0: Filó, impossible. No hem demanat res. La pizza és home amada, dopada per nosaltres.
1: La Filó obre la porta i hi ha un repartidor del Globo, completament desorientat amb una caixa de pizza a la mà, que degota un líquid blau fluorescent. No diu res, només assenyala el forn del Genaro i en veu robotitzada, diu...
2: M'he equivocat de dimensió? ¿Esa es la pizza que lleva trufa de contrabando? Mi aplicación se ha vuelto loca. Dice que su pizza tiene conciencia propia.
1: El Quico, sortint de l'armari com un coet...
3: L'han carregat. El radar no falla. Un esportista d'elit.
1: El Genaro, agafant la pala de fusta com si fos un escut...
0: Escolta, noi, aquí no han demanat res fluorescent. La nostra és una pizza honesta, tot i que una mica alterada químicament.
1: De sobte, un soroll sec ve de dins del forn. La porta s'obre sola uns centímetres i surt un núvol de vapor daurat.
4: Genaro. Genaro, la pizza s'està inflant. No és que pugi la massa, és que s'està aixecant.
3: Està viu. Franken pizza. Vull una ala. Brrr.
1: El repartidor lliurant la caixa blava al Genaro, marxant corrents cap a l'escala.
2: Quedaros esta también. Dice el GPS que si se juntan ambas se creará un agujero negro de carbohidratos. Buena suerte.
1: La cuina tremola lleugerament. El Genaro i la Filó miren al forn d'on surt una llum intensa.

0: El Genaro, amb un guant de cuina a cada mà, suant com si estigués desactivant una bomba nuclear.
1: Filó, Filó, posa't darrere de la taula de tallar. Quico, si veus que la pizza surt volant, tira-li el drap de cuina a sobre.
0: El Quico, excitadíssim, fent voltes al voltant de la bombeta de la cuina.
2: Foc, regresca! Pura dinamita! Que surti el monstre! Carnaval, carnaval! Rua, rua!
0: I fins aquí l'invent d'aquesta pizza dopada. En el proper capítol descobrirem com s'acaba tota aquesta història. Bueno...

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Ictus. Alteració transitòria o definitiva del funcionament d'una o diverses zones de l'encèfal que apareix com a conseqüència d'un trastorn de la circulació sanguínia cerebral.
2: Aquesta edició del Paraules Habitables la dediquem a parlar de malalties i de com, a nivell de llengua, tecnicismes com aquest ictus han saltat dels tractats de medicina més científics a la conversa de cafè. Les nostres àvies no en deien pas així. Des del Termcat, l'Antònia Julià ens explica què ha passat.
3: El cas d'ictus és un cas paradigmàtic de l'evolució que hi ha hagut en el llenguatge de la salut en els darrers anys, sobretot a causa de la tecnificació i de la compartició de continguts a xarxes socials i a mitjans, sobretot digitals. En el cas d'ictus, els noms tradicionals són ben bonics, lingüísticament parlant. Podríem parlar d'un atac de feridura, d'una apoplexia, d'un atac d'apoplexia o apoplèctic. Hi havia molta riquesa lèxica per referir-se a un mal que la gent patia. Què va passar? Que amb aquesta digitalització el terme ictus, que a més ha estat moltes vegades objecte de divulgació perquè és una de les afeccions mèdiques en què la rapidesa d'identificació dels símptomes és vital, s'ha popularitzat amb aquest nom, com que és curt, ha fet fortuna, com que té una sonoritat que no és aliena a la fonètica del català, també ha arrelat i és bonic. Des del punt de vista etimològic és que en el fons ictus vol dir cop o atac. Per tant, també té aquest matís de que ha de ser una cosa curta, sobtada i que s'ha d'atendre ràpid.
2: Antònia, i d'on ve la nostra paraula d'avui, l'ictus?
3: És un llatinisme que vol dir cop o atac i que en el cas del llenguatge mèdic de vegades ha vingut directament de les èpoques antigues, però també pot haver passat primer pel francès, quan el francès era la llengua de cultura, i després de l'anglès. En aquest cas, però, podríem dir que pràcticament és universal.
2: Passa igual amb el càncer, no? Tornem a les àvies, que sempre n'havien dit el mal lleig.
3: Sí, seria similar, però aquí encara hi ha un altre matís. En el cas de càncer, quan es parlava de mal lleig o dolent, de fet era un eufemisme. Algunes vegades això també passa en altres camps. Aquí també hem vist una evolució dels usos del llenguatge i hi ha un cas concret, que és el cas de l'adjectiu sidós, que va ser normalitzat en una sessió de normalització del Termcat fa molts anys. Just al començament de la malaltia es va fixar el nom SIDA, acrònim per la malaltia, i l'adjectiu sidós, persona afectada d'aquesta malaltia. Doncs, anys enrere es va haver de reconsiderar aquest ús perquè els afectats van decidir que tenia una connotació despectiva i que, per tant, no era bo ni terminològicament ni socialment. I això ha passat en tots els adjectius com cancerós, tuberculós, etc., que si busques l'excepció recta en el diccionari trobaràs que diu persona afectada de, i, en canvi, l'ús no reflecteix aquest significat recte.
2: Més enllà d'aquesta estètica, quan va sorgir la tendència a parlar amb termes mèdics més tècnics quan ens referim a malalties o coses de salut? On situes l'origen, Antònia?
3: Jo diria que ve de lluny perquè, per exemple, les sèries mèdiques sempre han tingut molt d'èxit i molt de seguiment. Puc parlar, per exemple, del doctor Gannon, això era la prehistòria, però el Saint Eligius, que aquí a Catalunya es va passar a TV3 com a cor obert, o potser després House. Són sèries en què apareix amb molta força el que és la terminologia mèdica. A cor obert hi havia també termes populars, però House, tot i que s'ha fet en castellà, el fenomen seria similar i es dona molta més visibilitat al que són les denominacions tècniques mèdiques, que són més ampuloses, més donen aquesta aparença de cosa greu o que té més impacte, que és el que vol remarcar la sèrie.
2: I té algun patró tota aquesta terminologia de les malalties?
3: Justament la terminologia mèdica està formada a través de peces com un Lego, que moltes vegades són formants clàssics que per ells mateixos ja tenen un significat. És a dir, que si tu has estudiat llatí i grec i tens una mica d'interès, és molt fàcil, per exemple, entendre que esplenectomia és un terme compost d'esplen, que vol dir melsa, i ectomia, que vol dir que te l'extreuen. Quan es parla d'una apendicectomia, estem parlant d'una extracció de l'apèndix, però l'apèndix també en podem dir apendicitis, i això vol dir que té una inflamació. És a dir, que si tu coneixes els formants i els significats de prefixos i sufixos, pots arribar a entendre aquest llenguatge mèdic, que és més precís i més descriptiu.
2: Antònia, i quina influència ha tingut la pandèmia en tot això? Com la vau viure, el Termcat?
3: El cas de la pandèmia, de la irrupció del coronavirus, va ser realment un abans i un després per tothom, però també pel treball terminològic i particularment en l'àmbit de la salut, la rapidesa a respondre les qüestions que es plantejaven. Recordo perfectament que va ser entre gener i febrer que es va començar a sentir a parlar primer de coronavirus, que de fet va ser declarat el neologisme de l'any 2020. Vam saber que existia un virus particular a Wuhan que causava una malaltia letal. Quan això es va transformar en pandèmia, aquest terme també va irrompre en l'actualitat pública i després van anar caient en allò com en comptagotes tot el que l'actualitat anava posant davant nostre. El nom de la malaltia, el nom del virus, la diferència entre la mascareta o màscara FFP2, FFP1... Què és la PCR? Aquí va passar una qüestió que també vam valorar com molt interessant, que és que termes de llenguatge molt especialitzat van començar a circular per tot el món. Per tot el món, eh? Amb un nivell de llenguatge popular i, per tant, des del punt de vista terminològic, van passar a ser menys termes i més paraules de llengua general i llavors es van desdibuixar. Perquè avui dia pràcticament tothom

0: circulació d'aquests termes es fa general, es fa universal i per tant arriben molts inputs en un espai molt curt de temps i tot això s'ha d'endreçar. Des del punt de vista de la nostra feina vam haver de donar una resposta molt ràpida perquè, per exemple, els locutors de la televisió i de la ràdio ens preguntaven i com hem de llegir això de Covid, Covid, Covid, Covid? Hi havia moltes pronúncies possibles i això no estava fixat.
1: I com s'ha de fer correctament?
0: Des del principi vam tenir molt clar que Covid havia de ser femení, la Covid, com la grip o altres malalties, perquè de fet en l'acrònim original Covid venia de disease, malaltia, per tant havia de ser femení, però en canvi la gent deia el Covid. És incorrecte? No, perquè també hi ha paraules catalanes que tenen una pronúncia plana d'aquest tipus. Per tant, els arguments que teníem per dir això sí o això no eren molt barrejats. Finalment, va ser l'Institut d'Estudis Catalans que va donar entrada en el diccionari normatiu Covid en minúscules i com a forma femenina i, per tant, aquí es va acabar el debat. S'està també a l'aguai de l'evolució que pugui tenir a terme, és a dir, si els parlants se sostenen a dir que és el Covid, potser d'aquí un temps s'haurà de replantejar. Però, vaja, jo crec que entre metges he pogut constatar que l'ús de la forma femenina és bastant estable.
2: El diccionari TermCat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són transgènere, cultura de la cancel·lació i porc esqueixat. Som-hi!
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
1: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
2: Cultura de la cancel·lació. Pràctica que promou el boicot a una persona i la seva activitat professional, especialment un personatge públic i en el marc de les xarxes socials, per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada.
1: En els últims temps són nombrosos els actors, cantants o figures conegudes que han estat cancel·lats per alguna de les seves actituds. El verb cancel·lar té una base llatina, cancellare, que volia dir traçar unes ratlles creuades sobre un text per anul·lar-lo. D'aquí ha passat a l'ús que se li dona en l'àmbit de la informàtica, on fa referència a deixar d'executar una acció, i per la més que probable influència de l'anglès ha passat a contextos propis de les xarxes socials i la comunicació.
2: Porc esqueixat. Preparació de carn de porc, generalment espatlla cuita a baixa temperatura durant molta estona, de manera que la carn es desfà i se separa de l'os, i esqueixada, a la qual s'afegeix salsa barbacoa.
1: Aquesta elaboració culinària està feta a base de porc i ens ha arribat dels Estats Units, com el Bruce Springsteen. Es caracteritza per tenir un sabor intens gràcies a un marinat fet amb una barreja d'espècies que inclouen pebre, orenga o comí. El porc esqueixat es pot servir en un plat, però el més habitual és menjar-ne en entrepà, amb pa tou, com el de les hamburgueses, o bé amb tortilles o fins i tot amb pa de pita. També se li poden afegir condiments, com pastanaga ratllada, ceba o albocat.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules Habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Sequera. Absència o deficiència prolongada de precipitació, que pot causar desequilibris hidrològics greus.
1: Sequera és un terme que, malauradament,

0: Tenim a l'ordre del dia tots els informatius, també els de la xarxa.
1: La sequera ha estat un dels detonants que han portat a pagesos i ramaders a mobilitzar-se.
0: L'escoltem a les notícies dia sí i dia també. Però sabies que de sequera n'hi ha més d'una? T'ho havies plantejat? Ens ho explica la dona del temps del Termcat, que és la Marta Sabater.
2: El terme sequera és una forma genèrica i és la que fem servir tots. També se'n pot dir secada, tot i que no és una forma viva actualment, però és una forma que recull, és una forma tradicional. El que passa és que en l'àmbit especialitzat de climatologia, meteorologia, hidrologia, doncs sí que distingeixen tipus de sequera. D'una banda, la sequera meteorològica, que seria l'absència, la manca de precipitacions respecte a la mitjana durant un període. I es distingeix de dos altres tipus de sequera, que són la sequera agrícola i la sequera hidrològica. La sequera agrícola vol dir que la sequera meteorològica afecta les plantes cultivades i, per tant, afecta la producció agrícola. I la sequera hidrològica és quan l'absència de pluges ja ens afecta fins i tot les aigües superficials i les aigües subterrànies. Notem que hi ha una baixada en embassaments, en aqüífers.
0: Ara ens sentim a parlar molt de sequera. Falta d'aigua associada al canvi climàtic, a la crisi climàtica, a l'emergència climàtica... Tots aquests termes de mal rotllo són sinònims?
2: No són el mateix, no són el mateix. Hi ha matisos. Són els termes d'alarma, no? Podríem dir, els termes d'alarma. I són diferents. Podríem dir que és una gradació. Crisi climàtica i emergència climàtica sí que són més propers, però canvi climàtic... clarament és un altre concepte. És la variació de les característiques climàtiques al llarg del temps. I de canvis climàtics n'hi ha hagut molts al llarg de la història del planeta, normalment per causes naturals. Ara, actualment, fem referència específicament al canvi climàtic actual, que no és per causes naturals, sinó que és per causes que ens diuen antropogèniques, és a dir, a causa de l'activitat humana, sobretot per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que han provocat l'escalfament global. Aquest canvi climàtic provoca un impacte en el medi ambient, clarament, i també un impacte social. I és quan hi ha aquest impacte que parlem ja de situació de crisi climàtica. I un pas més seria la situació d'emergència climàtica. Quan aquesta crisi climàtica ja és greu i insostenible i ens obliga a prendre mesures ja dràstiques i imminents per revertir la situació o per adaptar-nos-hi.
0: Marta, i ara mateix on som?
2: Som en tot, estem en tot, és a dir, tenim canvi climàtic, tenim crisi climàtica, no?, perquè hi ha un impacte i evidentment, no?, ja hem arribat al punt de l'emergència climàtica que necessitem prendre mesures urgents per revertir la situació i adaptar-nos-hi també.
0: Recorda de tancar l'aixeta, que l'aigua és un bé escàs. I li passa com a la sequera, que n'hi ha moltes. D'entrada, la de beure, oi?
2: La que coneixem més segurament és l'aigua potable, no? És l'aigua apta per al consum humà o per al tractament dels aliments. Aquesta aigua potable pot ser que la trobem en el medi naturalment o que s'hagi potabilitzat, no?, que es diu. Aquesta aigua potable ens pot arribar per la xarxa de subministrament, la podem trobar comercialitzada, d'acord? És el que també anomenem aigua de beure. I una altra forma que s'ha posat de moda actualment per fer referència exactament al mateix és l'aigua de boca, que no és una forma inadequada, la podem fer servir. El que passa és que seria bo que aquesta forma aigua de boca no desbanqués les formes tradicionals.
0: I quines més tens a la llista, Marta?
2: A l'altre extrem de l'aigua potable tindríem l'aigua residual, aquella aigua que conté residus, perquè prové de zones urbanes, perquè prové de l'activitat industrial o de l'activitat ramadera. Llavors, per fer que aquesta aigua la puguem tornar al medi, l'hem de depurar. I és llavors que tenim l'aigua depurada. És l'aigua de la qual s'han eliminat els contaminants, especialment la matèria orgànica o els sòlids en suspensió. I ja el següent pas més enllà de l'aigua depurada, tindríem l'aigua regenerada. Una aigua depurada a la qual se li ha donat encara un tractament addicional més que la fa apta per certs usos. No és una aigua encara potable, però es pot fer servir pel rec, per la neteja de carrers, per usos industrials, també per al manteniment del cabal dels rius, el que se'n diu el cabal ecològic.
0: També t'he escoltat parlar d'aigües superficials i aigües subterrànies.
2: Quan parlem de sequera, el que fem és utilitzar termes de molts àmbits diferents. Utilitzem termes de climatologia, de meteorologia, de gestió ambiental, tots aquests termes de l'aigua, i també termes del que en aquest cas concret podríem dir que són termes d'hidrogeografia, aquests d'aigües superficials i aigües subterrànies. Les aigües superficials són les que trobem sobre la superfície terrestre, és a dir, rius, llacs, embassaments, els oceans fins i tot, i l'aigua subterrània és la que trobem en els aqüífers.
0: Marta, ara parlaves d'embassaments, però quan sentim coses de sequera i de nivells d'aigua a les notícies, també escoltem pantans. No sé si són ben bé el mateix.
2: Embassament i pantà són sinònims per fer referència a aquest dipòsit, aquest gran dipòsit que construïm tancant la boca d'una vall amb una presa. En podem dir tant embassament com pantà. Passa, però, que des del Termcat prioritzem la forma embassament perquè és una forma inequívoca, a diferència de pantà, que té altres significats. És a dir, embassament només té aquest significat de dipòsit artificial. En canvi, el pantà és un terme de l'àmbit de la geografia que fa referència a un fenomen natural, un terreny que ha quedat inundat d'aigua i rep aquest nom de pantà tradicionalment en l'àmbit de la geografia. Es va prendre aquest manlleu de l'italià pantano, perquè entenguem una mica el concepte, és un terme similar, tot i que no és equivalent, és similar a l'aiguamoll.
0: I entrant en l'àmbit dels matisos, hi ha un altre cas que em crida molt l'atenció, que són les, a veure, dessalinitzadores. Si el bacallà és de sala, per què ens compliqueu la vida als locutors?
2: Hem creat un verb encara més específic, no?, per fer referència a un terme tècnic. De salar el podem fer servir per tot, tant per aliments com podríem dir que dessalem l'aigua. Però hem creat aquest verb dessalinitzar per fer referència més específica a aquests processos tècnics de treure la sal d'un terreny o d'una substància. Llavors, per fer referència a la infraestructura, la forma més habitual és dessalinitzadora, però també és adequada la forma dessaladora. El que passa és que la forma dessalinitzadora, com passava amb l'embassament, és encara més específica i per això és preferible, perquè dessalinitzadora sí que només és aquesta infraestructura que serveix per treure la sal de l'aigua salobre. En canvi, una dessaladora també és una dessalinitzadora, però també pot ser una màquina en l'indústria alimentària que serveix per treure la sal del bacallà.
0: Més dubtes. Els ciutadans ens demanen que estalviem aigua i que en fem un ús més eficient. Quina seria la diferència?
2: L'eficiència de l'aigua o l'eficiència hídrica és estalvi, però no són termes equivalents. Quan, per exemple, posem un airejador en una aixeta, estem estalviant aigua, però no estem estalviant aigua decidint que ens rentem menys vegades les mans o anant més ràpid a rentar-nos les mans, sinó el que fem és rentar-nos les mans les mateixes vegades i la mateixa estona, però d'una manera que utilitzem menys aigua en cada rentada. I això seria l'eficiència, és a dir, poder fer una mateixa activitat però utilitzant menys aigua. I amb aquesta eficiència, evidentment, aconseguim un estalvi.
0: Per estalviar aigua, ens parlaves de l'airejador, que també es pot dir aerador o, atenció, tornem-hi, aerificador. Només ens falta posar-lo a la dessalinitzadora.
2: Totes aquestes formes fan referència a aquest aparell que col·loquem a les aixetes per fer que quan ens surt el raig d'aigua es barregi amb aire i llavors consumim menys aigua. Totes aquestes formes són adequades. La que té més ús per aquestes facilitats de pronúncia i perquè ens remet més fàcilment a l'aire és airejador, però aerificador, que ens costa una mica més de dir, és superadequada, està molt ben formada i diu exactament allò que és. I aerador també és una forma tradicional que es pot utilitzar.
1: El diccionari Termcat.
0: Els tres termes del podcast d'avui són pastuc o pistatxo, espai ultraterrestre i higiene alimentària. Som-hi!
1: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxia vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
0: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment curtes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistakion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistacchio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
3: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
0: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
0: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Paraules Habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Maionesa. Salsa feta batent rovells d'ou amb oli, sal i una mica de llimona o vinagre.
0: Aquest Paraules Habitables el comencem a la cuina, enfrascats en la química d'una maionesa. Parlo de química perquè sí, la tècnica per fer una maionesa la trobem també a molts laboratoris, que de fet són cuines, però molt més sofisticades. Per provar aquesta hipòtesi, avui escoltarem el químic del Termcat, que és l'Òscar Aznar. Òscar, comencem per la maionesa, si et sembla. Què la fa possible?
5: La maionesa és, diguéssim, una mescla que s'anomena emulsió, perquè el que estem fent és barrejar dos líquids que en principi són immiscibles, que són l'aigua i l'oli. El que fem és, mitjançant aportar energia, que pot ser agitació o temperatura, això fa que queden gotetes d'oli dispersades dins de l'aigua. I llavors hi ha una substància que ajuda a que es mantingui, perquè, esclar, si tu això ho deixes, això s'acabarà separant i tornaràs a tenir una capa d'aigua i una capa d'oli. Però gràcies als emulsionants, que serien la lecitina de l'ou, algunes proteïnes de l'ou, que fan com una barrera, es posen al lloc de contacte entre les gotes d'oli i l'aigua i eviten que hi hagi aquest contacte i que llavors les gotes d'oli es tornin a juntar i que se separin les dues fases.
0: I per això se'ns talla la maionesa, perquè no la remenem prou bé?
5: Hi ha diferents raons per les quals es pot tallar la maionesa. Per exemple, si no respectem la proporció d'oli i aigua, perquè, és clar, tu pots tenir les gotes d'oli dispersades dins de la base d'aigua si tens una certa proporció. Si tens massa oli, les gotes no podran estar prou separades. I si tens massa aigua, doncs, evidentment, llavors no arribaràs a fer una maionesa. Però també, clar, si tens la maionesa feta i deixes que s'evapori o s'escalfa, doncs estem alterant aquesta proporció. I arribarà un punt en què el percentatge d'oli serà molt alt, també es tallarà. O també per temperatura, a 70 graus, per exemple, les proteïnes aquestes de l'ou es coagulen. Llavors ja no fan la feina de protegir les gotes.
0: Tot apuntat. Tenim clar com emulsionar o no la maionesa, però hi ha altres coses que puguem emulsionar? Persones, per exemple?
5: Jo potser no utilitzaria emulsionar en grups de persones, perquè una emulsió és quan barregem dues coses que en principi són immiscibles. I jo crec que no hi ha gent immiscible. Tots som humans, tots som iguals, i jo diria integrar, barrejar, però no li diria emulsionar, perquè, clar, partiríem de la base de que hi ha grups de persones que no es poden unir.
0: Doncs tornem a la cuina, o en el teu cas al laboratori. Són dos entorns, com deia, on feu coses ben semblants, oi?
5: A la cuina el que fem és transformar els aliments, els escalfem, els barregem, separem coses, extraiem sucs d'alguns sòlids, i això és exactament el que es fa als laboratoris, que també doncs, tens substàncies, tens mostres i extraus compostos d'elles o les escalfes, les transformes. Per exemple, quan vols analitzar els contaminants que hi ha en un múscul de dofí, has d'escalfar aquell múscul de dofí, posar-li uns dissolvents que tinguin afinitat pels contaminants que vols extreure, llavors amb el contacte i la temperatura i la pressió, aquests contaminants passen cap al solvent, llavors tu aquest solvent l'apartes i després pots evaporar part del solvent fins a obtenir una solució més concentrada dels contaminants que tu estàs intentant analitzar per després posar-los a l'instrument que te'ls analitza.
0: Ei, Òscar, que quedi clar que a la cuina del Paraules Habitables no ens dediquem a cuinar dofins.
5: No, els dofins els cuinem, però, per exemple, això és el que passa quan tu estàs fent un brou. L'extracció sòlid líquid, tu poses allà verdures i carn, i poses aigua, i poses temperatura, i llavors el que estàs fent és que hi ha alguns compostos, algunes substàncies d'aquestes verdures i d'aquesta carn que passen al líquid, l'aigua, que és aquest solvent que tu tens per extreure uns components que t'interessen d'aquells sòlids. Brou o contaminants del múscul de dofí.
0: I de la família de l'aigua amb coses, també tenim, atenció, la lixiviació.
5: La lixiviació seria una extracció sòlid-líquid, però en aquest cas el sòlid el tenim polvoritzat i el líquid passa per gravetat a través d'aquest sòlid. Quan fas el cafè, tens el cafè en pols i llavors l'aigua va passant a través del cafè en pols i al final t'està extraient cafeïna.
0: I més coses que fem amb líquids, Òscar?
5: La condensació, hi ha un vapor que n'estàs fent que es torni líquid, no? Que és una cosa que veiem a la cuina, doncs això, doncs estàs fent un brou i a la tapa es condensa l'aigua. Però també quan estàs destilant, per exemple, tens dos líquids, que un és una mica més volàtil que l'altre, s'evapora a temperatures més baixes, llavors tu escalfes aquesta mescla dels dos líquids, el que és més volàtil s'evapora primer i llavors tu fas que condensi en un altre recipient.
0: I sense foc també hem de parlar de la maceració.
5: La maceració té a veure amb la baixa temperatura. Per exemple, per fer la ratafia a l'aguardent, doncs tu tens unes herbetes, les poses en l'aigua i va extraient a poc, sense arribar a la temperatura que fèiem potser amb el brou. I això al laboratori, quan has d'extreure compostos que amb la temperatura es podrien degradar, en comptes de fer allò que dèiem de li poses temperatura o pressió, el que sigui, doncs també ho deixes en dissolvent un temps i llavors a poc, a temperatures baixes, pots extreure aquests compostos sense destruir-los.
0: Ja posats a refredar? Òscar, el paper de la nevera és clau per evitar la proliferació de vida, oi?
5: Tots els aliments els posem a nevera perquè tot el que tingui humitat pot crear vida. O sigui, on hi ha humitat hi haurà vida. Quan hagis cuinat alguna cosa i hagis de posar-la a la nevera, espera't una mica que es refredi per no donar feina extra a la nevera i per no escalfar les altres coses que hi hagi al voltant, però no t'esperis tampoc a que allò estigui fred ja de nevera, perquè esclar, a més temperatura afavoreix més que es creï vida. Llavors, posar-ho a la nevera relativament aviat per frenar aquests creixements de microorganismes.
0: Em queden un parell de temes d'on es troben cuina i ciència. El primer, cuina molecular. Què és això? Què fan?
5: Es plantegen fer coses molt més elaborades, no? Com les esferificacions i aquestes coses famoses. Tu a la cuina doncs, tens una olla, una paella, i amb allò ho fas tot. Clar, amb la cuina molecular i aquestes coses que fan és buscar aquests processos, temperatures molt exactes, compostos molt exactes. Realment, quan mires una cuina ja així d'un lloc que tenim molta clientela i que sigui allò de nivell, ja veuràs que no s'assembla a la teva cuina. Sembla més ja com una nau industrial, segons com.
0: i la gastrociència.
5: És aplicar la ciència a totes les coses que tenen a veure amb la cuina. Per exemple, aquests estudis de neurologia i coses així, de quin color o quina textura afecta els nostres sentits, i és analitzar des d'aquesta òptica científica com qui menja percep les coses, no? Buscar textures, buscar el punt de cruixent, buscar que si aquest color et transmet no sé què. Això, clar, pensant en neurologia, si pensem en física i en química, podem entrar en desverificació, coses així. Gastrociència, doncs, això, aplicar la ciència a tots els aspectes de la gastronomia.
0: Òscar, i aquí entraria l'efecte Magdalena de Proust o els macarrons de l'àvia?
5: Això seria una mica això que dèiem de la neurologia de la cuina, no? Hi ha menjars que tu et recorden aquests moments, aquests sabors de la teva infància, i clar, allò que deies, ah, el menjar de la meva mare o el menjar de la meva àvia era el millor del món. No necessàriament era el millor del món, però sí que era el teu moment com més feliç, més despreocupat. Llavors, associes aquells sabors, aquelles textures, aquella felicitat, i llavors quan reconeixes allò et transportes allà, i pot ser que no sigui objectivament un menjar més bo, però sí que tu te'l sents més bo.
3: El diccionari TermCat.
0: Els tres termes del podcast d'avui són micromasclisme, pàgina de respecte i camper. Som-hi!
3: Micromasclisme. Comportament interpersonal legitimat per l'entorn social que contribueix d'una manera poc perceptible a la discriminació de la dona en la vida quotidiana.
0: El micromasclisme és a la base d'altres formes de violència de gènere més evidents o agressives, com el maltractament físic, sexual o psicològic. El terme inclou el prefix d'origen grec micro, que vol dir petit, a la base del masclisme, un terme d'ús molt general però relativament recent. De fet, les primeres aparicions del mot en català són dels anys 70. Masclisme és un concepte que, partint del terme mascle, designa una actitud basada en la falsa superioritat de l'home sobre la dona.
3: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
0: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
3: Camper, furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
0: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena. Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
1: Bon vespre, sóc Toni López, som el Cant de la Sirena. Aquí es tracta de posar havaneres, cançó catalana, cançó folk catalana i cançó de taverna catalana, i això és el que farem. Esteu a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, i també a través de radiotordera.cat. Anem a escoltar el primer dels temes que he preparat per avui. Mare, vull ser pescador.

Vull demostrar la meva solidaritat amb tots aquells que es dediquen a les arts de la pesca, perquè ho estan passant molt malament i espero que la cosa es redreci. Continuem, en aquest cas, amb una versió navanera d'una sardana, El príncep trobador.

seguim amb una amb una bandera dedicada a un accident geogràfic que es diu Montgó, Cala Montgó.

Seguim aquest vespre a la 107.1 de la FM, l'emissora que t'escolta, el cant de la sirena, Toni López. Us ofereixo la cançó que porta per títol Evocació al Pirineu.

Acabem d'escoltar la Venera de Peix Fregit, una vella llatina. Continuem amb, ara amb Terra endins i El Barquito de Nàcar.

Hauré de pronunciar la B baixa com es feia abans, perquè hi ha un conflicte entre vell i vell, entre vell de maco i vell d'antic. I el grup Porvó ens porta el vell valer.

Acabem ja la primera part del Cant de la Sirena. Sabeu que aquesta temporada s'estructura en dues parts i ho fem amb el tema que porta per títol De un viejo amor.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Escoltarem ara un reguitzell d'havaneres que ens arriben des d'Havaneres de Càdiz, interpretades per Carlos Cano i Maria Dolores Pradera. Gaudirem d'aquestes havaneres.

Fins aquí aquest conjunt, aquest reguitzell d'habaneres de Càdiz. Continuem amb el grup Porvó i el tema A prop del mar.

Seguim amb el món de l'havanera i en aquest cas ho fem amb Sílvia Pérez Cruz, amb dos temes, 20 anys més temps perdut.

Gran Sílvia Pérez Cruz. Us deixem en dues maneres, però no deixo de locutar el programa. La primera és de Portbou, la segona també, i la de Portbou és allà en l'Havana.

Bé, marxem ja, sóc Toni López, ha estat un plaer portar-vos havaneres i alguna sardana en versió havanera i us tornarem a veure la setmana vinent. Vull agrair a les persones que ens escolten el dimarts, bona nit i bon vespre quan comencem, ja bona nit quan acabem. Vull també desitjar bona tarda a aquells que s'escolten de 2 a 3 els dimecres i molt bon dia o bon dia i bona hora a aquells que ens escolten els matins de diumenge. Port Bo i els pescadors, el pescador de canya.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, Havaneres a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

que m'has mentit i em resulta ben absurd. Aneu abraçats, us veig creuant-nos.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Avancem alguns dels titulars destacats avui als serveis informatius. Tordera recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat a la seu electrònica de l'Ajuntament. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Claver aquest 1 i 2 d'agost. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. Ens dona detalls el director del musical, Xavi Mercader.
2: S'explica, doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també.
1: Ja el Pia escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música. Tots els espectacles seran completament gratuïts. Hi haurà servei de bar, sopar a la fresca i destaca també la segona edició del Tordeo. Escoltem un dels promotors, en Xavi Favà.
3: Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
1: Vallmanya escalfa motors per celebrar la seva Festa Major. El pròxim dissabte la celebració arrencarà al matí i s'allargarà fins a mitja tarda amb una gran varietat de propostes. I també tot a punt per les festes d'Àgora Park aquest cap de setmana. La pista del Veïnat acollirà jocs tradicionals, festa de l'aigua, futbol i botifarra popular. Així ho explica un dels membres de l'organització.
4: Volem que siguin un punt de trobada per tots els veïns i veïnes, grans i petits, i els que permetin tornar a convertir els carrers i els espais comuns amb confiança, tranquil·litat i seguretat.
1: Un informatiu on l'àmbit esportiu parlarem de Clàudia Ribas, que és setena d'Espanya en 200 metres braça. Després de fregar el podi al Campionat de Catalunya, la tordarenca ha competit contra l'elit espanyola en la seva primera participació estatal. Un informatiu on tindrem plana comarcal, parlarem del temps, la previsió per aquest dimecres, i avui entrevista amb els polítics. Avui la darrera entrevista amb els polítics de la temporada abans de la pausa del mes d'agost. Compartirem uns minuts amb el regidor de Vox a l'Ajuntament de Tordera, Antonio Villodres. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora, a les 10 en punt del matí.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obert per vacances.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. És una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara jo potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'han extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de Freedom is just another word for nothing left to lose, que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte, que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa
1: oi que sí, és que
0: sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges sí. Aquesta setmana. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte.
0: Impossibles, i no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades,
1: però
0: més aviat, sí.
1: Però farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques sí. Amb menys pes turístic són sí. El Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs de aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les cadenes, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional local que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també en definitiva que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món que ara mateix semblen gairebé clones. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts sent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, sí, és que l'Enric té raó, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil,
0: no
1: és molt fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent doncs, que per guanyar-se les garrofes doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val
1: acabaríem.
0: Que
1: no. Oi, Enric? I visc a l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que ho coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent sí, sí. No s'espera. No. Escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, que estan contents.
1: Us ho diré de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: D'ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C-65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany, això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al Cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou Cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política, acabem aquesta connexió amb Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
3: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
4: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
3: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
3: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 7:45 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
3: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
3: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
3: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1 a 1. Quim Gasó, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
5: Bé, no, em sembla que... No, era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
5: Correcte,
0: perdona, m'he colat,
5: si voleu,
0: Quim, tu mateix.
5: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves, per contra 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
6: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
5: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla de Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que ens vulguis donar de Terres de Ponent?
5: Doncs sí, en cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs s'incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IAI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
7: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un del Llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
5: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners amb capacitat per 100.000 persones i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
0: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
5: Així estarem.
0: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
5: Adéu, vagi bé.
0: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
8: Així és, segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
0: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
8: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
9: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
8: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del plàter, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat, s'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
8: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els pressupostos al partit també ho és bastant. En este cas parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
8: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
10: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
10: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
0: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
10: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
10: No, sí, els deia sí, perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
0: Però
10: perquè
0: no sé com tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
10: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
10: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
10: I només és dimecres.
0: Molt bé, continuem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si mai heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
13: Bon dia, Albert.
12: Amb ella parlarem d'aquesta proposta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes. Aquí totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu, és a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
13: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de... que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
12: Volguem arriscar.
13: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància. Vull dir,
12: el coll d'ampolla, bueno, realment on està el coll d'ampolla en aquests casos?
13: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no?, aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
12: Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati o qualsevol, això, diguem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
13: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no?, els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que és, jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos i el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
12: Per tant, està pensat, com deies, no?, per en el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant. No? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? de treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
13: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
12: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
13: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAs, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
12: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
13: Sí, per Pla 50.000, per a projectes provenients del Pla 50.000 serà obligatori. I llavors, l'Ajuntament pot acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
12: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple, exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final, no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha, mm-hmm. hi ha diversos graus i de fet des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
13: Vull dir que completament.
12: Això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no? De dir, falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
13: Sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, pues assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no? Ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Per, justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, què aplicar, no? Llavors nosaltres amb això els volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que,
14: o sigui, falten mans, no?
13: Falten mans. Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, eh? No, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no? Que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, o... i hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
14: clar, malament. I llavors els expedients, doncs,
13: s'acumulen
14: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles, encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no? De pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa, sí, des del col·legi, en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
13: Sí, aquesta aplicació és una novetat ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? O visites la zona de Rubí, en aquest cas, pues entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta. Que jo en aquest cas és el que recomanaria. Pues tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la canalla, tres mesos a casa, no?
14: Exacte.
13: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
14: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble, i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius... i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
13: veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura... Que té un nivell de qualitat, pues, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si
14: té alguna cosa, no? Si ha guanyat el premi.
13: Sí.
14: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per molta gent que ens estigui escoltant.
13: Pues moltes gràcies, Albert.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
15: El programa Vacances a Sant Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, solidaris amb el poble saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances Sant Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances Sant Pau?
16: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilita més que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I per últim també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
15: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
16: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte

0: lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva en les jaimes, en el camp de refugiades. També són musulmans, per tant això, bueno, pues en el tema del menjar pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica el primer any quan arriben pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa, intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies pues, és molt important per la vida diària.
1: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altres moments havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
0: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies. Hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també pues, s'ha d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè es relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250.
1: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista, on se li dona visibilitat a la iniciativa, serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
2: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions, en definitiva, de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
3: Sí, doncs,
2: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
3: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs del qual parles van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, clar. Però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
4: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials,

0: i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de Ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
1: Ha estat útil?
0: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de Ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat en lloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
1: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
0: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè, diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no?, durant i després del treball, també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
1: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
0: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents. I la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida. I, clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que bosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
1: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte, és a dir, quin és el següent pas?
0: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa i va tindre molt bona acollida, no? molta gent que es va interessar també, i aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
0: Moltes gràcies.
2: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
1: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
2: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
6: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
5: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
6: Adeu, Embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
8: El saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, repassant els principals titulars de la jornada. Tordera recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions estan obertes i són gratuïtes. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Claver aquest cap de setmana. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. En parlava el director del musical, Xavi Mercader.
9: S'explica doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també.
8: Ja el Pi escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música. Tots els espectacles seran completament gratuïts. Hi haurà servei de bar i sopars a la fresca. Destaca també la segona edició del Tordeo. Ens en parlava un dels promotors, en Xavi Favà.
10: Ara ja estem a la recta final. Ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
8: Vallmanya es prepara per celebrar la seva Festa Major aquest dissabte. La celebració arrencarà al matí i s'allargarà fins a mitja tarda amb propostes variades. I a punt també les festes d'Àgora Park aquest cap de setmana a la pista del Veïnat. Escoltem una de les organitzadores.
11: Volem que siguin un punt de trobada per tots els veïns i veïnes, grans i petits, i els que permetin tornar a convertir els carrers i els espais comuns amb confiança, tranquil·litat i seguretat.
8: En esports, el Clàudia Ribas, la tordarenca, setena d'Espanya en 200 metres braça. Després de fregar el podi al Campionat de Catalunya, la tordarenca ha competit contra l'èlit espanyola en la seva primera participació estatal. Anem a conèixer el temps, la previsió per les properes hores i jornades, el apunt d'en Joaquim Serra.
12: De moment, la situació meteorològica ha de continuar sense complicacions. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, sense excepció. Amb vents fluixos, aquest matí, lleugerament moderats puntualment aquesta tarda, de component sud-oest i amb una situació marítima no molt complicada, marejol i una mica de mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà tot continuarà igual, tornem a tenir una jornada plenament assolellada amb unes temperatures que pugen una mica en relació a les d'avui. I si avui les màximes quedaran al voltant dels 33 graus cap a l'interior de la comarca, demà ja podrien arribar als 34. Sembla que divendres tindríem unes temperatures semblants a les de demà o una mica més baixes, sobretot a la franja costanera, però de cara al cap de setmana recuperarem temperatures de rigorós estiu. Divendres hi haurà alguns núvols més, poc importants, res de pluges en conjunt. Els pròxims dies continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha recuperat per a la pròxima Festa Major de Sant Bartomeu una de les activitats més esperades al municipi, la baixada de carretons. Després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, la cita se celebrarà el dissabte 22 d'agost. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat a la seu electrònica de l'Ajuntament i pot participar tothom en una única categoria. Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat responsable, mentre que els joves de 16 i 17 anys necessiten una autorització signada de pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa segura i lúdica, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Han de ser de construcció pròpia, no motoritzats, amb un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresurtin posant en perill al públic. Es valorarà positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats. És obligatori l'ús de casc integral per al conductor i passatgers, recomanant-se també guants, genolleres, colzoneres i pantalons llargs. Està totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització podrà realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de la prova. El jurat valorarà aspectes com l'originalitat, l'acabat tècnic, l'ús de materials reciclats, la representació de l'idea, la característica o vestuari dels equips. S'atorgaran paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros segon premi, tant en la categoria de millor disseny com la de millor posada en escena, a més d'un exèrcit també de lliure elecció. Parlem d'activitats d'aquest cap de setmana perquè Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa ja ho tenen tot a punt pel seu gran projecte teatral d'aquest estiu. Aquest 1 i 2 d'agost el Teatre Clavé acollirà la representació d'In the Heights, un musical que traslladarà el públic directament al cor de Manhattan. Aquest espectacle oferirà una combinació de teatre, dansa, ritmes llatins i rap per explicar una història colpidora sobre la cerca dels propis somnis. L'obra se situa a Nova York, una comunitat vibrant, on conviuen personatges de grans aspiracions i realitats complexes. La trama segueix el dia a dia del propietari d'una petita botiga del barri que somia amb tornar a la República Dominicana, al seu país natal. Durant l'espectacle, els personatges hauran d'afrontar moments d'alegria i tragèdies inesperades, descobrint finalment quin és el verdader significat de la llar. En dona detalls del musical al seu director, en Xavi Mercader.
1: Doncs In the Heights és un musical de Lin-Manuel Miranda que ens transporta al barri de Washington Heights, a Nova York. És un barri doncs, ple de vida, de diversitat cultural, amb una comunitat majoritàriament llatina. Llavors, la història gira al voltant dels somnis, les il·lusions, els reptes dels seus veïns, que són persones doncs, que busquen un futur millor i que es plantegen què vol dir sentir-se a casa i com mantenir vives les seves arrels mentre construeixen el seu camí. Llavors, tot això s'explica doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també, que parla de comunitat, de família i de perseguir els somnis, i realment estem molt il·lusionats de portar al Teatre Clavé aquest musical durant aquest cap de setmana.
0: Aquest dissabte 1 i diumenge 2 d'agost serà protagonista. Les entrades i tots els detalls es poden consultar als canals oficials de Pere Cot, 7 de Dansa i del Teatre Clavé. Recordem que les entrades, per tant, ja estan disponibles.

0: Us parlem també de la Festa Major de Gelpí, que es celebrarà també aquest cap de setmana. Arrenquen els actes festius amb la segona edició del Tordeo. Serà divendres a les 7 de la tarda, amb música de DJs i bon ambient pensat per a tothom. L'organització recorda, però, que l'aforament és limitat. Escoltem un dels promotors, en Xavi Favà.
1: Nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies. Ho recordem amb una especial estima quan treiem a ballar les nostres àvies, a la Geo, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res, i resignar-nos, o proposar.
0: Amb aquesta iniciativa es busca oferir una proposta atractiva i modernitzada. Escoltem a Favà.
1: Hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, uh-huh. un curs de porrons. També podem anunciar el bingo. El bingo em va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt. Deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, al Tordeu també.
0: Dissabte les activitats començaran a les 6 amb la tarda infantil Gelpinera, que inclou animació infantil, jocs de cucanya i la 42a edició del tradicional concurs de disfresses oberts a totes les edats, amb categories individuals i de grups i lliurament de premis per als primers i segons classificats. A les 9 del vespre a la pista Mina Gelpí se celebrarà el 37è sopar de germanor, obert a tothom i amb la necessitat d'adquirir prèviament els tiquets. A 10:45, ball de nit a càrrec del grup Maracaibo, amb la col·laboració de la Sara Champeny. A partir de la mitjanit, la festa continuarà amb una sessió de DJ i bona música fins a les 3 de la matinada. Tots els espectacles del programa seran completament gratuïts, hi haurà servei de bar i sopars a la fresca. D'altra banda, el veïnat de Vallmanya es prepara també per viure una jornada festiva aquest dissabte 1 d'agost, una jornada que tindrà lloc a l'ermita de Sant Miquel de Vallmanya com a epicentre de les activitats. La celebració arrencarà al matí i s'allargarà fins a mitja tarda. A 10:45 hi haurà sessió d'anècdotes i records de la gent de Vallmanya a càrrec d'en Daniel Rangil. A les 11, cantada a càrrec de la coral de l'Església de Tordera. A 11:45, missa oficiada per mossèn Egwin. A les 12, actuació musical i obertura del torn Terrissaire. I a 12:45, tradicional batallada, pica-pica i beure per a tothom. A més de la rifa d'un pernil, dos menús per les Ferreres i altres obsequis, tot acompanyat d'una audició de sardanes. A 14:45 hi haurà el dinar de germanor al restaurant Les Ferreres. I des d'Àgora Park també organitzen les seves festes per aquest divendres i dissabte. La festivitat arrencarà divendres a 7:45 amb jocs tradicionals, una tarda pensada perquè grans i petits comparteixin una estona de lleure plegats. La primera jornada culminarà a les 10 amb un bingo musical, una proposta dinàmica per posar a prova l'oïda reconeixent cançons i gaudir d'una nit plena de ritme. Dissabte les activitats començaran a les 11 amb una festa de l'aigua. Cap a la tarda a les 7 hi haurà futbol per a tothom. Les festes acabaran amb el sopar popular que inclou botifarrada i beguda. La vetllada també amenitzarà amb música, amb bon ambient. La venda de tiquets està encara en marxa. El local social ens en parlaven des de l'organització.
2: Volem crear un nou espai de participació, diàleg per als veïns i puguem compartir inquietuds, propostes, idees per millorar Agora Park. Ens agradaria que aquestes dos dies fossin un inici d'una nova etapa de convivència, amistat i comunitat. D'Agora Park us esperem.
0: Activitats obertes a tot el públic i a tot el poble. El cartell el podeu consultar a través d'aquesta emissora o bé a l'enllaç a tordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La nedadora tordarenca Clàudia Ribas, que competeix al Club Natació Calella, ha conclòs la temporada signant una brillant setena posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior d'estiu. En la seva primera participació en un campionat d'àmbit estatal disputat a Sabadell des de dijous fins al passat diumenge, Ribas ha demostrat el seu gran nivell competint contra l'èlit espanyola de la seva edat. Aquest resultat suposa la culminació d'una campanya excel·lent per l'esportista de la categoria de 2010. Ribas va aconseguir el preuat bitllet per aquesta competició estatal a principis de juliol durant el Campionat de Catalunya Júnior celebrat a les piscines del Club Natació Mataró. En aquella ocasió va fregar el podi assolint la quarta posició catalana en els 200 metres braça, registrant un temps que li va permetre superar les restrictives marques de talla exigides per la Real Federació Espanyola de Natació. En aquella mateixa cita catalana, la nedadora ja va demostrar el seu gran estat de forma classificant-se per a tres finals i aconseguint també una setena plaça en els 100 metres braça i una novena posició en els 200 metres estils. La participació en aquest campionat d'Espanya superava el gran repte de la temporada per la tordarenca, però amb aquests grandíssims resultats s'ha consolidat entre les 8 millors nedadores estatals de la seva disciplina i tanca definitivament aquesta temporada 25-26.

0: Dos apunts dins la plana comarcal. Un adolescent de 16 anys va morir aquest dilluns després de precipitar-se des d'un balcó d'un hotel de Lloret de Mar. La víctima, un turista estranger, va ser localitzada pel personal de l'establiment, que va alertar els serveis d'emergència quan faltaven 20 minuts per les 6 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius de Mossos d'Esquadra, policia local de Lloret, bombers i sistema d'emergències mèdiques. Els professionals sanitaris no van poder fer res per salvar la vida del menor i es va confirmar la seva mort. Els Mossos d'Esquadra, a través de la comissaria de Blanes, han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de la precipitació. Fonts policials han confirmat que de moment no hi ha indicis de criminalitat i que no es tracta d'un cas de balconeig. La investigació continua oberta. D'altra banda, us expliquem que la pirotècnia valenciana ha tornat a imposar-se en el concurs internacional de focs d'artifici de Blanes, aconseguint aquest 2026 la seva 6ª victòria consecutiva. L'espectacle, disparat diumenge coincidint amb la festivitat de Santa Anna, ha estat escollit com el millor de la 54ª edició del certamen. El primer premi, dotat amb 6.000 euros, comporta també 3 contractacions per al 2027, la participació directa a la 55ª edició del concurs de Blanes, el castell de focs de cloenda de la Festa Major de Lloret i la mascletà nocturna de Blanes. El segon premi està dotat en 2.000 euros. I anem a ampliar la informació meteorològica en Joaquim Serra pel temps per aquest dimecres i per als propers dies.
1: Jornada tranquil·la, novament, la que tindrem avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que de mica en mica tornen a pujar. De fet, avui s'esperen màximes que podran arribar fàcilment cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, i prop de la costa superarem ja els 30, després d'uns quants dies amb temperatures més raonables, amb una calor més moderada. Doncs sembla que tornen a incrementar-se al llarg de les properes jornades. Potser divendres tinguem alguns núvols més i això farà que pugui baixar un palet la temperatura, però després, de cara al cap de setmana, tornarem a tenir calor intensa, sobretot diumenge, quan les temperatures pujaran de forma més clara. De moment, situació meteorològica que, com dèiem, ve marcada bàsicament per l'estabilitat i pel sol a tot el Maresme. Al llarg de tot el dia d'avui, aquest matí, amb vents fluixos que bufaran del sud-oest, aquesta tarda també es mantindrà el vent de Garbí, puntualment lleugerament moderat als dos extrems de la costa de la comarca, tant a l'extrem del Maresme sud com del Maresme nord. Pel que fa a la situació marítima, predomini del marejol, amb mar de fons, això sí, i, com dèiem, temperatures més altes. Demà s'espera que es mantingui una situació semblant a la d'avui, amb temperatures que pujarien una miqueta més, ja podrien fregar els 35 cap a l'interior de la comarca, i pel que fa als vents, doncs continuaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, de Garbí a tota la costa maresmenca. La situació marítima, com avui, amb marejol i àrees de mar de fons, i en quant a l'estat del cel, doncs tornem a tenir un ambient ben assolellat. Divendres, ja ho hem dit abans, augmentarà la nuvolositat, bàsicament seran núvols alts i mitjans que es farien més compactes a últimes hores de la tarda. No s'esperen precipitacions aquí a la costa, sí que hi hauria algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però que no arribarien aquí a la franja costanera, on continuarem amb unes temperatures que, malgrat baixar una mica, es mantindran realment força càlides. De cara al cap de setmana, tornem a recuperar temperatures de rigorós estiu, com hem dit, sobretot i molt especialment de cara al diumenge.
2: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
0: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui compartim uns minuts amb el regidor de Vox aquí a Tordera, l'Antonio Villodres. Benvingut, Antonio, bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Estem aquests dies, la principal notícia a Tordera és els problemes que tenim amb l'aigua, després que s'hagin detectat valors alts d'aquest compost del PIFA, que és, per entendre la gent, uns microplàstics que s'han trobat a l'aigua amb valors, doncs, més alts del que recomana Salut Pública. Bé, entenc que des de Vox, com la majoria del poble, preocupats per aquesta situació.
3: Sí, la preocupació de que haya PIFAS contaminantes en el agua, habrá que averiguar primero a ver quién ha originado todo esto. La preocupación está desde que de mayo, que lo sabía el ayuntamiento con las primeras analíticas, no dio la voz de alarma hasta el mes de julio. O sea, hemos estado dos meses ahí consumiendo agua con PIFAS altos, y hay 20 clases de PFAS contaminantes en el agua. Entonces, claro, lo que no es lógico que Sanidad hasta última hora haya dicho de que no se pudiera consumir junto con el ayuntamiento el agua. Entonces creemos que han ido un poco tarde en dar la solución a decirle a la gente que no consuma el agua.
0: Realment, la situació ara és la que és, que recomana a la gent que no consumeixi aigua, i s'ha de buscar alguna solució. Sí que sabem que l'Agència Catalana de l'Aigua està investigant a veure d'on podria ser l'abocament, i des de l'Ajuntament i de Qualia el que s'està fent és intentar trobar alguna manera de que baixin aquests nivells. Sí que les darreres analítiques ens explicava l'alcaldessa que sembla que han baixat, però clar, no se sap si després d'aquí d'una setmana tornarà a pujar. Això representa un cost per l'Ajuntament, que ja ha dit que ho pagarà l'Ajuntament. Hi ha gent que reclama que es rebaixin els rebuts de l'aigua. Clar, com es pot intentar gestionar tot plegat?
3: A ver, está muy bien el tema de los filtros de carbono, que los, entre comillas, los va a pagar el ayuntamiento, no, porque al final todo este dinero sale del bolsillo de todos los contribuyentes, eso que quede claro. Lo segundo, las medidas que ha tomado las vemos pertinentes con el tema de poner cubas de agua. También es cierto de que hay gente que se queja el horario de las cubas, solo es una hora y media, por ejemplo, en urbanizaciones, yo que vivo en Mamora, va el sábado, de 9 a 10 y media creo. Y si en este horario o entre semana no va la cuba, lo que no puedes hacer la gente, como dijo la alcaldesa, es ir a las fuentes de San Daniel, que de momento es agua potable, se puede ver, porque hay mucha persona mayor que no tiene coche ni tiene nada. Entonces habrá que mirar a ver la solución que se busca. ¿Que busquen los responsables? De acuerdo que sí. Y luego el ACA, también lo que hace falta mucha infraestructura en las tuberías y en el agua que tenemos aquí. Porque aquí dependemos todo el mundo del agua de Tordera. La gran mayoría tenemos que tener bombas porque no tenemos presión de agua. La solución cuando se rompe una tubería del ACA es bajar la presión del agua. Entonces hay que buscar soluciones que duren en el tiempo. No ir haciendo parches, que es donde se va realmente el dinero de todos los presupuestos.
0: L'alcaldessa explicava que a curt termini el que es vol fer és connectar amb la desaladora, perquè Tordera no estem connectats amb la desaladora. Això permetria també que no passés com ha passat ara, no? que aquesta aigua pugui dissoldre's i que no apareguin aquests valors més alts de PFAS, però també la gent ha de ser conscient que pujarà el rebut de l'aigua. Vostè considera que compensa el fet de que hi hagi una major tranquil·litat d'aigua, però que potser haguem de pagar una miqueta més?
3: Lo de la desaladora está bien, que estemos conectados a la desaladora. Lo que no vemos bien es que tengamos que pagar más impuestos por el uso del agua. Lo que tendría que ser, si se conecta a la desaladora, es en casos puntuales, que pasara algo como está pasando ahora y pudieras tirar de la mano de la desaladora. Pero en momentos puntuales, no por una regla general, consumir agua de la desaladora, porque eso el recibo, si ya de por sí ya es caro, eso lo implantará mucho más, y nosotros lo que no queremos es que el contribuyente pague más impuestos de lo que se está pagando.
0: Vostès ja han anunciat en el darrer ple aquest dijous que faran una bateria de preguntes, no?, sobre el tema de l'aigua.
3: Sí, presentaremos unas preguntas en el pleno del tema de l'aigua, y a ver qué es lo que ha pasado y a ver qué explicaciones nos dan.
0: Entenc que per lo que m'està explicant, considera que la gestió del govern podría haber sido más rápida, pero que me ha explicado, ¿eh?
3: Nosotros pensamos que si en mayo ya lo sabían, se podía haber parado o haber aconsejado a la gente no consumir el agua de boca hasta una nueva contraanalítica, ¿vale? Pero avisar a la población en el mes de mayo, no esperar al mes de julio a hacerlo. Y entonces decir que no se puede consumir.
0: Molt bé, veurem com acaba anant, perquè ja ens han demanat paciència, perquè no és una cosa ràpida. Evidentment la gent a vegades no té gaire paciència, però les coses, aquests filtres s'han de construir, ens explicaven des de Qualia que s'han de construir, s'han d'instal·lar, uh-huh, i després s'han de fer les analítiques per corroborar que funcionen. Per tant, estem parlant potser de... i tenim l'agost també, sí, pel mig, vull dir que potser estem parlant al setembre. Esperem doncs que es pugui resoldre. Esperen que es pugui resoldre el més aviat possible, no? regidor, canviant de tema, perquè aquests dies s'ha engegat una nova campanya des de l'Ajuntament de convocatòria de policies locals, dos nous policies locals, també impulsar una bossa de policies interins. Sempre Tordera ha tingut mancança de policies, d'efectius. Entenc que és bona notícia que vagin apareguent aquestes convocatòries, no?
3: A ver, sí que es bueno que haya convocatòries para nuevos policías locales en Tordera, porque tenemos la extensión que tenemos desde siempre, no es que ahora haya más kilómetros cuadrados que hace 20 años. Pero el hecho es lo que creo que en otra entrevista que tuvimos le comenté, de que está bien la policía, pero entre comillas, en el momento que se exceden un poquito de sus funciones, tenemos ahí 200 personas grabando con el móvil y 200 citaciones en el juzgado de Arenys para la policía local. Entonces, yo creo que la policía está bien, pero para según qué delitos, el tema de ocupación, el tema de las plantaciones de marihuana que tenemos en Tordera, que sí que es cierto que también está los Mossos de Escuadra, ahí los tenemos también, tienen que cambiar sobre ese tema. Lo que no puede ser es que la policía haga su trabajo y luego un juez te los coge y te los suelte pues por X. Entonces, más policía, de acuerdo, pero también las leyes tienen que cambiar.
0: Entenc que potser s'ha de donar suport judicial per llei a la policia i també sobretot accelerar, no?, aquests processos, el que parlàvem de la multireincidència també, que s'està movent i que s'ha aprovat ja una llei que aquí fa, si em sembla que són tres delictes o així, ja vagi a la presó. El tema d'ocupació encara sí que està al tinter, vull dir que no s'ha avançat amb el tema de combatre l'ocupació, tot i que molts ajuntaments, com entre ells els de Tordera, ho demanen, perquè és una problemàtica que a Tordera la patim i molt. I no sé si consideren que es fan tots els esforços necessaris aquí al poble per intentar evitar-ho.
3: Bueno, nosotros creemos que esfuerzo la policía hace el que las leyes les dejan. No pueden hacer más de lo que están haciendo. Yo pienso que ojalá ellos pudieran hacer más, pero mientras tengamos las leyes que tengamos, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, eso estamos de acuerdo. La administración es la que tiene que hacer viviendas de protección oficial. Tú no puedes meterte en casa de un particular, sea banco, sea una persona particular, porque un banco al fin de cuentas no deja de ser una persona particular que por H o por B tiene unas propiedades. Que el banco, cuando una persona no puede pagar su hipoteca, el banco, si tiene que echarla a la administración, sea la que tenga que ponerle a lo mejor unas trabas al banco para que no la pueda echar, que creo que lo hemos comentado más de una vez aquí, es ponerle un tipo de alquiler social a 5 años, los 5 años se vuelve a revisar, si tu situación laboral ha cambiado para ir mejor, pues se pagará más. Y si tienes que pagar menos, menos, porque al fin de cuentas, el que todo el mundo que tenemos hipoteca, el dueño es el propietario, es el banco, hasta que terminas de pagarla. Lo que no puede ser es, me voy a la calle, se mete otra gente dentro, y ya sabemos que un porcentaje muy alto de las personas que se meten en casa, sobre todo en urbanizaciones, aquí en Tordera, es para lo que es para hacer plantaciones de marihuana. No más lejos la que ha habido ahí en Masmorra hace 2 meses.
0: El problema es que muchas veces está relacionado, ¿no?, la ocupación y la delincuencia.
3: Sí.
0: Sí que hi ha casos de gent que ho necessita, perquè no podem generalitzar tampoc, però sí que és veritat que coincideix molt. I aquí a Tordera, a més, hi ha el fet que tenim molts pisos buits, molts habitatges buits, no? I això entenc que potser és una crida per la gent que vol ocupar aquests habitatges, i potser s'hauria d'impulsar el lloguer social. Sé que des de l'Ajuntament, des de la regidora d'habitatge, s'està lluitant, però costa a vegades que els bancs cedeixin aquests habitatges per habitatge social.
3: Sí que és cert que no tot el món que ocupa una vivienda la dedica per a fer plantacions de marihuana o per a delinquir, no? Perquè hi ha persones que estan vivint de ocupes i tenen la casa perfectament. Sí que és cert que els pisos vacíos sí que se tendrían que poner a través de, pues, alquileres socials i salir al mercat. Contra más pisos vacíos allá en Tordera, más reclamo. Esto es como si yo te digo que te voy a dar 50 euros cada mes sin hacer nada, y en vez de venir uno, a la vuelta de 3 meses tengo 50 personas haciendo cola para que me des 50 euros sin hacer nada. Pues esto es lo mismo, tienen que salir al mercado. Soluciones, la administración es la que tiene que poner facilidades, pues también es la administración la que tiene que darle a estas personas y un servicio jurídico, porque si la hora que no paga, pueda esta persona que es propietaria, sea banco o sea un particular, tener un de estos jurídico para poder defenderse. Lo que no puede ser, yo no puedo pagar mi hipoteca, dejo de pagar y aquí vivo pues el tiempo que viva. No, habrá que buscar soluciones.
4: El problema són també aquests ocupes incívics, que a Tordera hi ha alguns focus que, per exemple, a Sant Pere, per sort, s'ha pogut ja desactivar, de gent que molesta els altres veïns. Això sí que és un problema greu que també tenim en alguns punts concrets.
3: Ya no es solo el ocupa que sea un incívico, es que hay muchas personas que no son ocupas y son incívicas también. Veamos el mismo caso del tema de la basura. Entonces, Tordera está muy dejada de la mano de Dios en el tema de la basura. Por incívicos, de acuerdo, pero que también el ayuntamiento pues se podía mirar otra manera de hacer la recogida y otras historias.
4: Hi ha, per exemple, aquesta licitació que estem esperant que es desencalli. En principi, des del govern ens anunciaven que aquest estiu es desencallaria. Sembla que en aquest proper ple no ve al punt, però bé, sembla que està a punt ja de tirar endavant. Vostè confia, el seu grup confia, que a través d'aquesta licitació millori el servei de recollida de residus, sobretot aquestes mesures, no? Potser d'uns pocs que actuen malament, de manera incívica, deixant els contenidors, com a vegades els veiem, plens de brossa i de mobles, o confia que bé, es vegi una millora en aquest sentit?
3: Primero esperemos a ver si sale la licitación, porque llevamos creo que ya 10 años, puede ser, sin licitación de basuras. Esperemos que la nueva licitación, a ver cuando la presenten, a ver qué tipo de faena se va a hacer, qué tipo de recogida se va a implantar. Y a ver qué pasa. Supongo que ya estamos a las puertas del mes de agosto. Si no ha salido ya, pues no creo que salga hasta septiembre, por lo menos. Y entonces el tema del incivismo es lo que decimos. Si mientras haya gente que sea incívica y tire basura afuera de los contenedores, pues estaremos igual. Sí que es cierto, yo le pasé dos avisos a la alcaldesa de donde yo vivo, ahí en Mamora, que tiran muebles. Eso parece un vertedero, así de claro. A través de la asociación de vecinos están pidiendo cámaras en ese punto exacto de las basuras, no se ponen. Y resulta que los que sí que le pasé las fotos, vinieron, lo recogieron. Hoy es lunes, ayer domingo se llevaron la basura que había fuera de muebles y tal. Y hoy por la mañana ya vuelve a haber otra vez muebles tirados en el mismo sitio. ¿Qué pasa? Yo pillé a dos personas tirando cosas que les llamé la atención, y también está pasado lo que yo pillé a la alcaldesa y tal, y eran de Blanes.
4: Sí, eso
3: porque es
4: fuera.
3: Que me lo dijeron. O sea, ¿qué es lo que yo le dije? Encima de que no eres de Mamora o de Tordera, vienes a tirar la basura de Blanes aquí. ¿Por qué? Porque no hay cámaras y como hay basura en el suelo, pues ya vengo y la tiro aquí. Y eso es lo que hay que evitar. Y al que pillen a través de las cámaras tirando la basura que no corresponde, tenía que pegarle un buen crujido, que le duele al bolsillo un poco, vamos.
4: Eso sí que es veritat, que a vegades també des del govern ens ho expliquen, no? Que majoritàriament són gent de fora,
3: que ve
4: aquí a deixar els... Però de multes se'n posen multes, de civisme,
3: sí.
4: I continua passant, no? I són multes que jo els hi pregunto al govern i es paguen, vull dir que no és que es deixin de pagar, sinó que es posen multes, es paguen, però es continua, no? Es lo que costa de entender, ¿verdad?
3: Sí, lo que pasa es que a lo mejor a que el que le pone una multa y la paga, porque como trabaja, tiene nómina, tiene... Porque ya sabemos que en el momento que hoy en día trabajas, picas un botón y ya te sale todo, para decirlo de alguna manera, si no te embargan. A lo mejor esa persona no ha tirado, no vuelve a tirar más. Pero sí que es cierto que hay otras que lo tiran y ahí lo dejo, y me da igual. Y a lo mejor la basura, el hecho de dejarla en la calle, si hay algo que no pertenece, mételo dentro del contenedor, del rebus mismo. Si puedes, mételo dentro, porque es mejor que lo metas dentro y ir al vertedero que no que lo dejes en la calle. Porque lo dejas en la calle y vas acumulando basura y la gente va, mira cómo está aquí, cómo se ve un montón de bolsas y de muebles, pues ahí cojo, lo tiro y no pasa nada. Contra más sucio esté eso, la gente más basura tirará. Nosotros cogimos los vecinos, limpiamos todas las islas de contenedores de Mamora, nos juntamos un fin de semana, la limpiamos, pues la isla esta que día sí y día también está llena de basura, se tiró 15 días sin haber nada. Porque pasaba y estaba limpio. Estaba limpio. Luego otra cosa, los de la basura Alum, que recoge la basura, a veces se cae basura del contenedor, porque son los culos de plástico y tal, no son capaces de pasar una escoba. Yo entiendo que no son barrenderos. pero si se ha caído, pasa un cepillo, pasa una escoba y recógelo del suelo. No, ahí se queda, sea una lata, sea un cristal, sea lo que sea. Y eso es una cosa que la próxima licitación se tendría que hablar a ver cómo se va a hacer también.
4: Vostè en els plens moltes vegades interpel·la el regidor de Medi Ambient, en Sergi Massó, pel tema de la deixalleria, el tema de voluminosos, el tema de la poda, que vostè demana o reclama també el fet de fins i tot deixalleries mòbils, fins i tot, o que els camions o són més petits del que potser es necessitaria. S'estan fent molts esforços, però també perquè la gent, doncs, hi hagi un calendari, pugui deixar els mobles, els matalassos, vull dir, l'esforç hi és, potser es pot millorar, però clar, això tampoc te diu que continuessin també aquests abocaments incontrolats, no? Entenc que el camí és aquest, no? Intentar facilitar a la gent que pugui deixar els mobles o que pugui apropar-se a la deixalleria i que hi hagi aquest servei, no?
3: El hecho está de que en las urbanizaciones, sobre todo, vive gente mayor, no tiene vehículo, no tiene posibilidad de llevar la deixalleria. Yo mismo el jueves, llevé cuatro cosas que tenía haciendo limpieza en el garaje, la deixalleria, ¿no? No me cuesta nada llevar una cosa pequeña. Lo que no puede ser es, como dice Medio Ambiente, que para volúmenes y alum, para volúmenes grandes hay que llevar la deixalleria. No, para volúmenes grandes está al servicio del ayuntamiento, para llevarlo a donde lo tenga que llevar. Yo podría llevar una cosa pequeñita. ¿Que la gente seguirá tirando? Indudablemente que sí, pero si a lo mejor en vez de cada 15 días una cosa u otra, se hiciera cada semana, por ejemplo, un viaje, aunque fuera con el camión pequeño, pero como es más seguido, ya no es la cantidad del camión pequeño que viene ahora y resulta que tiene que venir un lunes, primero de mes, a coger grandes volúmenes, muebles y todo lo que se tira. ¿Y qué pasa? Que está hasta el miércoles recogiendo muebles. El día de la poda le pasa tres cuartos de lo mismo. Viene el tercer lunes de mes, yo hablo por mamora. Viene el tercer lunes de mes y ¿qué pasa? Que viene el lunes, viene el martes y viene el miércoles. O pones un camión más grande, que eso es lo que había lo primero, o el pequeño no lo pongas cada 15 días, pon un camión cada semana, una sí, una no, una sí, una no. Y la gente pues tendrá más posibilidad de sacar las cosas. Yo he llamado porque mi hija se vendió la casa y tenía que sacar los muebles a Alum y a la de Medio Ambiente, y la contestación de ellos es que me esperara que cuando tocan los muebles o que los lleve yo a la desayería. ¿Cómo voy a llevar yo un piso entero que se ha vendido la casa para tirar a la desayería? Pues ¿qué hizo el dueño cuando compró la casa? Lo sacó y se tiró pues 22 días en la puerta de en la acera, toda la acera llena de muebles hasta arriba, pues no venía a buscarlo, que es un servicio extra. Porque no venden la casa, cada día no se vende una casa, yeah. ¿Vale? Por sacar muebles. Y mientras esto funcione así, pues pasará lo mismo.
4: Molt bé, veurem aquesta licitació,
3: vale, què passa.
4: Que hi ha les bases i com s'organitza, perquè com dèiem no tenim de moment cap informació al respecte, sembla que sí que està a punt de desencallar-se, però bé, és un episodi més, perquè com deia, portem molts anys parlant d'aquesta licitació que no acaba de tirar endavant. Acabem i m'agradaria fer ressò de que vostès abans que comencés el Mundial de Futbol van presentar una moció en el ple de l'Ajuntament que s'instal·lés una pantalla gegant si Espanya arribés a semifinals o a final, una moció que es va declinar per part de tots els grups polítics, i al final doncs la selecció espanyola doncs ha arribat a les semifinals, a la final, i fins i tot ha guanyat. Bé, entenc que un cop passat doncs valorar el fet de que segurament hagués tingut força afluència de gent aquesta proposta que vostès van fer.
3: Sí, la verdad es que sí, porque Tordera hay mucha gente que le gusta el fútbol. Tordera, principalmente hay gente que juega mucho al fútbol, le gusta el fútbol, y yo porque se ponga una pantalla para que la selección española, que al fin de cuentas nos representa a todos, a todo el país, y lo vea, no le veo ningún problema, porque municipios de aquí al lado lo han hecho. La prueba la tenemos en Blanes, como estaba Blanes de gente, y muchos municipios, Calella y Pineda, muchos municipios lo han hecho. No sé dónde está el problema. Yo creo que el problema es que como lo presenta Vox, pues todo lo que presente Vox ya lo sabemos, pues muy bueno que sea para el pueblo, pues lo votarán siempre en contra. Entonces, no le veo nada más que esa única pega. Que hubiera sido bonito, que hubiera estado la gente, lo podía celebrar, como se ha celebrado en otros municipios. Y gente de aquí, Tordera, porque yo lo sé, se han ido a Blanes a verlo en la pantalla gigante, pues para que se vayan a Blanes y hagan el gasto allí, pues que se queden en su municipio y hagan el gasto aquí. Ells demà que són.
4: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Molt regidor, bé. Moltes gràcies.
3: A vostè.
4: Acabar de passar un bon estiu.
3: Igualment, gràcies.
4: Nosaltres tornem la setmana vinent.
2: 107.1 FM. Després d'escoltar entrevistes polítics, escoltarem les notícies del dia avui dimecres 29 de juliol de 2026. Començarem amb la premsa generalista. Comencem amb l'Ara. Diu indult per a Borràs i amnistia per a Serret i la mesa del Parlament. El govern espanyol rebaixa la pena de presó per a l'expresidenta de la cambra, però li manté la inhabilitació. D'imatge del dia tenim un voltor que sobrevola una àrea cremada del Parc Natural Valle d'Oreles, a la província d'Àvila. Mor Josep Vilarassau, l'home que va convertir la Caixa en un gegant financer. Seguim amb La Vanguardia, diu Sánchez, insta el PP a desmarcar-se de Vox i a unir-se al pacte del clima. El president de l'executiu fa balanç del curs polític amb els Fox com a protagonistes i els populars ho qualifiquen de triomfalisme insultant. D'imatge del dia tenim persones amb bosses i maletes, diu inici de la tornada a casa després dels incendis. Enderroc del Palau de Congressos de Montjuïc. Seguim amb més titulars. Diu Laporta fa repòs després de superar una arritmia. Els Estats Units donaran 45 dies exclusius a les pel·lícules en sales. De La Vanguardia saltem al periòdic que diu el lloguer públic a Espanya és de l'1,7% davant el 8% europeu. Atifax de la Gran Caixa, Josep Vilarassau, històric president de l'entitat financera entre 1976 i 2003, mor als 95 anys. Seguim amb més titulars, diu els incendis d'Àvila i Madrid donen una treva, però els rebots mantenen l'atenció a Castelló. Saltem al punt, diu l'eutanàsia en rodatge. Fa 5 anys de la llei i les entitats reclamen que es faciliti formació a la ciutadania i als professionals de la salut. Acabada la premsa generalista catalana, seguim amb l'espanyola. ABC diu el govern fa des del 2022 que no parla dels incendis amb les comunitats autònomes. En aquests 4 anys, Transició Ecològica no ha convocat tots els responsables econòmics autonòmics per tractar la prevenció i la lluita contra els incendis, la gestió de l'aigua, la biodiversitat i la situació del llop. Continuem amb el país, diu desenes de milers d'evacuats tornen a contenir-se el foc. Els focus de Madrid i Àvila estan estabilitzats i el govern espera iniciar avui la seva liquidació. També s'aixequen les restriccions per als municipis de Castella i Lleó. Acabem amb el Mundo, diu el Perejil, va desencadenar el gran incendi contractat per ramaders. La societat de pastors, els Umbrels, haurien encarregat aquesta persona a provocar un incendi il·legal i els treballs de neteja no autoritzats. Acabada la premsa generalista, seguim als diaris econòmics i esportius.
5: Comencem amb els diaris esportius. Marca titula Llum Verda. El Madrid posa en marxa la maquinària per fitxar Rodri. Es titula El Madrid accelera, ja que el Real Madrid goleja 4-1 al Leganés en un partit amistós. Mundo Deportivo ens diu Operació Sortida, fent referència a la direcció esportiva del Futbol Club Barcelona, que treballa per desencallar l'abans possible cessió de Ter Stegen i la marxa de Casado i Roni. Esport diu que Flick espera a un nou. Hansi demana donar-li importància a la inversió en un davanter centre i Crowe és una bona alternativa si falla la negociació per fitxar Julián Álvarez. Passem als diaris econòmics. Cinco Días titula 4 fons presenten ofertes per comprar el 100% d'Acciona Energia. Brookfield, KKR, EQT i BlackRock llancen les seves propostes amb Adrián, amb Ardian i Qualitas a la rereguarda. L'Economista diu menys d'un terç de la despesa es destina a prevenir els incendis. La inversió es redueix a la meitat a una dècada i l'Estat destina només el 20%. Per acabar, Expansió diu Quirón, Rivera i Akema disparen els seus ingressos un 9%. Els hospitals privats porten 5 anys creixent més d'un 5% anual.
2: Després de repassar les notícies del dia, continuem amb una mica de música.

0: Després, una breu pausa de música, coneixerem què passa en el dia d'avui. Coneixerem el Dia Mundial. Quin és avui, Aleix?
1: Avui se celebra el Dia Internacional del Tigre, una data fixada per conscienciar sobre la protecció i conservació d'aquest felí en perill d'extinció. Com a dada curiosa secundària, avui també se celebra de forma simbòlica el Dia Internacional del Mal d'Amors.
0: Avui és la festivitat de Santa Marta, juntament amb els seus germans Maria i Llàtzer. Com a referència curiosa, com els evangelis, Marta era qui s'encarregava de les feines de la casa i d'atendre Jesús quan els visitava a Betània, és la patrona dels cuiners, hostalers i mestresses de casa. A més, la llegenda provençal diu que va aconseguir amansir amb aigua beneïda la Tarrasca, un drac ferotge que atemoria la regió. Quins famosos fan anys?
1: Avui fa anys el pilot asturià de Fórmula 1 Fernando Alonso, nascut el 29 de juliol de 1981. També fa anys l'actor nord-americà Josh Radnor, nascut el 1974, conegut per interpretar en Ted

0: Must be a How I Met Your Mother.
1: Mirant els nostres comptes enrere, tenim que l'eclipse solar total, el dia 12 d'agost, falten exactament 14 dies, i per Sant Bartomeu falten 26.
0: Avui el temps serà un dia assolellat i càlid, amb màximes al voltant dels 32 graus i brisa moderada de Garbí a la tarda. Demà, dia 30 de juliol, mantindrem un ambient típicament d'estiu, cel serè i temperatures similars, amb màximes de 32 a 33 graus i xafogor.
1: Coneixent la notícia curiosa d'avui, diu: un supermercat ha implantat la Choricam, una iniciativa on es projecten en una pantalla gegant davant de tots els clients les imatges i rostres gravats dels presumptes lladres per evitar futurs robatoris. Ara coneixerem la dita i què es pot collir o plantar.
0: La dita del mes és: juliol assolellat i ressec omple la bota i el sac. Per collir és el moment àlgid per collir tomàquets, carbassons i cogombres. Per plantar es poden trasplantar les primeres cols, porros o enciams d'estiu que es colliran de cara a la tardor.
1: La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Marcoval, a la plaça de l'Església.
0: La recollida d'escombraries es farà trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46.
1: Ara coneixerem què passava avui fa uns anys. Fa 10 anys, la Protecció Civil demanava extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi forestal durant tot aquell cap de setmana.
0: Fa 5 anys es suspenia la Festa Major de Xalpí pel Covid.
1: I fa un any el mossèn Salvador Joanola deixaria Tordera després de 8 anys com a rector. Quin àudio recomanat tenim a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera?
0: L'àudio recomanat és l'última edició del programa del Matí de Sardanes.
1: I acabem amb la frase cèlebre, diu: no és que tingui por a la mort, només és que no vull ser-hi quan passi. Woody, de Woody Allen.

Seguim amb una efemèride musical. En un dia com el d'avui de 2016 va morir el cantautor de flamenc José Menese a la seva casa a la localitat sevillana, als 74 anys. L'escoltem.

Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el PROSICAT també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després, mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, el Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.

0: Bon dia, l'hora doncs sempre ens agrada passar una miqueta de les 11 i aquí estem, a punt. Doncs bé, aquí hi ha la Maria Jesús Cauvilla. Bon dia, Maria Jesús.
1: Bon dia.
0: També tenim a la Montserrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que és la que ens porta el tema avui. I tindrem Antonio López de l'altre costat del fil telefònic. I una cosa que li agradarà, i a mi me va cridar l'atenció, i abans de donar una salutació d'aquelles que m'encanta fer-los, vull dir-ho. Una imatge de la Terra com mai l'havíem vist. Ha sorprès el món. L'explicació de la NASA sobre el geoide. Es veu d'una manera molt diferent, parla de la Terra, a la que la gent està acostumada a veure-la, com una esfera pràcticament perfecta. De fet, molts creuen que el que es veu en la imatge sembla més a una papa que al planeta on habitem. És a dir, ja comença a sortir la circumstància que la Terra no és pròpiament rodona.
1: És un bunyol.
0: Això realment va ser dedicat a tu, Maria Jesús, bueno, perquè Déu-n'hi-do, algo tan...
1: La NASA és especialista en CGI, o sigui que qualsevol cosa, com que tothom ha dit això, diu tantes imatges de la Terra que mostreu i totes una boleta perfecta.
0: I resulta que...
1: Pues aquestes fotos, evidentment, són mentida. Ara volen arreglar-ho i
0: està sortint, doncs, pràcticament vaig agafar aquesta notícia, doncs, sembla que era el dilluns, i l'he volgut dir-la, doncs, dedicada a tu, perquè, déu-n'hi-do, doncs, els entrebancs que tots els contratulians t'han de posant, com has anat dient tu, que és plana. És plana o no és plana? Però rodona del tot va ser que no ho és. Bon dia i bona hora allà on ens escolteu. Sigueu tots molt benvinguts a una nova edició de l'Ara i Aquí, el magazín que cada dia ens agrada acompanyar-vos amb informació, entrevistes, música, curiositats i sobretot la voluntat d'explicar què passa més a prop nostre. Avui obrim el programa amb un tema que preocupa molts veïns i veïnes: la situació de l'aigua de boca aquí a Tordera. Les administracions i els serveis tècnics continuen treballant per garantir la qualitat de l'aigua i fer totes les comprovacions necessitades. Durant el programa us explicarem a quin punt es troba la situació, què diuen els responsables i quines recomanacions s'hi ha de fer mentre avancen els treballs. Però, com sempre, el nostre magazín no s'atura aquí. També us portarem les notícies més destacades del dia, les seccions habituals, bona música per fer més agradable la jornada, una mica d'humor, curiositat i moltes ganes de compartir una bona estona amb tots vosaltres. Perquè la informació és important, però també ho és viure-la en calma, proximitat, confiança i amb una bona amistat. Així que la ràdio, si la teniu a punt, poseu-la una miqueta doncs, més alta perquè agafeu tot el que anem a explicar i comença una edició de l'Ara i Aquí, on l'actualitat es viu ben a prop de casa.

I bé, aquest és el tema que volem enviar des d'allà on ens escoltis, com hem dit, perquè m'importes tu, solament tu. Doncs bé, veig aquí que nosaltres engeguem aquest titular de notícies. La llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha detingut un home per la mort violenta d'una altra persona a l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. A Espanya continua el debat sobre el nou model de finançament, continua marcant l'agenda política espanyola. Les negociacions entre el govern central i diverses forces polítiques continuen generant reaccions i posicionaments. La lletra petita de la prestació extraordinària pels incendis, finalment, és que no cobrirà tota la nòmina i durarà fins 4 mesos. Se podrà sol·licitar per no poder accedir a la vivenda, tasques de neteja o cura de familiars afectats. La norma protegeix el treballador de qualsevol represàlia per faltar al treball. Ayuso, doncs sí que ha marcat tendència, aquesta bona senyora, donarà una casa temporal i pagarà un any d'alquiler a qui hagin perdut la seva vivenda. En el món també hem d'explicar la comunitat internacional manté el focus en diversos conflictes oberts i en les iniciatives diplomàtiques per reduir la tensió en diferents punts del planeta. La cooperació internacional continua sent clau davant dels grans reptes globals.

0: Xina utilitza plataformes flotants per agilitar els rescats en zones afectades per inundacions. Aquestes estructures poden muntar-se en poc més de 10 minuts, tenen una altura de 60 metres i una llargada de també aproximadament la mateixa. Tenen capacitat per traslladar a més de 300 persones a la vegada. Informe mundial sobre les drogues 2026 de UNOCT. Els mercats mundials de drogues se transformaran ràpidament a mesura que la tecnologia, els nous tipus de drogues i la inestabilitat mundial ofereixen oportunitats als traficants. Els traficants de drogues estan aprofitant la tecnologia i la inestabilitat mundial per introduir diferents rutes i mitjans de comerç, escampant-se agressivament cap a nous mercats. Això ho va assenyalar l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delit. Va ser el seu informe mundial sobre les drogues publicat en el dia d'ahir. Hem estat testimonis d'un augment de sense precedents de nous tipus de perilloses drogues en el mercat i, de forma preocupant, algunes són més potents o perilloses que abans. Això ho va afirmar Mònica Juma, directora executiva d'UNOC. I estem patint les conseqüències de milions de morts prematures i estan col·lapsant les economies, la destrucció de vides, comunitats i mitjans de subsistència, l'augment de la inseguretat i de la violència. Sí que tenim un testimoni, doncs, d'una noia de 18 anys que va informar que havia estat drogada durant la nit mentre era en una discoteca de Mallorca. Segons va explicar, només va tenir uns segons per demanar suport abans de quedar incapacitada. L'anàlisi va detectar GHB i un antidepressiu al seu cos. Des de llavors ha necessitat tractament preventiu contra la VIH i l'hepatitis i ha tingut conseqüències físiques i psicològiques continuades. I quan no tindrà el magazín, també donem algun consell. Si surts del mar en 5 minuts, estàs desaprofitant la gran part dels seus beneficis. Mentre, en aquest cas, ens expliquen com ho hem de fer a l'hora d'anar-nos a banyar.
1: El mayor error que comete casi todo el mundo cuando entra en el mar es salirse demasiado pronto. Te metes 5 minutos, te refrescas y te vas a la toalla. Error, si de verdad quieres aprovechar todos los beneficios del agua de mar, quédate al menos 30 minutos. Porque mientras tú piensas que estás flotando o nadando, tu cuerpo está haciendo otra serie de funciones. Primero, el agua está más fría que tu cuerpo. Y para mantener tus 37 grados habituales, tu organismo está gastando energía constantemente. Segundo, porque dentro del agua nunca estás completamente quieto. Las olas y la resistencia hacen que tus piernas, tu abdomen y tu espalda estén trabajando sin que tú apenas te estés dando cuenta. Y tercero, porque el agua actúa como una media de compresión natural. Si tienes las piernas hinchadas, retienes líquido o pasas muchas horas sentada, la presión del agua favorece el flujo de sangre y ayuda a movilizar esos líquidos. Y si quieres más consejos como este, sígueme. El mayor error que comete casi todo el mundo cuando entra en el...
0: Doncs bé, aquí uns quants consells, perquè la veritat jo tinc que posar-me aquí perquè estava mitja hora dintre l'aigua. Me sembla que no hi he estat mai. Montserrat, has estat tu mitja hora dintre l'aigua?
2: A veure si estàs en companyia. A vegades jo veig gent que estàs allà a dret i es fiquen a xerrar i
0: sí,
2: bueno, a passar l'estona.
0: Aquí, en aquest cas, l'aigua no els hi toca tot el cos, només les cames, eh?
2: Clar, doncs mitja hora nedant no, perquè personalment em canso.
0: I tu, Maria Jesús?
3: Jo mitja hora he estat potser sentada a la voreta amb els peus a dintre.
0: Bé. A la voreta encara et toca una mica l'onada.
3: El meu estil de natació és el plom.
0: Bé, però escolta'm, podríem estar com ha recomanat aquest
3: però
0: home.
3: Però jo me la bec, l'aigua.
0: Aigua del mar?
3: Sí, aigua de mar, amb infusió d'estèvia, bueno, i suc de llimona.
0: Bueno, escolta'm, deu ser comprada amb una...
3: No, agafada de la platja.
0: Ai, que fàcil, sí. No, Brigius, què no, dius ara?
3: No.
2: Ai. Jo n'he comprat d'aigua de mar.
0: L'aigua
2: comprada.
3: L'aigua de mar es purifica sola.
0: Ah. Què dius ara?
3: Sí.
2: Però quan en compraves deien que només podies veure un gotet petitet, que no en pots veure gaire.
3: No fa cap mal l'aigua de mar.
0: Jo em poso... Això ho sap molt experta. Bé tot això, és experta.
3: No, bueno, mireu a la web de Pàmies o de la Dolça Revolució.
2: A mi és el que em van dir a la botiga,
3: a la Dolça
2: Revolució, vaig comprar per curiositat.
3: Sí.
0: Bé, el Ministeri de Transició Ecològica és cada vegada més escuet. El perfecte exemple la protagonitza la flota d'avions contra incendis pesats, denominat Foca, operadors per 43 grups d'exercicis de l'aire i de l'espai, tot i que depenen de Miteco. Aquests amfibis són els aparells amb més gran capacitat de quan tenen el Ministeri i les últimes informacions apunten que només hi ha en servei 7 unitats, pràcticament un 50% menys respecte als 13 avions operatius amb els que Espanya va comptar el 2018, fa només 18 anys. Què ha passat aquí? Bé, una altra notícia. La Policia Nacional investiga una sèrie d'aproximadament 30 parts ateses des del principi de maig a l'Hospital Universitari de Burros. Es tracta de gestants de nacionalitat brasilenya que resideixen a Bèlgica i altres països del nord d'Europa, on es controlava el seu embaràs, i que acudien al centre en les últimes setmanes de gestació entre la 38 i la 40 per una revisió final o directament per llumar. El patró que va generar l'alerta entre el personal de ginecologia i obstetrícia, com anem comentant, inclou la reiteració dels dos domicilis concrets a la comarca de les Merindades, un en Medina de Pomar i un altre en Vircaio, per obrir historial clínic, així que la presència en diversos casos del mateix home com acompanyant. És a dir, aquestes 30 dones doncs van estar, en aquest cas, fecundades per el mateix home. No? Vinga, ens anem cap a explicar un tema religiós. Parlarem d'una escultura que es diu Oltre in Velo, més enllà del vel. Està realitzada per l'escultor italià Albino Sirsi. Un detall que impressiona a la proparta en el vel, que sembla quasi transparent, costa creure que tant el cos com la tela estan tallats en el mateix bloc de marbre. Una tècnica que exigeix un nivell extraordinari. El més impressionant, però, és que no representa qui disdormir, sinó l'instant just després de ser baixat de la creu. El seu cos està estirat sobre la pedra de la sepultura, cobert amb un vel de marbre que deixa veure doncs tota la seva cara i les ferides de la crucifixió i també l'anatomia del seu cos. El vel simbolitza la fina frontera entre la mort i l'esperança. I anem parlant de coses de l'Església. El Vaticà s'ha modernitzat i ha permès portar a terme la col·lecta de la missa en targeta i pagaments electrònics. L'Església Catòlica ha incorporat noves modalitats de pagament a les misses celebrades en el Vaticà i alhora els fidels poden realitzar les seves donacions de manera electrònica. La novetat se va conèixer després de que la periodista paraguaiana resident a Roma, Mònica Fabiola Ayala, compartís un vídeo a les redes socials mostrant com funcionava el nou sistema. Això va ser durant una cerimònia litúrgica. A les imatges s'observa a un jove voluntari apropant-se als assistents com una alcacia equipada en dispositius POS utilitzant per cobrar aportaments electrònics. D'aquesta manera, qui vulgui participar de les misses ja no necessiten portar diners en efectiu i sols per col·laborar durant la col·lecta, ja que poden fer-ho cercant una targeta amb xip o fent servir altres mètodes digitals habilitats. I anem seguint en 20 minuts que passen de les 11, anem a escoltar consells que ens donen amb aquestes píndoles que retransmetem per Ràdio Tordera, i en aquest cas ens parla una infermera del CAP Tordera.
4: Nens molt petits, entre 37 i mig, 38, hem ja d'estar al tanto. Val? En nens més grans i adults, la febre comença als 38. Si veiem que està molt xafat, molt com endormiscat, hem de donar un antitèrmic, veure que baixa aquesta temperatura. També podem fer el que es diuen mesures físiques, que és treure roba i veure si traient roba podem ajudar, no?, a baixar aquesta temperatura. O inclús, de vegades diem un banyito, no?, un bany sempre amb aigua templada, no amb contrastos grans de temperatura. No podem posar aigua freda perquè podria ser perillós pel cos.
0: Doncs bé, consells que doncs, els llancem per aquests dies de calor i per, en aquest cas, doncs, també refredats que solen agafar grans i també més petits. Anem acabant. Hisenda, la gran guanyadora del Mundial. Això és el que hauran de tributar als jugadors de la selecció. Fins a 6 milions d'euros percep la Hisenda espanyola, incloent-hi els règims especials d'algunes comunitats. La Real Federació Espanyola de Futbol és una de les associacions mundials que millor paga els seus jugadors convocats. Prop del milió d'euros brut pot arribar a assolir la nòmina per tenir la confiança del seu seleccionador. Luis de la Fuente, la Real Federació Espanyola de Futbol, percebrà al voltant de 43,6 milions d'euros, 50 milions de dòlars, per conquerir el títol mundial i destinarà el 45% d'aquesta quantitat als jugadors. D'acord amb els càlculs de Headstack, cada internacional rebrà 754.701 euros bruts, una quantitat que tributarà a Espanya o al país de residència fiscal de cada futbolista. Acabem parlant del càncer. El càncer se dispara a menors del 50%, amb un 79%. A menors de 50 anys, per un 79%. El càncer ha deixat de ser una malaltia associada quasi en exclusiva a les persones que es fa més gran, registrant un preocupant avanç entre les generacions més joves. Segons un exhaustiu anàlisi publicat, Oncology, els diagnòstics de càncer en persones menors de 50 anys han augmentat un 79%, un nivell mundial entre el 1990 i el 2019, sumant 1,82 milions de nous casos anuals. Aquest dràstic increment es veu acompanyat per un augment d'un 21% en la mortalitat d'aquest grup d'edat, siguent el càncer de mama el més comú i letal, seguint per un ràpid creixement de tumors de tràquea i pròstata.

0: I bé, ens anem a fer un repàs de temperatures, ens anem cap a Mar Reixac i saludem amb en Joan González. Joan, bon dia. Joan, bon dia.
1: Bon dia. A Mar Reixac, ahir la temperatura màxima va ser de 31 graus, 2 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 21 graus en 3 dècimes. I ara, en aquests moments, a les 11, estem a 29 graus en 6 dècimes, amb un 64% d'humitat. I això representa una temperatura de sensació de 37 graus 8 dècimes. I el màxim de vent d'ahir va ser de 37 km hora. Això és tot. Que tingueu bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
0: Moltes gràcies, Joan, i anem a fer un repàs de les temperatures d'estació meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir 32 graus i una dècima, mínima de 8, 19 graus en 3 dècimes. Ara són 30 graus amb una dècima, una humitat d'un 63%. I ens anem ja en 28 minuts, quasi a 11:15, amb la pregunta del concurs. Esperem de la vostra participació fent-ho directament al Facebook de Ràdio Tordera, en el WhatsApp, i també o no, podeu trucar al telèfon 93 764 28 93. Pregunta: treballar moltes hores vol dir produir més? Montse, què et sembla?
2: No necessàriament.
3: No, perquè un pot estar allà fent hores extres i no fer res. I és més complicat amagar-se i fer veure que fas coses que treballar. Realment estàs més distret i et passen les hores més ràpidament i ets més productiu, però passa això, moltes vegades van a fer hores i
0: res. Maria Jesús, què te sembla això?
4: No, evidentment que no, o sigui, perquè clar, si estàs més de 8 hores treballant, no rendeixes el mateix les primeres 4 que les últimes 4, perquè és que el cos no et dona i el cap tampoc, o sigui que jo penso que el fer moltes hores no porta més qualitat ni més bona feina. Crec que el que s'ha de mirar és això, fer les hores que pots, però treballar-les i tot el que es faci de més, bueno, a vegades, a veure, jo entenc que en una emergència pues sí, has d'estar a les hores que calgui. Jo entenc que bombers, ambulàncies, sanitat i així, evidentment, pues, han de... Però igualment jo penso que els torns de més de 8 hores no aporten qualitat ni aporten millores. O sigui que crec,
0: doncs bé,
4: que no.
0: Audiència, què en penseu vosaltres? Treballar moltes hores vol dir produir més? Sí? No? Toni López, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs, dona'ns la teva opinió. Treballar moltes hores vol dir produir més?
5: No, treballar més hores no vol dir que facis més treball, més feina. És el contrari. Es produeix una... Cada cop fas menys feina. I fins i tot quan es proposava reduir la jornada laboral de les 40 a 35 hores, un dels arguments per no fer baixar els sous era que augmentaria la productivitat del treballador.
0: I veig aquí que la cosa està com està, no?
5: Sí, la cosa està com està.
0: Vinga, anem a la pregunta treta de la màniga perquè puguin pensar una mica i abans de que doncs acabi la publicitat, després a veure què ens diuen. I la pregunta treta de la màniga és aquesta: científics han confirmat per primera vegada l'existència, ai, Rosa Maria, què te passa avui, d'un exoplaneta rocós amb atmosfera situat a la zona habitable de la seva estrella. La troballa no confirma l'existència de vida, però obre una nova etapa per estudiar les seves característiques i composició. Creus que aquest planeta podria tenir vida? Anem amb una petita pausa. Mentrestant, penseu la resposta.
6: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla de nove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
13: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
6: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.
0: Vinga, teniu temps, a veure, ben curtament, perquè hem de parlar d'un tema que es porta la Montserrat avui, un tema molt actual, Montserrat, eh?
3: Molt actualíssim.
0: Actualíssim,
3: perquè ja no sé quantes onades de calor portem i quanta estem a punt d'entrar a la tercera o quarta onada.
0: La quarta. Vinga, què en penseu d'això? Que aquests científics han explorat, doncs, aquest planeta, tenen... és un planeta rocós, amb atmosfera, situat a la zona habitable de la seva estrella. Aquesta troballa, la pregunta és: creus que aquest planeta podria tenir vida? Sí, no, potser, ja ho veurem. Toni, endavant.
5: Sí, efectivament, crec que podria tenir vida. Jo soc dels que pensa que la vida és més fàcil de que es doni a terme en condicions naturals òptimes. I crec que és evident que no es necessita cap creador ni ningú que hagi fet alguna funció en aquest sentit. Per tant, d'alguna manera podríem dir que la vida deu haver sortit en molts planetes. Ara, l'evolució per arribar fins a una vida intel·ligent, doncs, ens ha portat 4 milions d'anys.
0: Molt bé. Montserrat, què en penses?
3: Penso que si hi ha aigua, podria ser que hi hagués algun altre tipus de vida, de sers vius, perquè mentre hi hagi aigua hi ha vida. La base principal. Però, és clar, això està per veure, com diuen, altre tipus de vida. Sí, potser altre tipus de...
0: Ara va una colla de dies o mesos que estan bastant parlant de tot el tema de la Terra, que ara també donen la notícia de Rodona, que no és ben bé Rodona,
4: etcètera. Per distreure el personal.
0: Sí. Ah, també, Maria Jesús, què penses, això?
4: A veure, no me crec res. Sí, no m'ho crec. No sabem ni el que tenim aquí i estan sapiguent el que passa, no sé on, que diuen que hi ha. O sigui, no m'ho crec, no me crec res d'això.
0: És a dir, que hi hagi vida, tampoc,
4: ni que hagin trobat un exoplaneta, ni res de tot això, perquè encara no s'ha demostrat el que hi ha allà dalt, uh-huh. i molt menys el que hi ha aquí. O sigui, perquè la Terra tampoc no saben, de la Terra tampoc sabem massa, perquè la realitat és que, per exemple, deien que el diàmetre és tant i qual. Bueno, això tot són especulacions i càlculs que es poden fer, i pots, amb un càlcul pots calcular el que et doni la gana. Uh-huh. No m'ho crec, i ja t'ho dic, si no són capaços ni de saber el que hi ha sota, no, aquí.
0: Sí, oi tant.
4: Perquè,
0: oi tant,
4: perquè oi tant. No han pogut perforar més de 12 quilòmetres. Imagina't si diuen que hi ha un diàmetre de 12.000 quilòmetres i no han pogut perforar 12 i no saben res de res.
0: Sí, bé, ho deixem en stand-by i en aquest cas ja entrem directament amb aquest punt que ens ha fet la Montserrat, que estem visquent temperatures molt elevades, nits tropicals, avisos per calor extrema. Bé, és un estiu calorós, estem davant d'una nova realitat climàtica. Montserrat, vinga, va. Es posa'ns i nosaltres diem la nostra. Tothom té aire condicionat, la majoria, eh? No,
3: sí,
0: que no pateixen gaire,
3: diria...
0: eh? Jo tampoc.
3: Jo a la feina sí, però així estic amb la veu també, perdoneu-me, perquè se'm seca el coll i he d'anar amb l'aigua i...
0: Molt bé.
3: Però esclar, bueno,
0: tens bona
3: anem
0: veu,
3: fent.
0: Tens bona veu.
3: Vaig fent. Doncs ens sembla ser que cada dia ens hem d'anar acostumant més a aquestes altes temperatures que ens estan vinguent cada any amb l'escalfament de la Terra i tot això. Doncs hi ha com uns estudis que diuen que sí, que la calor que ens treu 39 hores de son a l'any a cada persona.
0: No pots dormir, vas dir, no?
3: Sí, bueno, a part les menopàusiques.
0: Vale.
3: Bueno, bromes a part. I això de la calor, doncs, esclar, sí que afecta molt a les persones, sobretot a les persones grans, gent gran que pugui estar delicada i això, que tenen més perill de la deshidratació, perquè la gent gran, la sensació de set també els hi disminueix i no beuen tanta aigua. Llavors sí que el risc també de morts, aquesta gent que puguin estar delicades per altres causes també, doncs a les nits és quan hi ha més baixes, perquè aquestes nits tòrrides que han anat passant, doncs costa d'anar passant. De dies sí que potser hi ha els refugis climàtics, o poden anar a la biblioteca, o llocs així més que puguin, el que diguem de l'aire condicionat, que puguin estar més fresquets i tal. Llavors també sí que hi ha un alt risc de persones, la gent que treballa a l'exterior, com jardiners o treballadors de paletes, de la construcció, o de recol·lectors de la fruita, sí, doncs que poden tenir un risc de... Ai!
0: No sé què passa, aquí en Toni deu ser amb el telèfon que deu estar ballant la rumba. Toni, què fas, que balles o què? Endavant, Montse.
3: Doncs poden tenir un risc de cops de calor, que això realment és molt perillós i pot afectar tots els òrgans i vitals i refer-ho, doncs pot arribar a la mortalitat també. Llavors sí que hauríem d'estar, doncs, què podem fer? També tot el que repercuteix també en el medi ambient, també sí que hi ha moltes més sequeres i això també hi ha més risc de focs, o també l'aigua del mar que s'escalfa i les aus que també tenen el canvien el seu
0: plomatge,
3: el
0: no?
3: seu ecosistema en general, sí. Sí, està canviant, vull dir, les aus doncs cada vegada menen més cap aquí a criar, i perquè el clima és més, es va semblant més càlid, i inclús en l'ecosistema del mar doncs s'està en la Posidònia, el que és els prats vegetals de sota mar, doncs s'estan secant i tot això afecta naturalment doncs als peixos i tot està canviant. I el que es posava és que què caldria fer o què podríem fer, ja que...
0: Però més que tot, potser desvolar dir que estem, si estem preparats les ciutats, no?, per aquestes calors.
3: Ciutats, en general, doncs, per la nostra part, penso que a casa, el que podríem, perquè a grans està clar que no estan fent gaire bé en res, perquè ells donen prioritat als guanys econòmics, i no les grans no veig que no, cada vegada va més això, vull dir, no, l'escalfament global. I el que a casa jo penso que caldria fer, per exemple, és doncs, doncs materials...
0: Que ho diguin ells?
3: Sí,
0: que
3: com vulgueu.
0: Sí, la pregunta,
3: deixem,
0: sí?
3: Ho deixem, sí, sí, d'aquí una estoneta.
0: Vinga, Toni, què sembla que hauríem de fer a casa? Eh? És aquesta la pregunta que la Montse llança.
5: A casa, sobretot les persones grans, fem molta, molta bondat i beure més aigua de la que desitgen. O sigui, haurien de beure 2 litres cada dia d'aigua ben fresqueta i sobretot fugir de llocs amb temperatura alta. Si tenen aire condicionat, millor, i si no el tenen, doncs que poden anar a refugis climàtics que l'Ajuntament ha posat a disposició de la gent. Per exemple, la biblioteca, encara que aquesta tancarà el mes d'agost uns quants dies. Però sí, poden anar a la biblioteca i no patir aquesta calor tan impressionant i que pot produir un atzucac. De fet, hi ha persones que hem tingut a prop que, i que han fet ràdio que han mort a conseqüència d'una deshidratació i en un estiu. Perquè la gent gran i els petits, més petits, no agafen... no tenen els suficients detectors de set. O sigui, s'ha de beure molta aigua.
0: Maria Jesús, què te sembla?
4: A veure... ara mateix a l'estiu és evident que has de beure més aigua i la temperatura, pues, tot depèn de com t'organitzis. És qüestió de baixar persianes, obrir finestres, que hi hagin corrents d'aire, tot això ajuda. I el beure, pues, sí, és important beure moltíssim. Jo ja ho sabeu que no me crec el canvi climàtic. No és, no és un canvi. No, a veure, Toni, he de ser sincera, no me'l crec. Mor més gent pel fred que per la calor. Això no es diu, però és així. En els països com de nòrdics mor més gent, i aquí també.
3: El mes de juliol a Catalunya han mort la primera quinzena de juliol 200 baixes de morts.
4: Bueno, caramba, però que hagin mort no vol dir que hagin mort per
3: gent
4: la calor.
3: Gent delicada, però influeix.
4: Però no moren per la calor. Moren,
3: influeix una miqueta.
4: Però pel fred sí que mors, o sigui... caput. O sigui, aquí sí que no hi pots fer-hi res. I el fred mata molt més. A banda de que les temperatures que estem tenint ara són temperatures completament normals d'estiu. Jo fa 40 anys, a Malgrat, que no es parlava de canvi climàtic ni de res, i el

0: i anar fent glups si no vols prendre-te'l tot de cop, que això tampoc no costa tant, els hi costa menys, però sí que... I bàsicament tenir una mica de sentit comú, evidentment, si em poso les 12 al migdia a arrencar herbes al jardí, doncs potser sí que em dona un xungo, no? I la costum que hi havia abans, que tothom portava el barret o sí, boina, sí, que ara no es fa, i això ajuda, perquè el cap és un dels...
1: Ara torna una miqueta al cap, al bany.
0: Sí, has de protegir-te una mica, evidentment.
1: El que penso que per la part del govern, penso que el que hauria de fer més és substituir les places dures i l'asfalt i tot això
0: per
1: terra, que et sorbeix més la temperatura del terra.
0: Sí.
1: Tot això, llavors materials adequats, tot això de que deies també de les persianes està molt bé,
0: sí,
1: quan construcció de les cases, doncs antigament les masies eren de pedra i tot això, i no deixava passar tant la calor.
0: Clar, és l'església mateixa, entres a l'església i estàs bé.
1: Sí, no cal refrigeració.
0: No.
1: Llavors també la ventilació és un punt molt important. Si tens un a dins de casa un passadís que corre l'aire, que per ja entrada i sortida, no aquests pisos tan petits,
0: sí,
1: que construeixen,
0: sí, sí,
1: que semblen gàbies,
0: sí,
1: i tancats allà la gent es torra.
2: Bueno, però esclar, no hi ha res,
1: sí,
2: més,
1: clar,
2: Montserrat,
1: l'economia, sí, l'economia, sí, ja. Sí. Però, clar, un pis així, encara que sigui petitó, però que tinguis la finestra de davant oberta, per exemple, a la cuina i a darrere al quarto de bany, i que corri l'aire de portes obertes.
0: Els pagesos treballen tot l'any al camp, i a l'estiu també, o sigui, perquè no ho poden deixar, i sobretot els que tenen ramats i així, i normalment no es parla mai de que persones de camp tinguin cops de calor o
2: perquè van
0: més
2: això
0: protegits.
2: Això dels barrets és molt important.
0: No només això, o sigui, el que fan molts aquí, que és treure la samarreta per treballar, això és el pitjor que pots fer, perquè d'aquesta manera tampoc...
2: Impacta molt més, eh?
1: Però abans els pagesos, això que diem dels treballadors d'ara d'exterior, jardineries i això, eren molt més llestos, perquè se'ls feien la seva bona migdiada, anaven de... No treballaven, seguien... Si convé, sortien a treballar a segar el camp o així a les 6 o les 7 de la tarda,
0: sí, o així del matí,
1: o de bon matí d'hora, a sí, treballar.
2: I després es feien una bona llesca de pa amb pa amb vi sucre.
1: Això sí.
0: Sí.
2: Sembla una mentida que...
0: Amb raïm i formatge, que és una
3: bonica. Bonica, sí.
2: Oi, tant, endavant, Toni.
3: Mira, em sap molt de greu que una persona tan honesta intel·lectualment com la Mari Jesús... és honesta perquè ens diu el que pensa i no ho amaga,
0: no.
3: Li faci el joc a tants de youtubers i a tanta gent finançada per les empreses. Ara parlo jo, sisplau.
2: Bueno, Toni, però tu no, però un moment, sí, deixa dir-te això. Tu no saps si la Marisa està mirant tot youtubers o no, eh? Tanto. Va, continua.
3: No, jo el que dic és que ella és honesta intel·lectualment. Jo me crec que ella pensa el que diu i crec que a vegades no li falta raó en criticar a la partitocràcia que hi ha en aquest món. Però amb el tema de l'escalfament global, és evident que les indústries d'hidrocarburs que tenen molt de poder i molts diners estiguin invertint en negar el canvi climàtic.
1: Sí, això és el que...
3: Perquè els interessa seguir venent petroli.
1: I tant que sí.
3: I, esclar, això és un daltabaix per al clima i per tot això. I ja fa més de 40 anys que es parla de canvi climàtic.
1: I tant.
0: No, però, Toni, precisament els científics que han negat el canvi climàtic, que justament... un d'ells estava dins d'aquest grup de persones que miraven per si el clima canviava o no, s'han sortit, fins i tot un d'ells va retornar el Premi Nobel perquè va dir que no el volia, perquè tota...
3: Quin científic?
0: No te sé dir el nom ara, Toni, perquè no te'l sé dir perquè jo tinc una memòria de peix i ja t'ho buscaré i t'ho enviaré. Un científic molt seriós i ha explicat això. per randa. O sigui,
3: la majoria de científics opinen diferent.
0: No,
3: la majoria.
0: No, el que passa que només se'ls hi dona veu els que estan a favor d'això. No se'ls hi dona veu. O sigui, tu ara busques el vídeo d'aquest científic i possiblement no el trobes.
1: Però a veure, Maria Jesús, la naturalesa és molt sàvia. I si et fixes en els animals...

0: el que diem clima, de l'ecosistema
1: canvia sempre.
0: Està canviant. Estan vinguent sempre. També aquestes espècies invasores que ens estan de climes tropicals que ens estan invadint.
1: Però perquè això és per gent que ha reportat aquí.
0: Això és l'augment de la temperatura, que abans no hi era. Inclús les oranetes, o així que anaven a migrar a l'hivern, doncs ara moltes ja es van quedant. O la tortuga de la Careta, també s'han trobat nius a l'Estartit ja, que n'han trobat, que ja han nidat aquí, a la sorra. Tot això representa... T'ho està dient, la naturalesa, que és un canvi climàtic.
1: No. A veure, és que canvis climàtics hi ha hagut tota la història de la Terra.
0: Ara hi ha fenòmens
1: extrems. Hi ha hagut èpoques glacials. I justament ara estaven dient, precisament aquests científics dels que parlo, que anem cap a baix, o sigui, anem cap a baixar temperatures.
0: No, el 2030 sí, home, diuen que arribarem ningú, potser als 50 Maria graus. Jesús, no, va en augment, això.
2: A veure, la calor, ara m'ha ve una pregunta així ja...
1: Me diuen el contrari, i jo la veritat estic veient les temperatures que hem tingut 4 dies de lo millor que hi havia 40...
0: No, ara els estius duran 4 mesos quasi bé, perquè comences a mig de mes de maig, ja comença a fer calor. Fins al mig de setembre encara està fent calor. Són 4 mesos l'any que ja tenim d'estiu, i abans no era així.
1: Al maig no va fer calor.
0: Abans, entre el 30 de maio, no te quites el sallo.
2: Una pregunta... La calor us fa canviar el caràcter? Sí. Sou més pacients? Sou més rondinaires? Va, vinga, posa'ns a la pell de cada un i penseu si la calor us fa alguna d'aquestes reaccions.
0: Jo diria que una miqueta sí, eh?
1: Altera una mica quan estàs passant calor, per exemple, en una cua, que la gent està fent cua per algú, i la gent acaba tirant-se dels cabells.
0: No, inclús amb més l'estat anímic més així, més lent, més esgotat,
1: sí,
0: i la respiració...
1: Però també alterat, o sigui,
0: per la calor, és que si no t'has d'anar hidratant i has d'estar...
1: Sí, però per molt que t'hidratis, si estàs a sota el sol esperant, acaba tothom dels nervis.
2: Sí, Toni, tu què ets? Que estàs amb la calor més pacient, més rondinaire, més què?
3: Jo estic rondinaire sempre.
1: Sí.
0: Faci la calor mata.
1: Amb això et dono tota la raó, Toni.
2: Ai, per favor. A veure, també la Montse potser li trec aquesta pregunta, i és el fet de tenir l'aire condicionat és una necessitat o pràcticament ens hem tornat més dependents degut al canvi climàtic? A veure.
0: L'altre dia, precisament, aquesta resposta te la vaig respondre que era un luxe l'aire condicionat, però és que jo em referia per la factura, també.
1: Sí, perquè, sí,
0: més fiques i més puges, al final dius, va, reduïm una miqueta. A la llarga potser sí que per la gent gran realment està més a gust en un lloc climatitzat i a dins del cotxe també, si has de fer un viatge llarg.
2: Som dependents? Doncs, sí.
0: Dependents de l'aire?
2: Sí.
0: No, dependents...
2: Bueno, això és el que pregunto ara, a veure, són dependents,
0: dependents
2: o no?
0: Home, dependents és una paraula...
2: Si va fent calor, pues sí que pensarem que sí o sí necessitem posar un aire condicionat. Ja som dependents.
0: Una ventilació per... Si més no, per treure una miqueta la bafarada de la calor, però és clar, si no tenim el que dèiem, els materials adequats, que la casa, la nostra casa, aïlli... es tregui la calor en fora, vull dir, hi ha uns materials que encara absorbeixen més i mantenen la calor dins, i les persianes de plàstic,
2: no
0: tot això...
2: No s'ha de pensar per això, tenir aire condicionat, perquè jo tinc que dir la veritat, penso, mira, potser si va fer calor, doncs a veure, hem de fer un pensament, no? Perquè,
1: jo els dies que tinc molta calor també ho he pensat, però després quan vinc aquí passo fred i pues, si això ja vaig a la ràdio un rato, em refresco i
0: una estona s'agraeix ara, moltes hores.
1: I què farem si convença
0: no
1: a canviar el tema i anem al cap a baix amb temperatures?
2: No, mira, doncs mira,
1: això sí que s'ha fotut, eh? O sigui, si...
0: Llavors,
2: llars de foc, vinc a gastar electricitat i gasto.
0: El que hem de fer és mantenir els arbres grossos que tenim a l'exterior, perquè si se'ns moren, els arbres són els que absorbeixen el CO2,
1: que és
0: de la contaminació.
1: Tots aquests camps que posen en plaques solars no fomenten encara més la calor?
2: Sí, jo penso que
1: perquè
2: sí.
1: Perquè jo quan passo per l'autopista i veig tot aquell rellam... A mi mentre estàs... Sofoco.
0: Sí. Dels arbres, que acabo un segundet,
1: sí.
0: No tants arbres decoratius i petitets i tot això, i més arbres grans que realment són els que absorbeixen el CO2, que és de la contaminació que dèiem.
1: Jo la veritat és que a Terra Brava ho tinc bé perquè a la part de darrere tinc la riera i el bosc està com no l'havia vist mai, o sigui, verd i...
2: Sí, mira, sí. Que bé, no? Així no hi ha perill de foc, eh?
1: Bueno,
3: sí, tant, que hi ha perill de foc.
1: Perill sempre hi és, perquè sempre
3: perill
1: hi ha...
3: Perill de foc hi ha molt gran, eh? És sempre, molt gran el perill de foc i no podem fer cap rucada.
0: Amb la calor...
3: Hem d'anar molt de compte.
1: Sí, clar, aquí també falla a molta gent el sentit comú.
3: No només és la calor. Avui hi havia un interessant article al Facebook d'en Sergi Fonseca, que tots coneixem, pel seu gran nivell com a agent forestal i per la seva graduat en geografia, que explicava que els incendis són multifactorials. I explicava l'incendi de les Gavarres. Tenia una fotografia de l'incendi de les Gavarres i els incendis són multifactorials. O sigui, també hi ha el problema que no treballem prou al bosc. Haurem de tornar a portar ramat al bosc, que mengi herba i netegi les coses.
2: Bé, ahir van tindre una entrevista amb en Santi Soto, aquest home. I bé, es parla molt també de fer el bosc comestible, el tanto,
3: Sí, molt bé, comestible,
1: És que el bosc ho és, el bosc és aliment per tots els animals que hi viuen i per tots els, els senglars, el que fan és aixecar la terra i això evita que molts llocs l'incendi s'aturi perquè...
2: Però els senglars, Maria Jesús, Estela,
1: Sí, són maquíssims.
2: Estàs per veure, que si se'n creu a un...
1: Jo me n'he creuat un de ben gros i ha passat de mi.
0: Sí, si no estan ferits no fan res.
3: Sí, els senglars on millor estan és al plat a taula.
2: No. Oh, Toni, per favor, a veure.
3: Estan boníssims.
2: Bueno, però has d'estar tot un dia cuinant-los, A veure qui...
3: No. Els maten els caçadors i els hi fan proves als veterinaris i te'ls pots endrapar.
2: Vale, sí, però a l'hora de cuinar-los necessiten moltes hores de cocció.
0: Sí, de tant en tant, això de les proves sí que s'han de fer, perquè tant en tant ha sortit una mostra de triquina, que és molt perillós per les persones. Sí.
3: Triquinosi, no es diu en català?
2: I com l'agafa la triquina
0: Això
1: és un paràsit, potser està present perquè vés a saber, o perquè a vegades també el que fan alguns caçadors, que això sí que hauria d'estar prohibit, és tindre senglars per criar i després deixar-los anar. Això també es fa aquí.
2: Bueno, però senglars, perquè com han creuament...
1: Si es tenen en una casa de camp o el que sigui barrejat amb altres animals, poden agafar qualsevol cosa, perquè normalment no es posen malalts.
2: Acabem. Tenim un truc especial cada un de nosaltres per combatre la calor. Quin truc teniu? O no truc? A veure, què és el que feu?
0: A casa, el que fem a la nit, sobretot ventilar bé la casa, aprofitar les hores del vespre si corre aire i persianes amunt i de dies doncs persianes avall. Amb una miqueta de vegades de càmera perquè corri també si no es concentra també la calor dins.
1: És el mateix, exactament.
2: Toni?
1: S'ha caigut.
2: Antoni ha agafat un cop de calor. Molt bé, aquí deixem doncs aquest tema que avui ens ha portat la Montserrat sobre el tema de la calor, un tema doncs realment actualíssim, com has dit tu, actualíssim, I que bé, doncs, tot i si ens hem donat algun consell, jo unes cosetes que hem comentat, però sí que principalment això de que la calor no es faci estar més enfadats, més nerviosos, més...
0: No. Més actius, com sempre, i animats i optimistes.
2: I amb il·lusió, que sempre. Molt bé, gràcies, Maria Jesús, per estar aquí. Montserrat, gràcies pel tema. Molt interessant. I també amb en Toni, que em sembla que ha agafat un cop de calor, doncs també gràcies per intervenir.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimecres 29 de juliol. Les tres paraules del dia són carretons, gelpi, àgora. Carretons, Tordera recupera la baixada històrica de Carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu i Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Clavé aquest cap de setmana, aquest 1 i 2 d'agost. Gelpí escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música, i Vallmanya es prepara per celebrar les seves festes aquest dissabte amb diverses activitats. Àgora, tot a punt per les festes d'Àgora Park. Aquest cap de setmana, la pista del Veïnat acollirà jocs tradicionals, festes de l'aigua, futbol i la popular botifarrada. I en esports, Clàudia Ribas, setena d'Espanya en 200 metres braça, després de fregar el podi al Campionat de Catalunya, la tordarenca ha competit contra l'elit espanyol en la seva primera competició estatal. Tordera recupera enguany la històrica baixada de Carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera, una cita que es celebrarà el dissabte 22 d'agost. Avui, 29 de juliol, és el Dia Internacional del Tigre, avui a Santa Marta. Queden 14 dies per l'eclipsi solar, un total de 26 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia assolellat i càlid amb màximes de 33-34 graus. Demà mantindrem un ambient típicament d'estiu. La dita, juliol assolellat i ressec, omple la bota i el sac. Farmàcia de Guàrdia a la Marcobal, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que mossèn Salvador deixaria Tordera després de 8 anys com a rector. Fa 5 anys parlàvem que quedava suspesa la Festa Major de Gelpí pel Covid, i fa 10 anys Protecció Civil demanava extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi forestal que es preveia per aquell cap de setmana.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: Ràdio Tordera.

I ara arriba un dels moments més esperats en el nostre magazín. M'hi poso jo i m'incluïeixo jo. És d'hora d'aturar-nos uns minuts, pujar volum i deixar que la música ens faci viatjar. Avui, al repertori, retrem homenatge als crestes ballables que han omplert més que tot places, embalats i festes majors amb la seva energia, amb la seva elegància i amb aquell repertori que ha fet cantar, ballar i emocionar generacions senceres. Preparar-vos, doncs, per recordar melodies inoblidables, ritmes de tota la vida i aquelles cançons que forma part de la banda sonora dels nostres estius. Obrim les portes del repertori perquè la música no només s'escolta, també es viu. Som-hi, comencem amb la música amb aquest gran cantant Neil Diamond.

Doncs bé, anem gaudint d'aquest tema de Neil Diamond, que és un dels cantautors més importants de la música popular contemporània. Va néixer el 24 de gener de 1941 a New York. Al llarg de més de 6 dècades de carrera ha venut més de 100 milions de discos arreu del món, convertint-se en un dels artistes més exitosos de la història.

i anirem fent camí amb aquest repertori i ho farem ara al costat d'aquest gran grup. El grup de Queen, Fred Mercury, dedica amb ell i la seva banda de rock, han estat els més influents de la història. Es van formar a Londres l'any 1970 i estava integrada per Fred Mercury, veu i piano, Brian May, guitarra, Roger Taylor, bateria i John Deacon. Doncs anem a escoltar aquest tema en el que marquen tota la seva capacitat de ritme rocker i pop.

I bé, doncs, una d'aquestes versions realment d'aquest grup que va destacar per la seva capacitat de poder barrejar el rock, el pop, l'òpera, la música sinfònica, creant un estil únic. Entre els seus grans èxits hi ha el tema anomenat Bohemian Rhapsody.

I bé, recomano, doncs, si no heu doncs, buscat o pensat, mira algun vídeo en els que podeu visualitzar el ritme, l'estil, la música d'aquest gran grup Queen, Fred Mercury, amb aquesta versió musical que nosaltres hem posat per fer-vos des d'allà on ens escolteu un batí doncs, ben entranyable. Canviarem radicalment de ritme, de tema, perquè farem al costat del grup Gente de Zona i ho farem amb aquest tema, La Gozanera.

Doncs bé, gent de zona, hem de dir que és un grup cubà de música urbana format a l'Havana l'any 2000. El grup es va donar a conèixer per la seva fusió de reggaeton, ritmes cubans i música latina, convertint-se en un dels referents d'aquest gènere. I bé, el seu ritme més internacional ha estat aquest que anem a escoltar, La Gozadera, una interpretada al costat de Marc Anthony i publicada el 2015. La cançó es va convertir en un autèntic fenomen a tot el món, arribant al número 1 a diversos països, gràcies al seu ritme festiu i una lletra que celebra la unió de pobles llatins. Després d'aquest gran èxit, Gente de Zona ha continuat triomfant amb temes com Traidora, Más Macarena i Si no vuelves consolidant-se amb un dels grups llatins més importants dels últims anys.

Què tal, des d'allà on t'estiguis? No mous els peus? No estàs fent aquest moviment tipus gozanera? Segurament que t'imagino i segurament que no pots parar de fer moure els peus. Però, papa, ara, perquè torna a venir un altre tema d'aquests impactants, un tema d'aquests que realment t'has de moure, has de ballar, i hem de dir que l'interpreta aquesta versió Ricky Martin. Quin tema? La bomba.

Després muévete, mamita, allà on t'estiguis, perquè amb el ritme que es porta aquesta versió de La Bomba, Ricky Martin, doncs cantant, compositor i actor porto-riqueny, que va néixer el 24 de desembre de 1971 a San Juan, Puerto Rico. Va començar la seva carrera artística de ben jove al grup Menudo i més endavant va iniciar una exitosa trajectòria en solitari que el va convertir en una estrella internacional. Entre els seus èxits també destaquem Living la Vida Loca, aquesta mateixa doncs que La Bomba se pot anomenar o se pot anomenar La Vida Loca. És conegut per la seva elegant i pel seu estil inspirat en els grans crooners com Frank Sinatra. Intensamente vivida te vas quedando colgada. Dean Martin i Tony Bennett han aconseguit un enorme èxit internacional interpretant estàndards del jazz i del pop, així com cançons pròpies.

I aquí, doncs, pràcticament estem a la recta final d'aquest repertori d'avui. Esperem que aquestes grans cançons us hagin fet recordar bons moments, que heu pogut cantar, que heu pogut somriure i, per què no, moure una mica els peus. Jo m'he imaginat que quasi tots que estàvem escoltant l'hem un nosaltres aquí, és que no hem pogut evitar-ho. La música té aquest poder meravellós, ens uneix, ens emociona, ens acompanya allà on estiguem. Gràcies per convertir aquesta estona en nosaltres. Demà tornarem amb melodies i ara es preparem per entrar en aquest espai Fogons i Delvental, però ho farem amb aquest tema musical. Setembre.

I acabem també amb aquesta frase d'avui. Diu, l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res no es pot aconseguir sense esperança i confiança. Petita pausa.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camiral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camiral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
6: 107.1 FM. Tordera.
7: Ara i aquí, d'estiu.

0: I arriben dos moments més sabrosos al nostre magazín. Posem-nos el davantal, encenem els fogons i obrim la porta de la cuina de la ràdio. Això ens ajuda a fer-la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, perfecte.
0: Sí, aquesta sí. Calor ens portes...
1: Oh, sí, quina calor, eh? Sí, però sí, avui sí. Us porto... Avui anem de tapes.
0: Oh, que guai, això m'encanta
1: a
0: mi,
1: eh? I les tapes ja no volen tanta feina, perquè està molt bé ara, les tapes, ara a l'estiu, venen molt bé. I llavors n'hi ha una que és la tapa 10, no?, que són les patates braves.
0: Oh, tant.
1: Perquè, esclar, tu dius, bueno, i una...
0: Les patates braves, i en aquest cas que...
1: Una recepta de patates... No, una recepta de patates braves, dius, bueno, no cal, però sí que cal, perquè les patates braves també tenen el seu secret com tot.
0: Ah, bé, tu aquí. Okay. Bueno, vas a algun restaurant i tot arreu es fan diferents, però alguna de bona, bona costa de trobar.
1: Costa de trobar, doncs és això. Bueno, doncs llavors què farem? Comprarem per 4 persones, que sempre la recepta que donem, 1 quilo de patates de fregir.
0: Val, no, això tenir-ho en compte, eh?
1: Tenir-ho en compte, 1 quilo de patates de fregir. Llavors necessitarem per la salsa, perquè això serà la fregir les patates, i ja ho tindrem. Després us explicaré com ho hem de fer per fregir aquestes patates.
0: Escolta'm, eh? Joan, una cosa, aquestes patates ja ho porten a l'envoltori, patates de fregir?
1: Sí.
0: Sí? Sí, sí. I no m'he fixat mai, eh?
1: Sí, sí, sí, ja ho porta, patates fregir o patates per bullir.
0: Va,
1: sí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Llavors, el quilo de patates, una ceba, això, la ceba aquesta, és per fer la salsa. La salsa brava. Nosaltres a casa la salsa brava ens agrada a sota una mica de maionesa i a sobre la salsa brava.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Llavors, una ceba, un gra d'all, oli, peu vermell dolç, una cullerada de postres, d'aquest de la Vera, aquest bo, comprem aquest, que la caixa és aquella de ferro.
0: Sí, sí.
1: Llavors
0: sí,
1: omplim, si un cas, el pot que tinguem petit, però amb aquella és molt el bo. Llavors, una cullerada de cafè de picant. Si el picant no ens agrada tant, ni posem mig i després ho podem rectificar, que no ens quedés massa picant. Un bon raig de vi blanc, dues cullerades...
0: Vi blanc normal, normal, eh? Vale.
1: Dues cullerades soperes de tomàquet fregit, ja fregit, d'aquest fregit, i un got de caldo.
0: Molt bé.
1: De caldo que tinguem de pollastre, si no tenim de pollastre, de verdura. Un got d'aquests d'aigua, doncs un got ple.
0: Molt bé.
1: Què farem? Doncs, primer de tot, fregirem les patates. Les patates tenen dos processos. Si tu els fas amb aquesta fregidora...
0: D'aire?
1: No, fregidora normal. Que tu no l'has comprat, que val 50 euros, que val la pena comprar-la perquè val 50 euros, aquesta fregidora.
0: Ah, molt bé.
1: No és una fregidora que digués, m'haig de gastar 300 euros.
0: No. 50 euros.
1: 50 euros. Una fregidora d'aquestes petites que hi cap 1 litre d'oli de girassol.
0: I per quantes persones representa?
1: Home, aquesta per 4, bé. Si sou més, què passa? Que has de fer més fregirades. Vale. T'hi has de posar un rato.
0: Dues fregides, molt bé.
1: Això, o 3.
0: Molt
1: bé. Llavors, agafarem aquestes patates... Perdó. Perdó, eh? Els apelarem i els tallarem esquixades.
0: Vale, allò que sabeu...
1: Allò que diem... cap un cantó i cap a l'altre. Tindrem la fregidora, o si ho fem a mà, no podem mirar la, si ho fem amb una paella, no podem mirar la temperatura, bé, podem agafar un termòmetre, però és complicat. A 150 graus. I llavors, gràcies, bec una mica d'aigua perquè m'he ennuegat.
0: Tenim aquí...
1: Molt bé,
0: vinga,
1: tenim
0: continuem.
1: Aquí que ens cuiden, que no vegis. Sí, sí. Llavors, doncs, agafarem, els esquixarem. Si tenim aquesta fregidora a 150 grams la primera, a 150 graus la primera fregida. Si els fem amb una paella i ho mirem al termòmetre, si no, com sempre, els posem a la paella. Això, si ho fem a la paella, llavors els deixem una mica fortes i després els abaixem, perquè ens quedin toves de dintre.
0: Val, és a dir, els dones un cop de foc,
1: foc valent, i llavors els abaixem una mica. Val. I a l'última hora, si ho fem a la paella, per enrossir, els tornarem a posar el foc més alt i els acabarem d'enrossir.
0: Això no els hem de tocar de la paella?
1: No els hem de tocar de la paella.
0: Va, molt bé.
1: I llavors els posarem en un paper absorbent, ja tindrem la salsa a punt, que ara explicarem com se fa, i li posarem a sobre. Si els fem a la fregidora, 150, els atraiem i els posem en una escumadora per treure tot aquest oli que tenen, una mica d'oli. I després, la segona fregidada, els farem a 180 graus. I només es tracta de... Llavors ens queden rosses.
0: Ah.
1: I la sal, sempre al final.
0: És a dir, quan ja les tens allà
1: quan
0: al costat...
1: Quan els tens, que els poses a la plata, o els poses en un plat de la sal perquè no t'hi vagi la plata, i així es queden bones les patates.
0: Els poses amb un paper especial a l'hora de treure-les?
1: Aquell paper absorbent.
0: Aquell paper absorbent,
1: sí, o amb una escorredora. Jo a vegades tinc l'escorredora amb un plat, sí, i els tiro allà,
0: ah, va bé,
1: saps?
0: Va
1: i, esclar, l'escorredora ja, hi ha l'oli, però en queda poc, eh? Mm-hmm. Sempre amb oli de girassol. Bueno, després tindrem, haurem fet aquesta salsa, que haurem fet? Haurem enrossit aquesta ceba, però tampoc no caramelitzada, eh? Només que ens quedi blanqueta. Uh-huh. Haurem agafat aquest gradall, un o dos, depèn del gust, i l'haurem tallat amb aquell tallador, amb allò, aquell tallador tan petit, sí, que posem l'aia dintre, sí, i el xafem, sí, i ens, sí, queda... El tallarem, i com això és una mica arròs, llavors és el moment de posar-hi aquest pebre vermell dolç i aquest pebre vermell picant, però de seguit tirar-hi el vi.
0: Ah,
1: perquè si no aquest pebre vermell se'ns cremaria,
0: va, ah,
1: i tindria
0: bé
1: gust de cremat. A la que tires el pebre ja tens el vi allà al costat, un bon raig de vi, deixes evaporar aquest vi i tires aquesta cullerada de sopera de tomàquet que ja fregida, ho passes una mica, ho deixes uns 2 o 3 minuts i poses el caldo,
0: va,
1: aquest que hem dit, un got,
0: no queda molt, bueno, no.
1: I llavors ho deixes que això s'espesseixi. Llavors això anirà agafant...
0: Va remenant,
1: ho deixes uns 10 minuts o 15, que veuràs que aquesta salsa hi ha agafat espessor. Uh-huh. Agafes el turmix i ho tritures tot. I llavors amb el colador xinès ho coles.
0: Ah, molt bé.
1: Ja ho deixes en un bol i ja tens la salsa feta.
0: Molt bé. Eh? Fàcil, tot això.
1: Bueno, fàcil...
0: Una mica de feina.
1: Però ho pots fer el dia abans, eh?
0: Ah,
1: o
0: bé,
1: dos dies. Llavors agafes un pot de vidre i ho deixes a la nevera, uh-huh, i llavors ho treus a temperatura ambient i és
0: ja
1: el moment... Exacte. Vull dir, i si no, llavors l'escalfes una miqueta al moment de posar-ho sobre les patates.
0: Va, va. Eh?
1: Uh-huh. I llavors haurem fet aquesta maionesa, com us vaig dir l'altre dia, que la maionesa hi posarem un ou, no hi posarem ai, només l'ou, un raig de vinagre de poma i l'oli, i una mica de sal. Ho batarem tot i llavors posarem les braves i posarem aquesta maionesa i a sobre la salsa brava.
0: Molt bé.
1: I llavors ho remenarem al gust, com tot siguem a taula.
0: Bueno, esclar, és això, que aquestes patates braves, la majoria de gent ja té aquesta salsa que és...
1: La compres,
0: ja,
1: i aquestes salses, unes piquen molt, les altres no tenen gust.
0: Sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Salsa queda molt bona, eh?
0: No, és que ara...
1: I si en sobra...
0: Vols ingredients, fantàstic.
1: És el que dic, i si en sobra no heu de tenir problema, perquè la podeu guardar, eh?
0: Molt bé.
1: Doncs tornem a dir els ingredients.
0: Exactament, vinga.
1: Ah, i després un secret que l'altre dia no us vaig dir de la maionesa, que ara avui us el dic, que si us talla, no llenceu res. No llenceu ni l'oli, ni l'ou, ni res. Ho traieu del vas batedor, perquè a vegades es talla, a mi també se m'atalla,
0: vull dir. Sí.
1: Perquè a vegades està la temperatura de l'ou. Mil coses, és que no ho saps. La maionesa és una mica a vegades punyetera.
0: Mous més el braç del compte, també malament.
1: Doncs traieu això, traieu l'oli, traieu tot això i ho poseu en un bol. Amb un paper de cuina, xugueu bé el vas batedor. Agafeu una mica d'aigua no freda, tèbia.
0: L'escalfem una mica.
1: Sí, una mica, res. Ara poder no caldrà, perquè amb aquesta calor poder ja vindrà tèbia.
0: Sí.
1: Dos dits d'aigua, de través, no de llarg, dos dits d'aigua. Agafem el túrmix i ho embatem. I veurem que això ens fa una espuma. Mm. Quan comença a fer aquesta espuma, que ja podria haver passat un parell de minuts, ben bé, amb l'altra mà tenim el bol allà i amb una cullera grossa anem tirant una mica... d'aquesta ioli, d'aquesta maionesa que se'ns han tallat.
0: Ai, a poc a poc,
1: i veurem que se'ns lliga.
0: Oh, escolta, me sembla màgic, això,
1: sí, sí,
0: eh?
1: No hem de llençar ni l'oli ni hem de llençar l'ou. L'única cosa que ens quedarà una mica més clara de la normal, saps que a vegades queda allò tan espès
0: que no la pots ni...
1: Et quedarà una mica de res més clara.
0: Però s'aprofita perfectament bé.
1: I llavors, com veieu que ja s'ha lligat una mica, ja podeu anar una mica més de pressa, una que jo era darrere era l'altre, i no heu de llençar res, i queda fantàstica.
0: Joana, que és fantàstica aquest...
1: Sí, és que l'altre dia vaig pensar,
0: ostres, truc, de veritat,
1: no els has explicat el truc de la maionesa.
0: Sí, perquè, esclar, a veure, és més fàcil que res, que si un dia vas una mica més de pressa del compte...
1: Sí, o la temperatura de l'ou, o la temperatura de l'ou que sigui.
0: Molt bé, Joana, repetim aquests ingredients, aquestes patates braves, que,
1: bueno,
0: sembla que a l'estiu se'n prenem més, però, esclar, després ens posarem una cerveseta aquí, eh?
1: Sí, bueno, una cerveseta, un got de vi blanc o el que vingui bé, o un got una mica de cava, el que toqui.
0: Va, Joana,
1: un quilo de patates sempre de fregir, una ceba per fer el sofre, per fer, diguéssim, la salsa. Aquesta ceba és per fer la salsa aquesta brava, eh? Un gra d'all o dos tallat ben petit, oli d'oliva, pebre vermell dolç, una cullerada de postres, pebre vermell picant, una de cafè, un bon raig de vi blanc, dues cullerades soperes de tomàquet fregit, un got de caldo, caldo que si el tenim de pollastre, si no de verdura, i ja ho tenim. Això ja hem dit que ho farem, uh-huh. Ho passarem pel túrmix, ja tindrem fet. I després la maionesa, perquè a nosaltres ens agrada la maionesa i sobre la salsa.
0: Sí, sí,
1: si
0: sí,
1: només
0: sí,
1: us agrada
0: sí.
1: amb salsa, no cal.
0: Val.
1: Però llavors, si us en sobra d'aquesta salsa, amb un pot sempre de vidre a la nevera, 8 dies o 10, perfecte.
0: Això aguanta bé.
1: Sí.
0: Volia preguntar, també l'oli que ens has remarcat,
1: sí,
0: de girassol,
1: l'oli de girassol.
0: D'aquest de fregir, també?
1: Sí, especial per fregir, perquè no es crema tant.
0: Val.
1: Ui,
0: val,
1: es nota molt la diferència.
0: Sí, sí,
1: sí.
0: Sí, sí,
1: sí, aquest sí. alto eólico que diuen, i es nota molt la diferència, uh-huh. Sempre per fregir. I sempre de girassol, perquè les patates així no agafen aquell gust d'oli d'oliva
0: sí.
1: I no queden tan olioses,
0: ja no
1: queden molt bé.
0: Molt sí. bé, Joana, doncs moltes gràcies, eh? Molt interessant.
1: Doncs,
0: I això del vinagre de poma és una cosa que sempre penso que s'ha de tenir la cuina. Tu l'hi tens molt, eh?
1: Jo sí, jo el vinagre de poma el tinc molt. Bueno, els altres, aquells altres de Jerez, en tinc de tots. I si no teniu vinagre de poma, un raig de llimona, eh? No teniu... Perquè sempre tireu-hi algo perquè neutralitzi una mica aquest ou.
0: Va,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Perquè jo la faig sempre la maionesa a nosaltres a casa. Jo la guardo un dia o dos.
0: Uh-huh.
1: Més no, eh? Després s'ha de llençar. Però és que aquests pots que compres no valen res.
0: No. Porten d'aquests
1: maionesa... I a més tots són additius. Tu miro. Que sí. si això, que si puede contener pescado, que si el guardo...
0: Sí. No cal.
1: I més val fer-ho tot natural.
0: Molt bé, Joana, moltes gràcies per estar aquí, per estar a la ràdio. Ens traiem el davantal i bé, esperarem doncs novament a la propera edició. Gràcies.
1: Doncs vinga, fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Doncs bé, Joan, arriba el moment que en aquests fogonis de Ventall, l'edició de l'estiu, hi barregem aquesta música perquè el mateix fer aquestes patates braves...
1: Sí, aleshores, puguem ballar una mica.
0: Ballar una mica, que això també sí, ens fa fer la cuina una mica més fàcil.
1: Sí.
0: Vinga, quina cançó has sol·licitat, Joan?
1: Avui he sol·licitat l'últim ball de Gertrudis.
0: Ah, molt bé, escolta'm, sí. I dedicatòria o no dedicatòria?
1: Dedicatòria. Bueno, tothom que escolti la ràdio, principalment, i també a la meva família. I, bueno, i llavors vull dir alguna cosa, vull que les meves joves es diuen Marta i les dues...
0: Totes dues es diuen Marta. Que casualitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hem de dir Marta d'un i Marta de l'altre, perquè si no... I doncs els hi dedico també principalment amb elles, perquè passin un bon dia.
0: Vinga, escoltem.

0: I bé, sí que aquesta és la versió musical, Joana, molt maca, de la gent de Gertrudis, no? I que bé, aquest últim ball és una música amb molt de ritme, eh? Vull dir que sí. Es pot ballar molt bé.
1: Sí.

0: haurem de parlar de la mítica Carmen Ruscalleda. Perquè, bueno, ara ella està, diguéssim, està dirigint un restaurant junt amb el seu fill, però, bueno, ha sigut premiada, i, a més, ella, que no va estudiar en una escola d'hostaleria, sinó que va estudiar el comerç, com jo.
1: Ah, està bé.
0: I llavors ella, amb la seva saviesa de cuina que li agradava i que s'hi va posar, va començar a convertir aquests plats, i després, suposo, amb xef que l'ajudaven, sí, i ella portava la idea de la cuina. Sí. Llavors ella va néixer d'una família de pagesos, a Sant Pol, i al cap d'uns anys, doncs, llavors va comprar un hostal de Sant Pol, i en aquest hostal, doncs, hi va fundar un restaurant. Que se'n deia el Sant Pau, de Sant Pol.
1: Jo te preguntava abans d'entrar a l'antena si havies anat i dius que has anat amb el seu fill.
0: No, amb aquesta no vaig tenir temps. Ara hem anat a no es diu Sant Pau, es diu un altre nom, el restaurant que està en el Sant Pau, que el té el seu fill en Balam.
1: Ah, està bé. Escolta, és el mateix lloc.
0: El mateix lloc. És molt
1: petit, per això, no?
0: Sí, bueno, però és que, a veure, en aquestes cuines no poden fer taules grans, perquè si no, els 8 de vespre encara hi serien. Perquè, és clar, ells fan aquesta cuina que te la fan al moment.
1: Sí.
0: I llavors ells ja compten que perquè han de tenir, per exemple, 7 taules, 8, 10, per servir-te bé.
1: Val.
0: I llavors a la cuina hi ha 15 o 20 persones, eh?
1: Què dius,
0: per això paguem aquests preus, també.
1: Va.
0: Perquè, esclar, en aquesta cuina, amb dues persones no fem. No fem. Una ha de fer una cosa, l'altra una altra, per servir-ho tot bé, calent, i al punt, i tot acabat de fer, perquè ells no tenen aquest menjar de cassola de vedella amb bolets, i tot això.
1: I és una altra història.
0: És una altra història, eh?
1: Molt bé, anem a escoltar més el que ens explica Joana.
0: Ah, això, bueno, doncs ella, ara el que ella s'ha dedicat és a formació, s'ha dedicat a sortir a la televisió, i llavors encara està dirigint a un restaurant a Barcelona, junt amb el seu fill. I llavors a Tòquio, ella va tenir un restaurant, va ser una de les principals que va tenir un restaurant a Tòquio, van tenir dues estrelles Michelin, o sigui que...
1: Encara el tenen?
0: El de Tòquio no ho sé si encara el tenen. No ho sé si encara el tenen, que va tenir dues estrelles Michelin, va tenir. El 2018, després de 30 anys d'èxit, del Sant Pol va tancar després de 30 anys, sembla que no. No vaig tenir temps d'anar-hi, però vaig tenir 30 anys per anar-hi. A vegades passa aquestes coses, com hi ha algun cuiner d'aquests que ha estat amb ella, o ha estat amb altres, i ell ha obert un restaurant, saps que s'ha de fer anar-hi al principi.
1: Perquè, home, però al principi, Joana, potser encara no encerta tan gaire el plat.
0: Els preus varien molt, perquè si els hi comencen a donar una estrella Michelin, dues i tres, ja no tens temps d'anar-hi.
1: Ah, molt bé, doncs així estic d'acord amb tu, eh? Perquè, esclar, quan comença a donar estrelles, els preus també van posant estrelles,
0: Sí. Llavors també ha estat galardonada amb la Creu de Sant Jordi, ella, i llavors ella ara surt a TV3 cada dimarts.
1: Ah, està bé.
0: El programa Tot es mou, que sempre porta plats diferents, cada setmana porta un plat diferent, o amb fruites, o amb la carn...
1: D'aquest tipus de delicatessen, també, els plats?
0: No, la cuina de sempre.
1: De sempre, molt bé.
0: Porta uns plats... Bueno, ella pot donar un truc perquè aquella carn o aquella verdura, si l'has de fer, la facis d'una manera que aniràs més ràpid, o te se conservarà més, Els truquets que ella té de la cuina, perquè, esclar, aquesta gent... tenen molts trucs per poder conservar els aliments i cuinar-los i de tot, Sí.
1: Però, bueno, jo sí que me quedo amb això que has començat al principi, una dona que diem que era de pagès, realment, doncs, de quina manera s'ha anat situant i han agafat un bon lloc, no?,
0: és,
1: el culinari.
0: Ella és filla única, i llavors es va casar amb el seu home, es diu Toni Balam, que en Toni, el seu home, també... toca amb un conjunt.
1: Ah, mira.
0: Perquè li agrada molt la música, i llavors van a fer bolos per aquí a la costa.
1: Ah, mira.
0: I ell, sí, ara es dediquen...
1: L'has escoltat algun dia, perquè és que passa, eh?
0: Ara es dediquen, es dediquen ells dos a sortir molt, perquè, esclar, abans amb aquesta feina estàvem molt lligats. I llavors ell també pot fer una mica el que li agrada, que és tocar la música i tot això.
1: Ai, mira per on, mira que bé. I toquen bé o què?
0: Sí, toquen cançons. Com ara cançons... tradicionals d'ara, d'estiu i tot això.
1: Molt bé. També són coses que ara en sapiguem, eh? Vull dir, cada un, jo ara anava...

0: Va dir, el seu marit l'ajuda a la cuina i em va explicar que realment no, que t'home, doncs, bueno, va per tocar,
1: era,
0: no?
1: Ell era el metre, eh? Ell era el metre i el que organitzava els menjadors i tot això. Va. A la cuina podia també s'hi posava rato, però jo crec que la cuina amb tanta gent que tenien, perquè la cuina era oberta i es veia quan cuinaven.
0: Ah, caramba, molt bé,
1: I tenien molta gent. Llavors ell ha escrit molts llibres, que llavors amb aquests llibres els podem consultar, les receptes o el plat que més li agrada, però té una cuina molt mà. Bueno, la cuina que ell explica, la cuina és una cuina molt de la nostra, vull dir, també és, no és la cuina sotificada aquella que dius, si no tens això, si no tens allò, no ho pots fer, sinó que vull dir, és una cuina molt de casa, eh?
0: Molt bé, molt bé.
1: O sigui, ha defensat molt Catalunya sempre, és molt catalanista, I la cuina també l'ha basat en tot això.
0: Molt bé, Joana, però és molt interessant. I també la Carme deu estar prou contenta de poder, doncs, comprovar que el seu fill, doncs, va seguint, doncs,
1: sí, perquè el seu fill, quan era jove, es va decantar per un mal moment, va passar un mal moment molt difícil el seu fill, i llavors ells ho veien però no sabien què li passava, i llavors els hi va demanar ajuda. El van portar a un centre de desintoxicació i va estar-hi un any o sis, i llavors ell va dir que volia seguir el que la seva mare ja perquè ella encara tenia obert, quan va passar tot això, que volia seguir això, i que sí, que ja s'ho havia pensat bé, i que veia que, sí, que ara el seu camí era aquest, i llavors ella també n'està orgullosa d'haver pogut ajudar i que ell segueixi el mateix que ella, i que ella li doni un cop de mà i l'orienta i l'ajuda, perquè els dos restaurants que porten a Barcelona també ella l'ajuda, no treballant, sinó, o sigui...
0: Bueno, una petita orientació, no,
1: això,
0: Joana?
1: La petita orientació, i és com a directora dels restaurants aquests.
0: Molt interessant, eh?
1: Sí, sí.
0: I la Carme Ruscalleda, doncs, un personatge que bé, doncs, és molt conegut, eh?
1: Vull dir, i a tots ens cau bé, perquè és molt franca.
0: Sí, en realitat és molt planerament,
1: molt
0: no?
1: Molt planerament, eh? No se li veu una actitud d'orgull, sinó que és molt senzilla, i si la trobes, que a Carmen, com anem, bé, ja està.
0: Molt bé, Joana. Doncs bé, ho deixem aquí per avui.
1: Molt bé, sí.
0: Doncs bé, tan interessant aquest espai de l'estiu que anem fent amb aquests fogons i davantal, que nosaltres ja l'hem penjat ara fa una estona, i que cada setmana també és interessant conèixer en profunditat, que ens els expliques, aquests cuiners internacionals, en profunditat.
1: N'hi ha molts, mare de Déu. Perquè ara, vull dir, mica en mica, com va repassant, hi ha altres que no són tan famosos i que també cuinen molt bé.
0: Molt bé. I vas veient que hi ha més dones que homes? Més o menys igual?
1: No, més o menys igual. Sí. I, bueno, només jo us volia dir que si a vegades no podeu agafar els apunts quan donem les receptes, es poden connectar al YouTube, que estan penjades, no?
0: Ràdio Tordera,
1: busqueu Fogons i Davantals, l'Ara i Aquí, Espai Fogons i Davantals, i ho trobareu. I si no, per la ràdio també ho podeu escoltar, me sembla que és a les 11 del vespre, ho repeteixo.
0: Sí, si no,
1: a la carta també podeu buscar el dia aquell i per dir... I si no, podeu trucar i dir, escolta, de patates quan en necessitàvem, i també us ho direm.
0: Molt bé. Doncs bé, sabeu que teniu aquest punt, que no podeu perdre en cap moment cap de les receptes que ens explica la Joana, perquè queden allà posades.
1: Vull dir, i els podeu consultar sempre que vulgueu.
0: I si sempre teniu algun tipus de pregunta, d'algun dubte, doncs la Joana sempre hi trobarà la solució adequada.
1: Mirarem de buscar-la, sempre anem de buscar solucions.
0: Oh, i tant que sí. Moltes gràcies, Joana. Bona setmana, fins la propera.
1: Igualment, adéu-siau, fins dimecres. Adéu.

0: Doncs bé, nosaltres sí que anem ja agafant la recta final del magazín de l'àrea aquí, diari, i que bé, ens toca, doncs, de la pregunta que fèiem participativa, a veure què han opinat la nostra audiència, la tenint, el nostre control de sons, ho explicarà endavant a tenit.
1: Doncs bé, responent a la pregunta, treballar moltes hores vol dir produir més? La majoria de respostes han sigut que no.
0: Que no? Caramba, no? Tu què opines? Tu també que no? Al mig i mig. La Tenit està així, vull dir, jo també, jo també. Molt bé, doncs moltes gràcies, Tenit, per donar-nos aquesta opinió. I bé, ja arribem pràcticament a la recta final. Tinc una reflexió molt senzilla que voldria fer-vos arribar, que és que diu-vos que la vida no sempre es posa el camí fàcil. Hi ha dies de sol, hi ha dies de núvols. Però fins i tot els dies més grisos amaguem una oportunitat, la d'aprendre, la de créixer i descobrir una força que potser ni sabia que teníem. No esperis que tot sigui perfecte per començar a ser feliç. La felicitat també viu en els petits moments. Una conversa agradable, una cançó que t'emociona, un cafè compartit o simplement bon dia, dit amb el cor. Cada matí és una pàgina en blanc. No podem canviar el que vam escriure ahir, però sí decidir que volem escriure avui. I això és una gran notícia. Somriu una mica més, preocupa't una mica menys i recorda que els petits passos també porten molt lluny. Gràcies. Fins demà a les 11.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Claver aquest 1 i 2 d'agost. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una nova història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. Ens en parlava el director del musical, Xavi Mercader.
4: S'explica, doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també.
3: Gelpí escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música. Tots els espectacles del programa seran completament gratuïts. Hi haurà servei de bar i sopar a la fresca. I destaca la segona edició del Tordeo. Ens en parla un dels promotors, en Xavi Favà.
5: Ara ja estem a la recta final. Ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir... Estem tots preparats i entusiasmats.
3: Vallmanya es prepara per celebrar la seva Festa Major aquest dissabte 1 d'agost. La celebració arrencarà al matí, s'allargarà fins a mitja tarda amb una gran varietat de propostes i tot a punt per les festes a Agora Park. Aquest cap de setmana la pista del Veïnat acollirà jocs tradicionals, festa de l'aigua, futbol i la popular botifarrada. Ens en parlen membres de l'organització.
6: Plens que siguin un punt de trobada per tots els veïns i veïnes, grans i petits, i els que permetin tornar a convertir els carrers i els espais comuns amb confiança, tranquil·litat i seguretat.
3: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, la situació meteorològica ha de continuar sense complicacions. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, sense excepció. Amb vents fluixos aquest matí, lleugerament moderats puntualment aquesta tarda, de component sud-oest i amb una situació marítima no molt complicada, marejol i una mica de mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà tot continuarà igual, tornem a tenir una jornada plenament assolellada, amb unes temperatures que pugen una mica en relació a les d'avui. I si avui les màximes quedaran al voltant dels 33 graus cap a l'interior de la comarca, demà ja podrien arribar als 34. Sembla que divendres tindríem unes temperatures semblants a les de demà o una mica més baixes, sobretot a la franja costanera, però de cara al cap de setmana recuperarem temperatures de rigorós estiu. Divendres hi haurà alguns núvols més, poc importants, res de pluges en conjunt. Els pròxims dies continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 28 de juliol. Benvinguts i benvingudes després del programa d'ahir on parlàvem amb la penya. Avui tocarà parlar d'una altra entitat tordarenca. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc, agafeu alguna cosa per picar o mentre prepareu el sopar, perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, anem entrant en sumari. Avui, aquest dimarts, doncs amb nosaltres s'asseurà a la banqueta de l'estiu la Jéssica i en Ramon Montemar de la FED i de l'Atlètic Club Tordera, respectivament, per parlar-nos sobre el projecte que ja porta 6 anys de vida aquí a Tordera. Doncs els lleons de l'Atlètic Club, que són tots aquests de nens amb neurodiversitat, perdoneu, doncs que s'ajunten un dia per setmana per jugar a futbol tots plegats, per poder fer esport i també gaudir d'aquest futbol sala aquí a Tordera, que cada mica va siguent molt més potent. Amb ells parlarem de com va néixer el projecte, de com ha anat aquesta temporada, perquè han fet molts tornejos i han fet molts partits, i de com veuen la temporada vinent i també dels creixements dels seus nens. Vinga, va, poseu-vos còmodes, que avui tenim una bona notícia i una primícia, una exclusiva, que d'aquí poc espero que en sapigueu molt més i ja us avançaré després. Podreu escoltar algú per primera vegada aquí a Ràdio Tordera, que esperem que es passi per aquí els estudis properament.

Parlem del Barça d'un ex-blaurana, millor dit, perquè Lewandowski va dir no a 200 milions per poder continuar al Barça. La gent explica que Deco i Flick no li podien garantir la titularitat i que després d'això van començar a estudiar altres opcions. Robert Lewandowski va rebre al gener del 2026 una oferta d'Aràbia Saudita de 100 milions d'euros per temporada durant 2 anys. Segons ha explicat el seu agent, Pini Zahavi, la va rebutjar perquè volia continuar al Barça. Així ho explica el seu agent en una entrevista al mitjà polonès, de la qual s'ha fet ressò al diari Sport. El representant ha respost així quan li han preguntat per què no l'havia acceptat. I va dir perquè volia jugar al Futbol Club Barcelona. Pini també ha explicat que Lewandowski no va continuar finalment al club blaugrana. Laporta volia que Robert jugués un any més al Camp Nou, assegurat. El president, però, no va voler intervenir en les decisions de Deco i Hansi Flick, que no li podien garantir a Robert jugar d'inici. Segons la gent, no era més important fins i tot que els diners per al davanter. Deco i Hansi tenien una visió diferent sobre el futur de Robert al Barcelona i això, en un moment determinat, va començar a estudiar altres opcions. L'Aràbia Saudita o els Estats Units? Doncs des del maig, les dues opcions que hi havia sobre la taula eren la regió del Golf i els Estats Units. L'oferta saudita va perdre força perquè els clubs del país van canviar la seva política de despesa. I Javi també hi havia... Javi, en aquest cas, havia dit que la situació es va complicar per la guerra. Chicago Fire feia un any que treballava en el fitxatge. El seu entrenador va viatjar a Catalunya al desembre per representar-li el projecte. Els dirigents del Fire van lluitar per ell més que ningú. Van ser pacients, decidits i creatius. Ho van fer tot per convèncer Lewandowski, ha explicat la gent. El davanter ha signat per Chicago Fire per 2 temporades i cobrarà prop de 40 milions de dòlars en total. Segons Pini, és el segon contracte més alt de la MLS, només per sota de Leo Messi. Parlem també del Barça, perquè també s'està sondejant a Rodri. Segons ha explicat el periodista Oriol Domènech a tot costa de Catalunya Ràdio, el club blaugrana ha contactat amb l'entorn del migcampista del City. Després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola, Rodri és un dels noms del mercat futbolístic. El seu futur s'està vinculant des de fa uns dies al Real Madrid, però no és l'únic equip gran interessat en el migcampista madrileny. A tot costa, aquest dilluns, el periodista Oriol Domènech, molt ben connectat amb l'entorn del Manchester City, ha explicat que el Barça també ha fet gestions per tenir controlada la situació de Rodri i, arribat el cas, fer una oferta al futbolista i al Manchester City per reforçar l'equip de Hansi Flick aquest mateix estiu. Parlarem ràpidament perquè Zidane ja s'ha fet oficial, és el nou seleccionador de França i Itàlia ha canviat el rumb perquè Mancini i Ranieri lideren el nou projecte d'aquesta selecció perquè la candidatura d'Andrea Pirlo, que ha deixat en dubte per la seva vinculació a la casa d'apostes de russa i de les crítiques declaracions de la vicepresidenta del Parlament Europeu, el nom de Pirlo ha quedat completament descartat. Per tant, això ho ha fet saber la Federació Italiana de Futbol, que ha vetat a l'exjugador com a possible nou seleccionador. Les primeres conseqüències han estat aquesta decisió, han estat les dimissions de l'equip tècnic de la Federació Paolo Maldini i el seu assessor, Leonardo. Les renúncies arriben només 16 dies després de que tots dos ocupessin el càrrec, amb l'objectiu de reanimar la història de la selecció que fa 12 anys que no juga al Mundial. L'exjugador Chiellini és un dels candidats en ocupar aquell lloc dins el projecte de la federació, però ha deixat clar que està molt content amb el seu rol a la Juventus de Turí. En aquest cas, Claudio Ranieri han estat els dos noms que han sonat i que ara mateix estan dins per liderar aquest projecte d'Itàlia.

0: Anem a Tordera. Parlem de l'Atlètic Club Tordera perquè s'estrenarà el grup 4 en aquesta nova categoria de preferent. El conjunt torderenc ja coneix la seva nova realitat a preferent, on es veurà les cares amb equips, amb uns equips recent ascendits i tres descendits de divisió d'honor. Els torderencs ja saben quins seran els seus rivals per la propera temporada. Després d'haver aconseguit una merescut ascens compensat, el conjunt torderenc ha quedat oficialment enquadrat dins del grup 4, amb rivals de la delegació de Girona. La nova categoria de preferent planteja un escenari complex, on l'Atlètic es trobarà amb una barreja d'experiència i noves il·lusions. La nova lliga reflexa els canvis en les categories que ha fet la Federació Catalana de Futbol, ja que dels 14 equips que conformen el grup, 11 són conjunts ascendit i els altres 3, equips que han descendit a divisió d'honor. El Girona Futsal, el Riu de Llots, el Malgrat, són aquests 3 equips que han descendit a divisió d'honor. La resta d'equips són el Caldes de Meravella, l'Escola Futbol de la Ripoll, el Vall d'Obrega, equip que ja ha jugat a la categoria, el Fontcoberta, l'Hostal Riquenc, l'Atlètic Vidreres, el Lloret, el Vilafant, els Joves de Vidreres i el Sant Gregori Almogàvers. Aquests dos conjunts també rivals del conjunt torderenc la temporada passada. Així doncs, amb aquesta diversitat, promet una temporada molt exigent per l'Atlètic Club Tordera, que en breus començarà la pretemporada amb entrenaments a portes obertes per reforçar l'equip. I atenció, que aquí arriba l'exclusiva, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera ens ha fet arribar aquestes paraules, que està molt content per aquest nou projecte i ha moltes ganes de començar-lo. L'escoltem.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues yo soy Cristian Romero y este año pues voy a tener el privilegio y el honor de ser el primer entrenador del Senior Athletic Tordera en categoría preferente. También quiero presentar, bueno, a mi segundo, que este año conformaremos el staff técnico, ¿vale? A Sergio Palmero. Y decir que, bueno, que cogemos con mucha alegría, con mucha ilusión, con muchas ganas este proyecto de nueva temporada para nosotros. Ya llevamos experiencia como entrenadores de senior, pero sí que es verdad que esta temporada va a ser un reto, ya que llegamos a un club nuevo para nosotros, con todas las facilidades que nos han dado desde la directiva para poder plantear nuestro estilo de juego, nuestra metodología y nuestra forma de trabajar. Y en esa parte queremos dar muchas gracias a toda la cúpula directiva del Athletic Tordera, que nos está facilitando mucho la cosa, ¿no? Y poco más, deciros que bueno, como he comentado, vamos a coger esta temporada con muchas ganas, con mucho trabajo, mucha disciplina para poder solventar bien esta liga y esta categoría que nos toca de preferente, junto con todos los equipos que nos han tocado, que va a ser muy divertida, porque a la vez va a ser muy dura y muy competitiva esta categoría. Pero bueno, la afrontamos muy bien, con muchas ganas. Los jugadores espero que también sigan con la misma ilusión con la que han acabado esta temporada, incluso poder motivar más a los jugadores. Y deciros que el día 30 de julio vamos a estar haciendo la presentación de la nueva temporada para jugadores que ya están en el club y para nuevos incorporados que quieran conocer lo que estamos preparando. Se pueden pasar a conocernos el jueves 30. Nada, un saludo. Adeu.
0: Doncs amb aquestes són les primeres paraules del nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, i que, tot i que encara de moment no s'ha publicat el calendari exacte de la primera jornada de Lliga Preferent, seguint els patrons dels anys anteriors establerts per la Federació Catalana, les lligues territorials d'aquestes categories acostumen a arrencar entre l'últim cap de setmana de setembre i primer d'octubre. Estarem pendents també d'aquesta reunió que tenen dijous, també d'algunes portes obertes, i aquí us ho explicarem tot. També el convidarem a venir un dia i que tingui les primeres paraules aquí a Ràdio Tordera.

0: Vinga, ara sí que sí, anem a donar pas a aquesta entrevista amb la Jéssica i en Ramon Montemar perquè ens expliquin com ha anat tot aquest projecte dels Lleons, aquest equip de l'Atlètic Club Tordera, conjuntament amb la FED. Vinga, va, som-hi!
1: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.

0: Hem entrat en els continguts del dia d'avui i com podeu veure, i si no ho esteu veient, entreu al YouTube que en breus instants ho veureu, doncs tenim una entrevista, en aquest cas, doncs que ja es trobaven a faltar, perquè les últimes persones que van passar per aquí eren en Joan Martín, en Plàcides, en Tomàs, per fer aquesta tertúlia. Doncs avui nosaltres tenim també dues persones doncs, per parlar una mica d'un projecte que s'ha convertit en una realitat aquí a Tordera, de molta enveja també d'altres pobles, amb aquest equip, inclusiu del futbol sala de l'Atlètic Club Tordera amb la FET, i avui som amb en Ramon Montemar i la Jessica doncs, per parlar doncs, de tot aquest projecte, de com va i cap a on anirà també la propera temporada, perquè amb aquests mesos d'estiu també va molt bé per descansar. Primer de tot, saludar-vos, moltíssimes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera. Ramon, ben tornat, perquè ja feia temps que no t'escoltàvem per aquí.
1: Moltes gràcies, molt bona. Sí, ja feia temps que no venia, ja ho trobava a faltar una mica ja.
0: També tenim a la Jessica, benvinguda a Ràdio Tordera, Jessica.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Primer de tot, com esteu? Esteu bé amb aquest estiu? Com l'esteu passant? Esteu podent desconnectar o també ja comencen a haver-hi que us heu de moure, començar a organitzar cosetes?
1: Sí, bueno, nosaltres ja hem començat amb el tema dels horaris amb l'Ajuntament, els tornejos que fem de l'Atlètic, o sigui, en veritat, fem una mica de desconnexió d'entrenos i això, però no acabem de desconnectar mai.
0: Igual, no? Amb la FET?
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Anem a començar a parlar, no? Perquè, com a punt de partida, com vau començar aquest projecte? És a dir, qui va primer tirar la fitxa, no? En el sentit de, ei, ens agradaria poder fer això. Què vau trobar que faltava a Tordera, doncs, per poder crear aquest equip?
1: Bueno, jo crec que la Jessica ho explicarà millor.
2: Doncs vam començar a publicar el que era l'associació. I llavors l'Atlètic es va posar en contacte amb nosaltres, ens va preguntar si podíem fer alguna cosa per nosaltres, i llavors els vam dir que sí, que trobàvem a faltar molt extraescolar per aquests nens, perquè no hi havia en aquell moment extraescolars que estiguessin enfocats en aquest perfil, i llavors van començar a fer doncs, un conveni, sí. I llavors van començar a funcionar superbé i tenim molts nens, la veritat és que tenim molts nens i nenes.
1: Sí, bueno, vam començar mica en mica, no? De fet, sí. Jo vaig entrar de rebot perquè jo en principi no era el responsable d'això, era amb una altra noia que hi havia.
2: Exacte.
1: I mira, començarem el sisè any, que estàvem parlant abans. I sí, bueno, mica en mica vam començar, no sabíem com afrontar-ho, clar, mai has treballat amb nens neurodivergents, no saps com afrontar-ho, com fer els entrenaments, com... I bueno, m'ha agafat molta experiència i cada cop som més gent, la veritat que estem molt, en aquest aspecte estem molt contents.
0: Mira, ara doncs, bé perfecte, per parlar d'aquests 6 anys, quina ha estat l'evolució, si ha estat una mica continuista, no?, a veure com evoluciona tot, suposo que els primers anys ja sí, però ara m'heu comentat que ja teniu una bona base també de gent, per tant suposo que a banda dels nens i nenes, vosaltres també esteu aprenent amb aquests 6 anys, no? Com ara comentaves tu, Ramon, que al principi potser t'agafava una mica més tot nou, però de mica en mica has anat aprenent moltes coses.
1: Sí, bueno, ells aprenen de tu i tu aprens molt d'ells també. Sempre ho dic, és un equip que el feedback és brutal, són xavals superagraïts. Són nois i noies que venen de clubs on poder no han pogut estar perquè no tenien la seva cabida, no, Jessica? O sigui que no...
2: Sí, necessitaven alguna cosa una mica més especialitzada també per ells, llavors. Més sí, personalitzada.
1: Sí, i ja dic, vam començar com simplement una hora d'esplai, d'esbarjo, de jugar a pilota, fem dos grups, els petits fan més jocs diferents, els grans fan més futbol sala, i bueno, vam començar fent algun partidet al final de temporada, i aquests últims anys, bueno, fa 2 anys vam fer algun torneig, i aquest últim any ja hem fet 3 o 4 tornejos, hem fet 2 Barcelós, anem evolucionant mica en mica, però, però bé.
0: Com s'estructura un entrenament? T'ho pregunto tu, Ramon. Com s'estructura un entrenament? És a dir, suposo que també des del principi i ara l'entrenament també ha canviat molt, no? T'has donat compte de...
1: Hem buscat, jo crec, la fórmula perfecta, jo crec, en aquest aspecte, que és... Sí que al principi volíem fer entrenaments, no sé com dir-ho, normals, no? Amb escalfaments i no funcionava. Els xavals es despistaven, no prestaven atenció i tal. I jo crec que la fórmula que ha funcionat és la de fer un partit directament, sí, i dins del partit no modifiquen coses cada dia. Petites coses a cada xaval i a cada noia que juga. Ara això, ara el passa així, ara trepitja la pilota, durant el partit. I l'evolució és molt més lenta, però al final és instintiva. O sigui, ells ja... Es juga a la pista i bueno, tots els partits que anem a jugar, la gent ens ho diu, hòstia, jugant molt bé, com ho feu i tal. I jo crec que ha sigut la fórmula aquesta, de dir, sobre el partit, que ells estan distrets, estan concentrats, no treballen les cosetes. Sense que els donin compte, perquè ells no es donen ni compte. Però jo estic tot el partit, ara això, ara l'altre, insistint, molt individualment, un dia em centro més amb un dia em centro més amb l'altre. I som els grans. Els petits, al final el que es necessiten, jo crec que és que s'encarga més la Jessica, podeu explicar a ella, no?
2: Sí, amb els petits el que fem és cada dia... Bueno, tenim un baúl gran amb moltes joguines moltes. I llavors cada dia venen, agafen, va, què voleu fer avui? Agafem això, això, això, i llavors segons el que agafin, doncs treballem. I a vegades és psicomotricitat, unes altres vegades són jocs de taula, unes altres vegades són cadascú vol anar una mica a la seva i unes estan pintant, altres estan jugant, les altres estan... Però sempre... amb monitors que els van guiant i els van ajudant a el que necessiten.
1: I sempre amb l'opció de que si algun d'aquests petits vol anar a jugar a la pista, els hem introduint així, quan ells volen, sense forçar i sense obligar-los. Uh-huh. Hem aconseguit que algun nen pues, entri a jugar a futbol sala. També hem aconseguit que algun nen, com per exemple el seu fill,
2: sí,
1: a partir d'aquesta iniciativa de la FED, que ara es diu els Lleons, que és el nom que li vam posar, comença a jugar... en equips federats, i això ho hem aconseguit amb alguns nens també. Uh-huh. Sí.
0: Ara us anava a preguntar per això, l'evolució d'aquests nens i nenes, com ho han viscut també aquest procés d'aquests 6 anys. Ara em comentaves també doncs, que mira, doncs, gràcies a això doncs, hi ha que comencen a jugar federats, sí, sí. Però sí. Quina ha estat l'evolució també dels altres, també de les famílies, no? Que suposo que també és un espai molt important.
1: Bueno, jo sempre em quedo amb un record, que és del primer any o del segon, que vam fer el partit al final de temporada. Que els pares ens deien que mai havien vist els seus fills jugant un partit així en un pavelló, ells a la grada, els seus fills jugant al partit, i ara ens quedem amb això, no? Al final, normalitzar aquesta situació amb aquests nens i que ells sentin això, que formen part d'un equip, que ho senten. Després és un equip qualsevol, perquè saps, hi ha piques, sí. Hi ha baralles sí. Per jugar...
2: Bueno, són nens, al final.
1: Sí. O sigui, a mi m'ha passat d'anar als tornejos i enfadar-se perquè un diu que juga menys, un que juga més, o sigui, això és molt semblant als equips federats, pràcticament el mateix. Però sí que és l'evolució, mica en mica, a nosaltres, de ja començar a competir. Competir entre cometes, perquè al final són tornejos on no... O sigui, jo com a entrenador sí que sé si he guanyat o he perdut, perquè ells també ho saben, no?
2: Sí, però no... Bueno, nosaltres sempre donem peu a que els nens no es fixin en els resultats, sinó que es fixin en si s'ho han passat bé o no, al final... que és l'important. Mm-hmm. Realment, bueno, sí, però, guanyar o perdre...
1: Però sempre ens passa que al final no hi ha marcador i ells pregunten si saben com han quedat el partit. Saps? I saben si han guanyat o han perdut, ho saben perfectament. Mm-hmm. I si perden que han perdut aquests partits, s'emprenyen. I quan guanyen es posen molt contents. I al final és el que deia, és aquest feedback que tens, que amb els altres equips jo no he tingut mai. Jo he pogut entrenar més de 20 anys i el que sento amb aquest equip no ho he sentit mai amb els altres.
0: Mm-hmm. També suposo que amb molta confiança, no?, amb els pares de dir, ostres... 6 anys, potser al principi menys gent, no? Però quan han vist que tot funcionava han confiat també en aquest projecte i això també us ajuda, no? Notar que els pares ho recolzen i potser tu, Ramon, que ho sabràs, no? Que a vegades els pares amb un esport federat acaben siguent pitjors que els nens.
2: En aquest cas no, en aquest cas nosaltres, bueno, tenim una norma que vam començar des de l'inici, és que els pares no poden marxar dels entrenos, però igual, o sigui, no estan dintre del camp, sinó que es queden dintre del pavelló, prenent alguna cosa tots junts i fan com un camp entre ells, mentre nosaltres tenim els petits. Llavors, això també fa molt perquè els papes sempre estan aquí, sempre estan, sempre hi ha qualsevol problema. Pots venir un moment, venen, ràpid, ho solucionem, que no sol passar, però bueno, que són nens, és el que dèiem abans.
1: Sí, bueno, i tenen la tranquil·litat que saben que el pare
2: està fora. Tenen la tranquil·litat aquesta de que, i a més, estan, el que dèiem abans, estan superagraïts perquè els nens estan desitjant que arribi dimarts per poder venir a entrenar. O sigui, és que t'ho diuen.
1: Sí, sí.
2: I el dia que has d'anul·lar perquè fa mal temps i està plovent i tenim pista fora i no poden venir a entrenar, els papes, estava desitjant que arribés el dimarts per poder anar, saps? I te sap greu perquè...
1: Sí, la veritat que amb el tema aquest de la pista que comentava Jessica ara, bueno, tenim una pista exterior que és les Iglesias, els petits sí que tenim al gimnàs del pavelló. Aquest any hem tingut sort, hem tocat suspendre només un parell d'entrenaments, sí. Perquè no ha plogut molt, sí que fa 2 anys vam tindre que suspendre molt. Es va parlar amb l'Ajuntament. Tenim una pista interior, però és una altra hora. Ara ens complica molt el fet de fer la convocatòria, perquè no sabrà si plourà fins a la vellidesa.
0: Sí.
1: En dies que plou, 5 minuts abans de començar l'entrenament. Aquest any ho estem arreglant per tenir una pista dintre la mateixa hora, per no perdre l'entreno, perquè si diu ella.
2: Hòstia. Perdona, Ramon, també aquest any sí que hem tingut que, per exemple, el bàsquet sí que ens cedia,
1: sí,
2: si plovia, ens cedia un tros de pista i nosaltres li cedíem també un espai que tenim tancat, que són pels petits, però
1: sí,
2: bueno,
1: sí, sí, sí.
2: Que també t'ha sap greu molestar-los i tampoc hem fet gaire ús d'aquest recurs.
1: No, però, bueno,
2: però que el teníem.
1: Sí, sí, que molt contents amb aquest aspecte perquè nosaltres som de l'Atlètic i l'ha fet i el bàsquet també s'ha implicat amb aquest aspecte. I quan ens ha pogut deixar pista ens l'ha deixat. Ha sigut un parell de cops, em sembla, tot l'any.
2: Sí,
1: una o dues vegades. I bueno, és el que et dic. És un projecte que segueix creixent, que cada cop som més gent i cada cop necessitarem més recursos, més espai, més material. Bueno, material tenim una quantitat ingent de material.
2: Sí que tenim. El que passa que sí que és veritat que cada vegada som més. Ara mateix sí, som 25 nanos i, clar, 25 nanos molt diferents.
1: Sí.
2: D'edats molt variades, també.
1: Sí. Bé, els petits sí que necessiten molt, que diu ella, psicomotricitat, tots aquests aparells que fan servir per gimnàs, jocs, joguines... Amb els grans, amb dos pilotes ja fem. Saps si és la diferència, no? Nosaltres amb dos pilotes ja tenim...
2: I uns petos.
1: Uns petos i ja tenim l'entreno fet. Sí, sí,
0: I quants sou 25, però quants, per dir-ho d'una manera, entrenadors sou? Sou vosaltres dos? Hi ha més gent?
1: Bueno, la FED té una particularitat, no? Que és que els nanos no paguen. O sigui, aquí ningú cobra. Això va quedar... La primera regla de quan es va fer això. Els nens, per formar part dels lleons, tenen que formar part de la FED.
2: Ells
1: paguen una quota allà, que és...
2: Paguen 50 euros a l'any, que per ser socis d'AFET, llavors aquí fan totes les activitats que fem a AFET, més a més tenen a l'extraescolar de futbol sala.
1: Què vol dir? Que tothom que venim són voluntaris. I durant aquests 6 anys ha entrat molta gent, ella i jo hem segut sempre, amb
2: sí,
1: l'Estefania, poder, des del principi, no?
2: Tu, jo... I
1: des del principi ja
2: des
1: està.
2: Principi
1: però sí que
2: ja
1: anat cada any entre gent i va sortint gent. Gent que quan té més temps, doncs bé, quan ja no té temps, no pot venir. Portem uns anys que, bueno, tenim el Víctor, tenim la Núria, tenim el David, tenim l'Ismael...
2: L'Estefania...
1: L'Estefania... va venint gent. També tenim com una norma que és... Ens portem gent del club a jugar amb ells, perquè també s'adaptin, i també és una manera que els nens... entrenen amb ells i vegin que són nens normals, que juguen a futbol, que alguns juguen molt bé. Uh-huh. És una manera també de fer, no sé com dir-ho, de...
2: Bueno, de donar una mica de... que puguin ser també molt empàtics amb aquests nens i després passen al seu equip que sàpiguen que els ajudin, que els coneguin,
1: sí,
2: no?
1: Que facin un vincle.
2: Que facin un vincle per poder donar... Pues, que aquests nens puguin donar també el pas d'anar a un...
1: Uh-huh. I clar, aquí és un... complicat o no complicat, o sigui, al final és temps lliure de la gent, cada cop la gent també no és temps lliure. Vam començar a fer-lo dimecres, vam canviar dimarts. Bueno, això...
2: Bueno, això anem una mica segons les pistes que tinguem.
1: Sí, anem improvisant
2: ja,
1: una mica.
2: Clar,
1: sí.
2: No ens agrada canviar gaire de l'hora, perquè ells tenen molt marcat les seves rutines.
1: Sí.
2: Llavors això d'anar tocant horaris i d'anar tocant dies no ens va gaire bé. A part que aquests nanos, la gran majoria, tenen un dia fixe també de psicòleg, tenen un de teràpies, sí, i de coses que no es poden tocar gaire. Llavors intentem ajustar-nos una mica a que puguin, sí, participar.
0: Sí. Tocant aquest tema i ja per aplicar-lo una mica, perquè estem encara amb la introducció i fins
1: i tot...
0: Entenc que també esteu oberts, no?, que la gent també pugui vindre, doncs, a fer de voluntaris, no?, d'entrenadors,
1: sí,
0: que
1: tant.
0: També ajudi.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: Anem a parlar una mica sobre aquesta temporada. M'heu començat al principi que heu disputat 2-3 tornejos,
1: sí,
0: també
1: sí.
0: Heu disputat al Memorial Josep Barceló. Com ha anat? Quin balanç feu d'aquest any?
1: Bueno, mira, de tornejos hem fet Santa Cristina, vam fer Sant Cebrià, vam fer dos cops Sant Cebrià, em sembla, aquest any, no? Principi i final.
2: Sí, principi i final, sí.
1: I vam acabar al Barceló, vol dir que hem fet 4 tornejos aquest any, és l'any que fem més. A part d'això, el memorial nostre, el Juan Manuel Rueda, també va jugant un partit, també participen, i que és la cloenda del club. Ells també participen el diumenge al matí en un partit, vol dir que hem fet 5 quedades. Bueno, la idea de l'any que ve és poder fer alguna més, i més endavant, que ho tenim mig parlat, però això és el que et dic, nosaltres anem molt poquet a poquet, fem les coses bé i tal, de fer alguns altres. És que vull dir, d'organitzar algun torneig nosaltres també aquí al poble.
0: Troben, suposo que molt especial, no?, poder anar a altres llocs a jugar.
2: Sí. La veritat és que, bueno, l'ambient que hi ha, tot és molt diferent i es viu d'una altra manera.
1: Clar, són coses que ells mai han fet. I, clar, i al final és el que parlàvem de la camiseta, no? Ja cada any fem una camiseta d'entrenament i tal. Aquest any passat ja hem fet una camiseta de partit. Ja tenen la d'entrenament, la de partit. Ja vas afegint coses. Són tan part d'un equip, anem allà, fem els partits, ens fem les fotos, com un torneig normal i corrent. I per això ells...
2: Els hi donen una medalla, o sí, sí. Si guanyen... O algunes, a vegades, també els hi donen una copa. I per ells és això... Bueno,
1: sí.
2: És un moment especial.
0: Sí. És complicat trobar llocs que facin tornejos per ells?
2: Bueno, realment els tornejos que estem fent són de futbol gespa, no són de futbol sala, perquè el futbol sala no en trobem. I són sempre contra els invencibles, que ells tenen molts equips i llavors inclusius a diferents jocs, i llavors ens és relativament fàcil. Però clar, de futbol sala no en trobem.
1: Futbol sala no en trobem. Sabem que hi ha alguna associació, volem parlar a veure si per fer alguna amistosa i tal. De futbol gespa, doncs, els Invencibles, que està a Sant Cebrià, a Barcelona, aquí a Tordera, no?
2: També a Platja d'Aro,
1: no? Però Santa Cristina és una altra associació, em sembla, no?
2: Sí?
1: De Santa Cristina...
2: No, sí,
1: venen-nos a Lloret, també, em sembla. Bueno, cada cop ens anem juntant més. Sí que és veritat que costa, s'apunten molts equips, després venen una mica menys, hem de... els tornejos els tenim que anar regulant una mica, però bueno, cada cop les quedades que fèiem fa al principi no tenen res a veure amb les d'ara, no? Crec que jo.
2: Cada vegada són més.
1: El que sí que ens agradaria poder fer futbol sala. Aquests nens al final...
2: Fan futbol sala.
1: Sí, després els tornejos són de futbol 7, eh? I ells ho entenen molt bé, fem una tàctica, s'adapten, i bueno, molt bé, tant com ho entenen molt bé. Però ens agradaria poder fer alguna coseta de futbol sala aquí al poble.
0: Aquí al poble, eh?
1: Sí.
0: Per aquí fora, vull dir, no heu trobat...
1: No, ens agradaria organitzar alguna cosa nosaltres, de futbol sala, categories... Jo sé que a categories senyors sí que hi ha alguna cosa que fan, però categories infantils, cadets, que és el que han de tenir nosaltres, de l'EBI fins a cadet, doncs no en trobem. I ara ens passa això, l'últim torneig que vam anar allà de Sant Cebrià, que ens vam ficar un equip que eren ja bastant grandets tots.
2: Sí, eren tots sèniors.
1: Eren tots sèniors contra l'Evins.
2: El problema també que tenim és que són a edats molt variades. És a dir, el nostre equip va des d'un nen de 8 anys fins a un de 14 o 15.
1: Sí.
2: Llavors, clar... No va com per edat, sinó va per qualitats, per... Bueno, que juguin...
1: Sí, bueno, trobes un nen que millor té... Com, bueno, que només té un autisme petit, o té una
2: bueno,
1: dislèxia...
2: Bueno, un TAU...
1: Ja està...
2: Quan parlem, nosaltres el que tenim són neurodivergents. Això vol dir que són TA1, algun TA2, com a molt... I després TDAH, dislèxies, bueno, neurodivergència, en veritat, no? Llavors, no és el mateix que una discapacitat pues, més física o intel·lectual.
0: Comentar-vos, també m'heu dit que estan molt contents de poder anar a jugar aquests partits.
1: Sí.
0: En el Bastió també tenen aquests nervis abans de jugar?
1: Sí,
0: o realment volen que arribi el dia també i poder gaudir?
1: Bueno, jo crec que com tots els jugadors, igual, hi ha uns que es posen nerviosos, altres que no, bueno, com els jugadors, com els que van a jugar a la Lliga al cap de setmana, o sigui, igual, sí.
0: I quina és l'evolució més gran que heu vist del setembre fins ara, amb aquell llarg de la temporada, no? Suposo que al principi comenceu amb unes expectatives, no sé si també s'han complert, espero que sí, però...
1: Moltes a veure. I a mi el que més m'agrada més quan anem a jugar por ahí, que la gent et ve i et digui, hòstia, com juguen aquests nens? Perquè juguen amb sentit... se saben moure, fan parets, juguen, trepitzen pilota, juguen a dos tocs, es coneixen les posicions del camp, totes les normes, evidentment, bueno, com celebren els gols, o sigui, l'evolució és molt bona. Hi ha dos o tres jugadors, hi ha algun jugador que a mi m'hagués agradat que fes el pas a jugar a lligues, que jugués federat, però pel seu... per exemple, com el Dani... O...
2: Exacte, però...
1: És molt complicat.
2: És complicat, llavors, no... O sigui, una cosa és que tu el vegis preparat i una altra cosa és que ell se senti preparat per donar el pas o que el temps que tingui els pares pugui... Perquè, clar, és el que dèiem. Moltes teràpies, moltes coses
1: sí,
2: que a vegades tampoc poden complir com voldrien.
1: Doncs, el que volem fer amb això és que ells... això sigui el seu equip i puguin competir, no cada setmana, perquè per ells és pràcticament impossible, però anar competint. Ara fem 4-5, l'any que ve fem 6-7 i anar augmentant una miqueta.
0: Parlar ara de la temporada que ve. Al principi hem comentat que ja comenceu a organitzar, sí, calendaris, entrenaments... Quins són els objectius de cara a l'any vinent? Hem comentat una mica, doncs, fer més tornejos...
1: Sí, bueno, al final és veure quins nens tenim aquest any, que en principi, doncs, menys un o dos...
2: Sí, segurament.
1: Seguiran els mateixos, i cada any venen nous. Veure què entra nou... com organitzem, finalment quin dia d'entrenament tenim, si tenim dimarts o dimecres, perquè estem ara discutint pel tema aquest que t'explicàvem, sí, de la pista interior. I bueno, i quan tinguem una estona, sentar-nos i intentar organitzar, jo crec que a final de temporada, doncs, intentar fer un torneig nosaltres. I bueno, és el que et dic, anem mica en mica, pas a pas, sense pressa, sense marcar-nos grans objectius, perquè és el que et dic, és el que ens va passar al principi. Al principi, amb l'electrònic que hi havia, ho volíem fer una mica com els equips que portàvem nosaltres. Un escalfament, uns treballs físics, no sé què... És que era impossible. I, bueno, i ara ens, pues, una mica, no que vulguin ells, però sí que al final tu t'agafes la confiança d'ells. No? Per exemple, ara parlàvem del Dani. El Dani, el primer dia, a mi ni em mirava ni el podia tocar. Ara bé, m'abraça. No sé si abraça massa gent, aquest nen. Saps què vull dir? O sigui...
0: Això també per tu és molt bonic.
1: Va, això és el màxim que tens en l'esport, tio. Sí, sí, sí, és el màxim. I, bueno, al final ho fas per ells. Fas per ells.
0: Comentar aquesta exclusiva, mitja exclusiva que hem dit, no? D'intentar buscar a fer aquest torneig de...
1: Sí, però no fiques com a exclusiva, no sigui cas que
0: no,
1: fem,
0: però...
1: l'any que ve i...
0: No, però que vull dir, teniu la intenció de fer això i també, doncs, convidar els Invencibles, no? Suposo també, i que s'adaptin, sí, sí, sí, sí, en el vostre terreny.
1: Bueno, amb els Invencibles tenim molt bon rotllo, molt bon ambient, ens, sí, ajudem, bueno, tinc uns nens que han entrenat allà i entrenen amb nosaltres. Totes les quedades sempre ens trobem amb ells, som molt amics dels monitors dels Invencibles, i bueno, crec que el pas natural que ens queda a nosaltres és fer una mica amb els Invencibles i organitzar aquestes coses
2: podem,
1: nosaltres.
2: Sí.
1: Crec que és el següent pas.
0: Ara, preguntar-te per tu, Jessica, us vau fa 6 anys que vau tenir aquesta unió amb l'Atleti, m'heu comentat també que amb el bàsquet hi ha molt bona relació, no sé si teniu en ment fins i tot ampliar fronteres d'esports perquè, doncs, més nens i nenes puguin provar altres coses.
2: Clar, nosaltres com a associació no podem donar aquest pas si no és que qualsevol entitat ve a nosaltres i ens diu, ei, què us sembla? Hi ha hagut, Vull dir, no, jo què sé, el Món Dans, per exemple, ens va dir per fer un dia amb nens amb neurodivergència, fer alguna activitat, però clar, bueno, també és de dir que nosaltres...

0: nostres, de moment, tots els nens que s'han apuntat a AFET són futboleros i costa, sí, una, sí, mica, sí, sí, costa una mica que vulguin fer altres... I a més és això, que a més també quasi gairebé tots són nens. Mm-hmm. Nenes no en tenim gaire. I, però sí que és, bueno, podria ser una possibilitat, ja ens agradaria ja que vingués una altra entitat dient, va bé, anem a fer-ho, perquè pues com tots, no, a tothom no li pot agradar el futbol i a tothom no li pot agradar el bàsquet, vull dir que...
1: Sí, de fet tenim algun nen gran que no juga a futbol i està més petits fent esports. Saps què vull dir? Si a nosaltres ens agrada futbol, llavors potser no seria una mala opció de dir, tenir altres esports, però clar, això implica el que t'explicava al principi, gent, temps, un conveni amb l'altre club, pistes al pavelló, saps com està el pavelló de ple, que implica molta feina. Jo entenc que costa fer el pas, això que jo vaig entrar aquí per ajudar una miqueta i al final
2: mentre es pugui mantenir tot això.
1: Sí, sí, però que estaria molt bé que aquests ens poder dir, hòstia, tu t'agradaria anar a ballar? Ah, pues tenim un conveni amb un dans o amb una altra escola de dansa d'aquí del poble que puguin anar a fer una altra escola allà de dansa. Uh-huh. Seria molt bona idea.
2: Poc a poc i bona lletra.
1: Sí, exacte.
0: Bueno, penso que també m'ha evolucionat molt, vull dir que és una associació que té 5 anys, que farem ara 6, i bueno, que hem fet moltes coses
2: des de l'inici.
1: Però una cosa és el que fem nosaltres amb els lleons, no? Que ara ens diem així, però tot el que fa l'ha fet a part, és clar, és que l'ha fet fa mil coses.
0: Sí,
1: des de... Bueno, t'ho explicarà millor ella, però ella sempre està liada i sempre està que si... La fila del conte, la fila del no sé què, sempre participa en totes les activitats
0: intentem
1: del poble.
0: Intentem participar, sí. És la millor manera de donar visibilitat i de poder ajudar el poble, també.
2: I ja per acabar, si hi ha algú que ens estigui escoltant, ja sigui a Tordera o de Rodalies, doncs que pugui tenir un fill o filla amb neurodiversitat, com comentàveu.
0: Sí. Doncs serà molt benvingut.
2: Dir això, no? Animar-los també a venir, tant tu, Jessica, com tu, Ramon, en part del futbol, no? Que vinguin també a provar, que veuran, doncs, que s'ho poden passar molt bé, ja ho heu anat comentant.
0: Es poden posar en contacte amb nosaltres i tant, que sí. I, no és, i és igual de d'on siguin. Vull dir, mira, ara tenim un nen que és de Breda. Vull dir que no tenim fronteres, que aquí tothom té cabuda i tothom que vulgui passar-ho bé i estar en família, perquè al final som una família, doncs és benvingut.
2: I els passos a seguir, contactar-vos directament per xarxes socials? I...
0: Sí, exacte, però tenim Instagram, tenim Facebook i tenim el nostre local també, o sigui, que poden venir, els divendres sempre estem oberts, poden venir.
2: Doncs Ramon, Jessica, moltíssimes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera. No sé si teniu alguna cosa més a fer.
1: Sí,
2: hem
1: portat
2: la samarreta.
1: Bueno, us l'hem fet aquest any passat per poder, us ho explicava, nosaltres anàvem a competir amb la camiseta d'entrenament i vam pensar que seria una idea fer una camiseta per anar a competir. Bueno, aquesta és com la mostra, que us vam fer per vosaltres. Mira. I, bueno, veiem el número, amb el nom del jugador, i, bueno, és un, que dèiem, un pas més perquè se'ns sentin com que estan jugant un partit de veritat, que estan competint i que estan fent alguna cosa una mica més seriós.
2: Primer de tot, ja. Moltíssimes gràcies per portar-nos a això.
1: Ja és la segona que et porto, ja.
2: Sí, eh? I mira, sempre dic que aquella és la que més m'agrada, perquè més amb aquí Ràdio Tordera...
1: Sí, aquí ja no cabia més, perquè ja semblava...
0: Ja, perquè tenim massa coses.
2: Aquí,
0: ja. No, perquè tenim el logo de l'Atleti, tenim el logo d'Afet i després el nostre de l'equip, llavors.
2: Sí, sí. Però res, moltíssimes gràcies. Teniu una ja per penjar-ho i tot, perquè ja quedi per aquí a sempre. I durant la temporada vinent, doncs, que estarà aquí penjada a les tertúlies, en totes les entrevistes esportives que fem. Doncs res, moltíssimes gràcies per venir. Esperem que hagueu gaudit, que pugueu tornar més endavant. I ens veiem a la propera.
0: Perfecte, moltes gràcies.

endavant. Nosaltres anem acabant el programa aquí. Esperem que hagueu gaudit aquesta entrevista per anar amb en Ramon i amb la Jessica, doncs aquest projecte que també de ben segur és molt enriquidor per a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més. Esperem que, com us he dit, que hagueu gaudit, que acabeu de passar un magnífic dia i ens veiem demà. Hagueu gaudit, que acabeu de passar un magnífic dia i ens veiem demà amb més i millor. Que vagi molt bé. A reveure.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
0: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano. Facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
1: Perquè les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu, que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
1: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
5: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
1: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
5: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
1: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
5: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
1: Cultura, Modest Cuixart, a Terra, Sant Feliu de Guíxols.
5: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
1: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
7: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 9:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
1: El control de sol, nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimecres. Malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs així és a l'advocat, aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les organitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina, i el Coll de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen també estan afectades les carreteres TB2041, TB2042 i la C51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts i pel que han explicat que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
1: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
10: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
9: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
10: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
9: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
1: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
11: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
3: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
11: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
12: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
13: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
12: Per evitar anar a urgències amb mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
14: 5 minuts arriba a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
5: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
14: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
5: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
2: Notícies en xarxa.
14: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
5: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
14: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
16: Missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
15: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
14: I encara per als Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
5: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
17: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
5: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
14: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
5: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
18: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
14: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan cada setmana. Els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera, sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
5: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
14: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
20: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
19: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
21: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
22: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
19: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Passen dos minuts d'un quart de tres, guanyem Girona i Esquerra presenta la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat a Girona FM Pau Villafañe.
23: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
24: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
23: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
14: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Urriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Urriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
25: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Urriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
26: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa en l'Ajuntament d'aquesta
0: vila que hi ha hagut doncs, cap fill que hagi treballat en aquesta casa i vostè que se'n vanta tant resulta doncs, que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
4: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
25: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
0: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui havia, qui s'havia presentat en aquest procés de selecció, va ser vostè mateixa, en tant que regidora de Seguretat, qui va nomenar els tres membres del jurat.
25: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
14: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notejar en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre, 21 Ràdio Cinta Bonet.
6: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
7: Ho tenim tot el ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'omplin l'agost aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any que ja està tot ple.
6: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
8: Molt turisme estranger. Per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada que baixa de dalt de que és la zona d'Astúries.
6: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
14: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
25: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que la ullera de les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
25: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
14: 8 minuts, arribem a 2:45, moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, de la visió de la Costa Brava Joan Parareda.
26: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
27: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
26: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
28: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
29: Per moltes coses que ens passin, que no cari mai.
14: I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
25: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
14: detall en Silà Ludwig Bank. Arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans a primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 8:45 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós. Ho farà davant el Castelló a partir de 7:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 8:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
3: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
9: Van ser tres anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
3: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 8:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
1: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar, Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
11: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
1: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
14: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distància. És el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris. Qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva. I si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular. O com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat. Perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot. La invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són. Atletes d'elit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs, també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no surt a les ecografies però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada. Amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada, doncs, cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat, doncs, si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on hi coneix una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista i després a nivell més concret del treball de la concentració, treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímul s'ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, l'esport se treballa o s'ha treballat de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és la era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionals que hi ha entre els esportistes, que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg de l'esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball d'esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí és la base, la qualitat dels entrenadors que, en aquest cas, hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan ben les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parla una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sona.
2: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, ¿no? Que va, es que yo estoy bien, no necessito un psicòleg, no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia lo que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu, no? S'ha de treballar molts aspectes en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa tríada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell ossi, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? Per poder participar en un esport com cal, no?
1: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El cap també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por. I no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el cap ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté a hores d'ara el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, al Baix Penedès, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, per un incendi forestal a la zona. El foc, que ha mobilitzat més de 30 mitjans entre aeris i terrestres, també ha provocat el tall de diverses carreteres i s'espera la seva arribada a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila i la seva extinció evoluciona favorablement. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per fer un nou balanç i ha demanat prudència perquè les pròximes hores seran decisives. A més, ha demanat als afectats pels nombrosos incendis del país que no es deixin portar pel pànic i segueixin les indicacions de les autoritats oficials.
3: Jo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
2: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. La consellera Olga Panés s'ha reincorporat a la feina després d'estar uns mesos absent per motius de salut. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funcions des de mitjans d'abril, quan la responsable de salut va haver d'apartar-se forçosament del càrrec en fracturar-se el peroné en un accident domèstic. Segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es fa pública la reincorporació de la consellera de Salut a l'exercici de les seves funcions en haver quedat sense efecte l'encàrrec a Dalmau decretat el 13 d'abril. I a Súria, un treballador ha mort aquest dimecres en un accident a la mina de potassa de Cabanasses. Segons ha avançat, la Vanguardia ja han confirmat fonts oficials. Segons ha informat l'empresa ICL, els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí, quan el treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus, on suposadament hi ha hagut l'esfondrament d'una paret. La companyia ha activat immediatament el protocol d'emergència i ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones. L'empresa ha explicat que s'estan investigant les causes de l'accident conjuntament amb les autoritats competents. Davant el succés i en senyal de dol, l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash ha quedat interrompuda. L'aeroport de Barcelona al Prat preveu operar 3.332 vols en l'operació sortida de les vacances d'agost, un 4,7 més dels que es van registrar en l'operació de l'any passat durant el cap de setmana de transició entre el juliol i l'agost, segons dades facilitades per l'operadora Aena. En concret, l'aeroport espera que el dia més vols sigui el divendres 31 de juliol, amb 1.142 operacions, 61 més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: havanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres, del cant de la sirena.
2: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres, amb el cant de la sirena.
3: Bon vespre, sóc Toni López, som el cant de la sirena. Aquí es tracta de posar havaneres, cançó catalana, cançó folk catalana i cançó de taverna catalana, i això és el que farem. Esteu a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, i també a través de radiotordera.cat. Anem a escoltar el primer dels temes que he preparat per avui. Mare, vull ser pescador.

Vull demostrar la meva solidaritat amb tots aquells que es dediquen a les arts de la pesca, perquè ho estan passant molt malament i espero que la cosa es redreci. Continuem, en aquest cas, amb una versió navanera d'una sardana, El príncep trobador.

seguim amb una amb una bandera dedicada a un accident geogràfic que es diu Montgó, Cala Montgó.

Seguim aquest vespre a la 100.1 de la FM, l'emissora que t'escolta, el cant de la sirena, Toni López. Us ofereixo la cançó que porta per títol Evocació al Pirineu.

Acabem d'escoltar la banera de peix fregit, una vella llatina. Continuem amb, ara amb terra endins i el barquito de nàcar.

Hauré de pronunciar la B baixa com es feia abans, perquè hi ha un conflicte entre vell i vell, entre vell de maco i vell d'antic. I el grup Porvó ens porta el vell veler.

Acabem ja la primera part del Cant de la Sirena. Sabeu que aquesta temporada s'estructura en dues parts i ho fem amb el tema que porta per títol De un viejo amor.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Escoltarem ara un reguitzell d'havaneres que ens arriben des d'Havaneres de Càdiz, interpretades per Carlos Cano i Maria Dolores Pradera. Gaudirem d'aquestes havaneres.

Fins aquí aquest conjunt, aquest reguitzell d'habaneres de Càdiz. Continuem amb el grup Porvó i el tema A prop del mar.

Seguim amb el món de l'havanera i en aquest cas ho fem amb Sílvia Pérez Cruz, amb dos temes, 20 anys més temps perdut.

Gran Sílvia Pérez Cruz. Us deixem en dues maneres, però no deixo de locutar el programa. La primera és de Portbou, la segona també, i la de Portbou és Allà en l'Havana.

Bé, marxem ja, sóc Toni López, ha estat un plaer portar-vos havaneres i alguna sardana en versió havanera i us tornarem a veure la setmana vinent. Vull agrair a les persones que ens escolten el dimarts, bona nit i bon vespre. Bon vespre quan comencem, ja bona nit quan acabem. Vull també desitjar bona tarda a aquells que s'escolten de 2 a 3 els dimecres i molt bon dia o bon dia i bona hora a aquells que ens escolten els matins de diumenge. Port Bo i els pescadors, el pescador de canya.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner, a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts, de 9 a 10 del vespre, a Veneres, a Ràdio Tordera.
1: Es queda ple de llorança.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
3: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salori, al terme 2 de Civis, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marc Besas, d'RC, Andrés García Berrío, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre les policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes. Besas ha recalcat que es tracta d'uns fets que són d'extrema gravetat en una roda de premsa al Parlament. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Noticias.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Bon dia, sóc la Tanit. Avui és dimecres 29 de juliol de 2026. A Tordera tenim una temperatura d'uns 32 graus i un cel assolellat. Comencem el Notícies de Tordera, on repassem les informacions més importants del poble el dia d'avui. Ara escoltareu els titulars. Després us explicaré les notícies amb calma. I al final faré un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera torna a fer la cursa de carretons per la Festa Major. Segon titular. El barri d'Agora Park fa les seves festes aquest cap de setmana. Tercer titular. El veïnat de Gelpí ho té tot a punt per la seva Festa Major. Quart titular. El Teatre Claver acull un musical amb molt ritme i balls. Cinquè titular. Vallmanya celebra dissabte la seva festa a l'ermita de Sant Miquel. Sisè titular. La nedadora Clàudia Ribas queda setena de tot Espanya. L'Ajuntament torna a organitzar la baixada de carretons el dissabte 22 d'agost. Apuntar-s'hi és gratis i es pot fer per la web de l'Ajuntament. Els carretons s'han de fer a casa. No poden tenir motor, han de portar frens i tres rodes com a mínim. Per seguretat, és obligatori portar casc. Aquest divendres i dissabte es fan les festes del barri d'Agora Park. Totes les activitats es faran a la pista esportiva. Hi haurà jocs, un joc de música, jocs d'aigua, futbol i un sopar de botifarra per a tothom. El veïnat de Gelpí celebra la seva Festa Major aquest cap de setmana amb actes gratuïts. Divendres hi haurà una festa per als joves amb música de DJ. Dissabte hi haurà jocs i concurs de disfresses per als nens, sopar i ball de la nit. El dissabte 1 i el diumenge 2 d'agost es fa un musical al Teatre Claver. L'espectacle barreja teatre, ball i cançons de rap per explicar com és la vida en un barri de Nova York. Aquest dissabte 1 d'agost es fa la Festa Major de Vallmanya a l'ermita de Sant Miquel. Al matí hi haurà històries del poble, cançons, missa i música. Després es repartirà un pica-pica amb beguda gratuïta. Es farà un sorteig i es ballaran sardanes. La nedadora tordarenca Clàudia Ribas ha aconseguit la setena posició de tot Espanya, nedant a braça. La Clàudia ha acabat la temporada competint molt bé contra les millors nedadores del país a la piscina de Sabadell.

Ara, fem un últim repàs dels titulars, perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera torna a fer la cursa de carretons per a la festa major. Segon titular. El barri d'Agora Park fa les seves festes aquest cap de setmana. Tercer titular. El veïnat de Gelpí ho té tot a punt per la seva festa major. Quart titular. El Teatre Claver acull un musical amb molt de ritme i baix. Cinquè titular. Vallmanya celebra dissabte la seva festa a l'ermita de Sant Miquel. Sisè titular. La nedadora Clàudia Ribas queda setena de tot Espanya. Arribem al final d'aquest informatiu. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu molt bona tarda.

0: Doncs avui el capítol 20 d'aquesta sèrie se m'ha escapat el lloro i ara els hi farem el final del capítol anterior perquè ja sabeu que tenia continuïtat. Avui la pizza dopada es convertirà en el que, si seguiu el capítol, sabreu. Bé, els personatges d'aquest capítol 20 són la Filo, el Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, el Lloro, Quico, la Nuri Pujol, narrador Salvador Romans, la pizza a l'Abla és l'Agnès i el repartidor el Carlo Joan i l'Encarnació la Fina Morera. Bé, el capítol anterior vam acabar dient...
1: Filo, posa't darrere la taula de tallar. Quico, si veus que la pizza surt volant, tira-li el drap de cuina a sobre.
0: El Quico, excitadíssim, fent voltes al voltant de la bombeta de la cuina.
2: Foc a la gresca! Pura dinamitra! Que surti el monstre! Carnaval, carnaval! Rua, rua, rua!
0: Fins aquí, doncs, va ser el capítol anterior, que el vam titular Pizza dopada, que aquest podria ser el mateix. I ara descobrirem, amb aquest segon capítol, què és el que passa. Avui la Filo, amb la tapa de la cassola, com escut...
3: Obre-la ja, Genaro. L'olor atòfona està mutant. Ara fa olor a victòria i a despatx d'advocats.
0: El Genaro agafa la nansa, la porta al fons, cedeix amb uns clics metàl·lics, un raig de llum daurada i blava inunda la cuina, no hi ha fum, hi ha una mena de boira brillant i envoltada per una llum...
1: Per tots els sants de l'escolania, no és una pizza. Aquí hi ha una mena de piràmide de 8 pisos... feta de massa cruixent, on cada nivell té un ingredient dopat.
0: La pizza de globo blava s'ha fusionat amb la del Genaro, creant una estructura arquitectònica que l'evita un pam sobre la safata.
3: Deixa'm provar aquesta meravella. Un xic en el ditet. Mira això. La ceba caramelitzada està girant com els anells de Saturn al voltant del vèrtex de Pepperoni.
2: Ai, mare meva! Aquí ja tot són al·lucinacions! Brrr.
4: Atenció, atenció! Parla la pizza! Silenci a la sala!
0: Bé, de dins de la piràmide surt una veu harmònica, com si fossin 1000 àngels... menjant massa fina.
4: Heu creat l'equilibri perfecte. Soc la pizza primordial. Qui em tasti coneixerà el secret de per què el repartidor sempre es perd. D'on van a parar les restes de preutols que desapareixen de la nevera.
0: Aquest invent del Genaro ja fa miracles i mirant la Filo amb ulls com plats...
1: Filo, ens la mengem o li demanem el número de la grossa?
3: Genaro... Porta el tallapizzas de titani. Si és una deïtat, que ens agafi confessats i amb la panxa plena.
2: Atparà! Atparà! Vull el vèrtex de tòfona! Rua!
0: A la cuina hi ha un enrenou difícil d'entendre. El dopatge de la pizza fa escoltar sons prou especial.
5: Parece que

0: i el Genaro amb un tros de piràmide que l'habita entre els dits.
1: Filó, a la de tres. Un, dos, dopatge!
0: Tots tres, el Genaro, la Filó i el Quico, mosseguen alhora. En el moment que el formatge fos toca les papil·les gustatives, les parets de la cuina desapareixen. Ja no són en el quart segona, estan surant sobre el barri, però tot ha canviat. La Filó, amb els ulls en blanc, levita sobre la plaça de l'església.
2: Mare de Déu, mireu la merceria de la senyora Paquita. Ja no ven mitges. I ven motors de curvatura per a naus especials. Genaro, veus el tren d'alta velocitat per al carrer Ciutadans? Serà el futur?
1: I el bar del Manolo ha substituït el futbol de la tele per hologrames de curses de cargols galàctics. I la canya val 3 criptospessetes. Això és el progrés, Filó.
3: Mare de Déu! Em veig amb la cresta de punta! I aquest del mig de la plaça sóc jo! El Quico! Renoi, sí que m'haveu fet gran! Rua, rua! Sóc l'alcalde! Sóc l'imperador! El monument al lloro! Tot el barri és meu!
2: I el tren? I el tren pita a l'estació i va puntual? Puntualitat? Això no m'ho puc creure. La pizza ens ensenya miracles.
1: Però espereu, mireu allà baix, el xamfrà de la fleca. Som nosaltres. En el futur seguim aquí, però portem unes armadures de paper de plata i estem cuinant una pizza de 3 quilòmetres de diàmetre per alimentar tot el barri.
3: El dinar de l'apocalipsi. Més formatge. Més tòfona.
0: La visió comença a vibrar. El sabor de la tòfona de contraban està arribant al seu límit d'expansió metafísica. El barri del futur comença a pixelar-se.
2: Genaro, la Paquita m'està saludant amb un braç robòtic. Diu que ens ha pujat el lloguer del 2045.
1: Tornem a la realitat, que el pressupost no ens dona per a tanta ciència-ficció.
0: Tornen a ser la cuina, estan asseguts a terra, amb la piràmide de pizza mig menjada del centre, el silenci és absolut, només trencat pel soroll de l'extractor. D'aquest extractor...
2: Ai, Genaro, tens un tros de pernil enganxat a la galta.
1: Filó, hem de comprar la merceria de la Paquita demà mateix. Això de que ens vulgui pujar el lloguer...
2: D'acord, però abans, acabem-nos la singularitat. No podem deixar que el futur ens refredi.
3: On és la meva estàtua? Vull el meu monument.
0: Just quan el Genaro estava descordant el primer botó dels pantalons per pair el futur del barri, uns cops desesperats a la porta fan saltar el Quico fins al llum del sostre i un ritme de polca accelerat que sembla sortir de les parets.

0: El Genaro, encara amb els ulls una mica blancs de la visió...
1: No obris, no obris, Filó. Segur que és la policia temporal o l'agència tributària de 2045.
0: Filó, amb el tallapizzas a la mà com si fos un punyal...
2: Si volen pizza, hauran de passar per sobre del meu cadàver i de la meva tòfona.
0: La porta s'obre de cop. El repartidor del Globo torna a estar allà. Però ara porta un casc amb antenes que treuen espurnes i està suant un líquid de color llimona.
3: Perdoneu, perdoneu. M'he deixat el ciclador de ions 3000. Sin esto no puedo volver a la central de reparto cuántico y me quedaré atrapado en este siglo comiendo pizzas de cartón.
0: Baixant en picat de la làmpara i picotejant-li el casc...
4: Lladre de futur! Torna't la meva estàtua! Rua, rua! Volem el moviment! Volem el monument!
3: On és? És un aparell petit. Parece un cargador de iPhone, però sabe a pepperoni. Si se conecta a su pizza dopada y podrá abrir un agujero negro en medio del pasillo.
1: Guaita, aquí a la piràmide de la pizza, te'n refereixes a aquella coseta que treu fum sota la massa? Pensava que era un tros de mozzarella mal curat. Ens l'hem estat punt de menjar.
0: La Filó, agafant l'aparell amb unes pinces de depilar...
2: Té, agafa'l i fot al camp, que el barri encara no està preparat per a motors de curvatura, que la Paquita encara no ha tancat la merceria.
3: Gràcies. Conecto l'aparell al meu braç. Y por cierto, un consejo. No se coma la corteza de la octava planta de la pirámide. Si lo hace, empezará a sentir los pensamientos del loro Kiko. Y créanme, no quieren saber qué piensa este animal de sus recetas. Nos vemos en el 2045. Déjenme 5 estrellas en la APP. O el multiuniverso colapsará.
0: El repartidor fa un salt enrere, pren el botó del seu casc i desapareix amb un plof d'aquells sonors, deixant una olor a ozó i el fàbrica fesca. El Genaro mirant fixament el Kiko...
1: Kiko, què és el que no volem saber?
0: La Filó, agafant un tros d'escorça de la 8a planta, amb determinació...
2: Només hi ha una manera de saber-ho, Genaro. Prepara't. Això serà pitjor que el futur de la merceria.
0: En Genaro es queda blanc com la farina de força. Mira el Kiko, la tensió es pot tallar amb un gabinet de pernil.

0: El Genaro amb veu tremolosa i les mans protegint-se el cap.
1: No, Filo, atura't. No vull saber què pensa el Quico des de quan li canvio l'aigua o de la vegada que vaig cremar les llenties i li vaig dir que era cuina de fusió. Aquest tros de vuitena planta, ni en broma. No el donis al Quico.
2: Però, Genaro, és la veritat absoluta. Podríem entendre per què crida quan surt el sol o què opina realment de la teva col·lecció de ventalls.
3: Menja, Filo! Sàpigues la veritat! Sàpigues qui mana aquí! Rua, rua!
0: La Filo deixant caure les pinces de depilar a terra...
2: Ho veus, Genaro? Ja ho ha dit. I sense necessitat de pizza quàntica.
1: M'és igual. Demà anirem a la merceria de la Paquita i li comprarem totes les mitges, per si de cas els motors de curvatura triguen a arribar.
3: Rua, rua. Demà i en ties, però sense cremar.
1: El futur és un lloc massa perillós si el Quico ens pot jutjar.
0: Amb un crit de guerra, per llibertat de pensament, el Genaro llença la pizza dopada pel cel obert. La piràmide cau fent espirals de llum blava i tòfona, il·luminant la roba estesa de la veïna del segon com si fos un castell de focs artificials.

0: Un silenci sepulcral s'apodera de la cuina. La llum blava desapareix. El futur s'ha esfumat. Ah, surt la veïna del segon, la senyora Encarnació.
1: Però què és aquesta andròmina? Una mona de Pasqua de l'espai? Fa olor a formatge de luxe i a futur incert.
0: L'Encarnació, una dona que ha vist passar 3 guerres, 5 crisis econòmiques i el canvi de pesseta a l'euro, però res l'havia preparada per això. El Quico, sentint la veu de l'Encarnació...
2: Rua, rua! L'Encarnació és la meva ministra! Ja tenim govern! Formatge per tots!
3: Bueno,
4: déu-n'hi-do.

0: l'estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ras Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
1: Que estoy sufriendo por ti.
0: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
2: Molt bé, doncs, bona tarda. Estem aquí, la tarda és record, amb el senyor que tenim el control, que es diu Salvador Romans. Bona tarda.
3: Bona tarda, Tingueu. Bona tarda, Joan. Bona tarda, les Martes.
2: Ai, és veritat, que Santa Marta, eh? La meva filla l'he felicitat al dematí perquè m'ho ha dit la dona. Pobre.
3: Ja saps allò de Santa Marta, Santa Marta...
2: A veure, se la podíem haver triat, avui, aquesta cançó, i no l'hem posat.
3: Tiene un tren, però no tiene,
2: no tiene tramvia.
3: Això saps de què ve, tu?
2: Santa Marta tiene tren...
3: Però saps de què ve, això?
2: No.
3: No ho saps? La teva filla es diu Marta i tu no saps de què ve, això? No,
2: que si, ella perquè el vol, el tren, si té cotxe.
3: Sí, clar, perquè el metro
2: ja no
3: i el
2: lliga,
3: tren i el tramvia,
2: ja no? Lliga,
3: no? Sí. És un vers colombià.
2: Ah, jo pensava que era un barri de Barcelona.
3: No, és un vers colombià, sí, que fa referència al transport d'un ferrocarril, però no tenien tramvia.
2: Però tenia tren.
3: Era com allò, saps, els de cubanos, en allò, el malicón, que hi ha molt ambient, doncs pues aquí a Colòmbia també hi havia una zona que hi havia molt ambient, i on se li va...
2: Ocorre posar...
3: Llavors es va popularitzar Argentina.
2: I llavors es va ser com molta gent hi anava.
3: Tens compte que ho dic de memòria, això?
2: Sí,
3: no ho llegeixo,
2: sí, sí.
3: Eh?
2: No ho llegeixes.
3: No, és que no.
2: D'on t'ho has tret, per això? Ho hi has llegit abans.
3: Home, tinc una colombiana que m'ho explica tot.
2: Oh, poder sí.
3: Oh,
2: noi. Ah, noi, això ja és més fort, eh? Ah, no acabis d'explicar tot, ara. És capaç de posar... No, no. Censura ens posaran, eh?
3: Engega.
2: Bé, doncs, com sabeu, sempre tenim un convidat especial en aquest programa. I aquesta vegada va guanyar la Rocío Dúrcal. Per tant, serà la persona que escoltarem amb les seves ranxeres i les seves històries, perquè aquest programa el patrocina el restaurant Camiral 146 amb un sequi d'una paella per dues persones, bueno, el que hi ha dins la paella, perquè a vegades ens ratificarà en Salvador. I doncs, està obert de dimecres a diumenge, el dissabte i el diumenge és a la carta, però, bueno, tot el que demaneu, a més de la paella, el que hi hagi dins la paella, doncs, llavors, ho heu de pagar, eh? Sí, us regalen la paella plena. Si la buideu, ja és problema vostre. Bé, doncs, parlem de tot. Hem de dir que tenim les cançons de la Paloma... Ai, no. Ah, ja heu de triar. Avui heu de triar entre la Paloma San Basilio i la Conxa Piquer, qui voleu la setmana vinent. No?
3: Sí, sí.
2: I per això he de trucar a la ràdio al 93 764 28 93, i ens demaneu una cançó de la Rocío Dúrcal, que ja els llegirem, les que tenim.
3: Mm-hmm.
2: I després podeu dir si voleu la Conxa Piquer o voleu la Paloma San Basilio. I per tot això... Sí.
3: Perquè la setmana que ve ja és el mes d'agost, eh?
2: Sí, sí, no, hi passa el temps volant, eh? No sé pas com ho farem, això.
3: Sí, sí.
2: Aviat hi haurem de venir amb bufanda i guants, eh?
3: Això me'l passa muntanyes.
2: Bé, doncs mira, quines cançons tenim de la nostra companya convidada d'avui, la Rocío Dúrcal. Tenim, per exemple, Amor Eterno.
3: Costumbres.
2: Me gustas mucho.
3: Bufo. La incertidumbre.
2: Dos favores.
3: El México de Rocío.
2: El destino.
3: ¿Sabes por qué?
2: No lo sé. Así son los hombres.
3: No me digas.
2: La gitana.
3: El farsante.
2: Y me nace del corazón.
3: Caram, quin que maques, repertori.
2: Eh? Avui, escolta. Ah, però també tenim aquella llista que la gent, per exemple, no li agrada, la Rocío Dúrcal. Doncs avui tenim dues cantants. La Gloria Lasso i Helder Berber. Perquè aquesta, la Helder Berber, és la que canta la casita en Canadà, que jo em pensava que cantava la Gloria Lasso i no l'he trobat.
3: Ah,
2: te'n recordes quan dic que cantava la casita en Canadà?
3: Bueno, poder al Canadà encara no hi havia anat.
2: No. Sí. No, doncs tenim la Gloria Lasso amb Luna de Miel, sí, i també Gloria Lasso amb Noches de Veracruz.
3: I la del Barber, aquesta que dius tu,
2: sí,
3: una casita en Canadà.
2: Una casita en Canadà, que ja sabeu, podeu demanar entre tots. teniu un reguitzell de cançons tan maques que no sabeu què demanar.
3: Avui el repertori és
2: massa, clar, és massa.
3: Espectacular, eh?
2: Sí. No sé si tenim alguna trucada o jo ja tinc...
3: No, no.
2: Doncs jo ja tinc preparat...
3: Aquesta calor...
2: La primera veure... cançó serà... Me gustas mucho.
3: Me gustas mucho. I aquí una trucada que també nos gusta mucho.
2: Ah, bueno, pues ya está. A ver. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Hombre, Joan.
4: Me gustas mucho.
2: Avui ha sido muy puntual. Ya me gusta que te guste, que te guste yo.
3: Hi havia un que deia mucho gusto de conejo.
2: De conejo. De conocerlo, de conocerlo.
3: Conejo.
4: No m'agrada el cuní.
2: No?
3: No?
2: A mi m'agrada més la gallina. Que fa bon caldo. A veure, quina cançó voldrà, Joan?
4: Una ranxera.
2: Ah, mira. Amor eterno, costumbres... Ya la incertidumbre, dos favores, México de Rocío, el México de Rocío.
4: México.
2: Ah, venga, el México de Rocío, ¿vale?
4: Y empieza un otro, sí, de la lista.
2: De la lista tenemos luna de miel, noches de Veracruz y una casita en Canadá.
4: Una casita.
2: Molt bé, doncs en Xapelli li apuntarem també la casita.
3: El Joan vol estar xupluig.
2: Ai, sí, ja, perquè com vingui mal temps ja veuràs tu. Això va amb maldades, eh? Vinga, doncs pots dedicar-la, Joan.
4: Mira, tota la meva família i tots que escoltin Ràdio Tordera i tots vosaltres.
2: Moltes gràcies, Joan.
4: I que tingueu bon programa i bon dimecres.
2: Igualment, per tu i la família.
4: I fins l'any que ve.
2: Home, adéu, doncs. Fins l'agost de l'any que ve.
3: Poder ser amb Estats Units, oi, noi? Tenim una altra trucada. Hola.
2: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: La Maria...
3: La Maria.
2: Què ens vol dir, la Maria?
3: Bona tarda.
2: Ah, ja ens
5: doncs va... molt bona tarda, que ho passeu molt bé, que jo també m'ho passo molt bé.
2: Ah, això és bo.
3: Mira, per molts anys, doncs.
5: Sí. Que m'he quedat sense el cachito, cachito, però bueno.
3: Ah, mira.
2: Ah, no sé si llavors ell vol buscar-la.
3: Jo la buscaré al final i...
2: I si la tenim, te la posarem,
3: te
2: eh?
3: Te la posarem, eh?
5: Bueno, i si no, me poseu... Me gustas mucho.
2: Ai, gràcies. Ah, jo sabia jo que tenia...
5: Me gustáis mucho.
3: Quina elecció, eh?
2: Oh, molt bé, molt bé.
5: Bueno, la dedico a les meves amigues, a la Quimeta Puig i a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Maria.
5: Que ens feu passar una tarda molt alegre.
2: I fresca, i fresca. Vinga, Maria, gràcies.
5: Vinga, adéu.
2: Adéu, bona tarda. Home, de tan frescos que som.
3: Adéu.
2: Adéu.
3: Hola.
2: Hola, que tenim algú per aquí.
6: Hola.
2: Hola, que ets tu, Quimeta?
6: Ai, sí. Sóc la Quimeta Puisturons.
2: Ah, hola, guapa, com estàs?
3: Bona tarda, Quimeta.
6: Bona tarda, guapos.
3: Ai, els guapos de Ràdio Tordera, l'àbala.
2: Digui. Bueno, quina cançó li agradarà?
6: Quina cançó que farem?
2: Tenim Amor Eterno, que és molt maca.
3: Aquesta és preciosa,
2: sí.
6: Bueno, puc demanar dues?
2: Dues, sí senyor, va.
6: Va, posarem aquesta.
2: Quimeta,
6: quina vols?
2: Llavors quina vols?
6: Aquell en Joan Xapallí me va robar la caseta de papel.
2: No, la caseta en Canadà.
3: La caseta en Canadà.
6: Sí, és molt maca.
2: Bueno,
6: és molt maca.
2: També te la...
6: Bueno, a mi me posa la lluna de miel.
2: Ah, molt bé, noia.
6: Vale, sí. La dedico. Bueno, per la meva Marieta. No, la Maria, eh?
2: Sí, sí.
6: Bueno, Maria... Bona tarda, guapa.
2: Bona tarda, Maria. Maria de l'Almania.
6: Que passis una bona tarda i records a tota la teva família. També val per la família, la Serra Albertí. Bé, tothom qui escolta aquest programa. I felicito totes avui Santa Marta.
2: Molt bé.
6: Eh?
2: La Santa felicitat.
6: Bueno, i per vosaltres també que tingueu un bon programa i que passem una... tarda molt agradable.
2: Això ho intentarem.
3: Sí,
6: no, la feu passar bé, d'acord?
2: Molt bé, Quimeta.
6: Vinga, adéu-siau.
2: Adéu.
3: Doncs...
2: sí. Jo també, eh? Mira, ara ja ho paro, tio, això.
3: I no he menjat ni res fred, ni cap gelat, ni res, eh?
2: És aquest aire que corre per aquí amb les portes obertes.
3: Deu ser això.
2: Allò corrent d'aire. Doncs va, ja podem començar, no?
3: Sí, com tu m'ho dius.
2: Mira, doncs, Me gustas mucho. És una cançó que ha demanat en Salvador Massó per la Julit, en Jaume, en Joan, la Roser, en Francesc, la Maria Àngels. I també, ara la Maria, també ens l'ha demanada, ja ho heu escoltat. I doncs la Rocío Dúrcal s'estrenarà avui en aquest programa, a la tarda, es record, amb aquesta ranxera. Me gustas mucho.
3: Ui, ara, escolta, aquesta ranxera està... No sé
2: on està ratllada. Te fotis.
3: Me gustas mucho.
2: Sí.
3: Ja la tinc.
2: Molt bé, doncs vinga. Endavant les atxes.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
5: Que estoy sufriendo por ti.
4: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
6: Bé, doncs nosaltres estem aquí... Esperant trucades.
7: No ens hem mogut, no.
6: I resulta que hem de posar una altra cançó.
7: Home.
6: Com que n'hi ha moltes de la Rocío Dúrcal, en posarem una altra, que és aquesta, El México de Rocío.
7: El México de Rocío.
6: Que ens l'ha demanat en Joan Chapellí.
7: Andele con el México de Rocío.
6: Doncs posarem aquesta, que ell ja l'ha dedicat a tothom. Vamos a ver, ¿dónde está? Perquè en Chapellí l'ha triat.
7: Dios, que no la veo.
6: No està en orden d'aparició entre el micròfon.
7: Parece mentira, però no, ¿eh?
6: És a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6 o la 7?
7: Ai, no, no, no, no ho trobo. Digues alguna cosa.
6: Bueno, posem una altra, doncs.
7: No, no, és que... A veure, és que aquí me surten coses rares.
6: Ai, mare de Déu. Posem-ne una altra. De moment podem posar Dos Favores. La tens, aquesta, Dos Favores?
7: Espera't, l'haig de trobar perquè hi ha de ser, eh? A mi m'han dit i és, però jo...
6: Ay, México, México...
7: Ara, comença tu a l'entrada.
6: México...
7: Així són els hombres, sí. He trobat aquesta,
6: bueno,
7: però...
6: Doncs posem-la, també me l'ha demanat aquesta, en Lluís Dolot.
7: En Lluís Dolot?
6: M'ha demanat Així són els hombres, tu. Com són els hombres?
7: Va, ni idea.
6: Mira, no. Punxa-la, a veure. Després
7: no posarem... tinc idea, però ara he pescat ja el México de Rocío.
6: Ah, doncs a veure, a veure com sona.
7: Ah. Deixem d'un moment los hombres y...
6: Sí, y vamos con las mujeres.
7: Ah, això, vamos con el México de Rocío.
6: Rocío.

0: Hombre, què us ha semblat, eh? Oh. Aquesta no l'havíeu escoltat mai, eh? Perquè són cançons ranxeres que no han triomfat aquí a Espanya, però a Mèxico sí.
1: Ui, a Mèxic és diferent, canvia molt.
0: És una altra història.
1: I pobreta, va morir jove, aquesta nena, també.
0: I una llàstima, perquè cantava molt bé.
1: 62 anys,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. És que tots aquests cantants joves, aquests joves...
1: Sí, són joves, sí.
0: Però moren joves. Bueno, perquè encara... Nino Bravo, la Cecília, sí. Hi van bé molts.
1: I el Club de los 25, sí. Que es moren a 25.
0: Sí, també.
1: Sí. O sigui que... I es deia Maria de los Ángeles de las Heras Ortiz.
0: Mira que bé. Doncs jo tinc un cosí que es diu...
1: De Ortiz. Las Heras Ortiz.
0: No, Ortiz solo.
1: Bueno.
0: Es diu Manuel Ortiz.
1: La cua, al final.
0: Manuel Ortiz Madrid, es diu.
1: I ara, hola.
0: Hola, qui hi ha per aquí? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jamet.
0: Hola, mira, anem a...
2: Hola.
0: Anem a Sant Pere.
1: Sant Pere?
2: Sí, anem a Sant Pere. Bueno, jo estic a Sant Pere, vosaltres esteu aquí.
0: Molt bé, sí. Cadascú en el seu lloc.
2: Però... Ja no, us heu dit, però ja m'han entrat una hora i han sortit.
1: No se sent bé, eh? I tu l'escoltes bé, Joan?
0: Em sembla que te'n vas, que t'apartes una mica del mòbil.
2: No, però que, no sé què passa dels mòbils, que aquí a Sant Pere... Aleshores no tenim connexió, no sé què
0: carai passa. Sí. Bueno, a veure, mira, ara sentim més bé.
1: Haurem de fer d'un altre sant, en vez de Sant Pere, Sant Pau, que potser n'hi ha millor.
0: Queden cançons per posar de la... Quina que t'agrada escoltar, la Rocío, o t'agrada més la Gloria Lasso?
2: La Rocío.
0: La Rocío.
2: Posem-me una de la Rocío, però no sé quines teniu.
0: Mira, hi ha una que diu, és una pregunta, ¿sabes por qué?
1: Pues perquè falla el mòbil?
0: Saps per què falla
2: el mòbil? Saps per què no em va bé el mòbil?
0: Ah,
2: va,
0: això.
2: Ja m'ha dit, a veure si per
0: què... Montserrat, doncs posem aquesta, eh? Sí. Perquè n'hi ha moltes va, demanades. Pues, eh? Sí. I posarem aquesta va, que ningú l'ha demanat.
2: Per vosaltres i per tothom qui escolti la ràdio. I per les Martes i no sé quin sant més hi ha avui. N'hi ha algun altre sant, però no me'n recordo.
0: Jo tampoc. Sí. En Salvador no ens ha informat.
1: Home, si vols t'ho diré. Eh?
0: Després ho mirarem.
1: Només ho has de demanar.
2: Per tothom aquí...
0: Quina cantant t'agradaria escoltar la setmana que ve? La Paloma, Sant Basilio o la Concha Piqué?
2: La Concha Piqué.
0: Molt bé. Doncs ja en tenim més punts per ella.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Els hi hem de dir també a la Maria i a... I la Quimeta Punys no han dit que vinen cantant, me l'han escoltat.
1: Que ens truquin i ens ho diguin.
0: Això. Truqueu i sigueu qui voleu escoltar la setmana que ve. No sigui que després... Sí, si ho és qui el volia l'altre.
1: Clar. S'ha de votar.
0: Doncs ara posarem una de la Gloria Lasso, posem Luna de Miel, que ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-lo a tots els que escolten el programa i a nosaltres també. Sí. També l'Anna Fernández, que li dedica a les seves amigues i en Marc Massaguer, i la Quimeta Puig, també l'ha demanada, Luna també, de Miel.
1: Luna de Miel.
0: Que la Palamaria i les amigues són amistats.
1: Això de la Luna de Miel era quan feies el viatge de...
0: De Luna de Miel. Però ara que hi ha Luna de Miel n'hi ha que fan cada nit.
1: Cada nit?
0: Sí.
1: Que miel de luna, doncs. Ah! Vinga.
0: Déu-n'hi-do.

0: També, molt bé, ha cantat, home, també la Glòria Lasso,
1: Continua cantant bé, sí.
0: Sí, sí, sí. Ah, ara també diré una cosa de la Rocío Dúrcal, perquè tu m'has avançat.
1: Digues.
0: Es va casar amb el cantant i músic Antonio Morales Jr.
1: Morales, es va casar amb Morales, sí.
0: Sí, amb Morales, però de Tordera no.
1: Però era de Los Brincos, no?
0: Sí, de Los Brincos, sí. Però també era Joan i Júnior, va cantar amb en Joan Pardo. Això no ho sabies, que el seu
1: Joan
0: Morales...
1: Joan i Júnior i va cantar amb en Joan Pardo.
0: Sí, el
1: Caballo de Batalla.
0: El Caballo de Batalla, que era molt xula, també. Un dia també podem posar Joan i Júnior, Si
1: ho
0: demanen...
1: I tant.
0: Ho heu de demanar, ens heu de dir, sí, què voleu, clar, escoltar. Així nosaltres farem un esforç.
1: Qui no llora no mama.
0: Ah, això. Bueno, posem una altra cançó. Tenim temps,
1: com,
0: no?
1: Com vostè digui.
0: A veure, doncs podem... No, sembla que no tenim temps, no? O què?
1: Com no tenim temps? Per què?
0: No hi ha informatius a les 6?
1: Ah, sí, tenim informatius. Sí, sí.
0: Bueno, doncs mira, fem propaganda de la nostra casa que ens patrocina.
1: Sí.
0: I els que vulguin demanar o el cantant de la setmana que ve ha de ser o Paloma San Basilio o Concha Piquer. Però ja mirarem de posar el Nino Bravo i el Joan i Júnior. Què passarà llavons?
1: Si ai, empate.
0: No hi ha per empate,
1: Empate, bueno,
0: però llavors sempre tenim la solució de fer la llista petita, perquè surtin els cantants que no els han volgut, però sí que hi ha hagut algú que els ha votat.
1: Sí,
0: no?
1: T'expliques molt bé,
0: Cada dia més, me'n dono compte, No me diguis, perquè sóc narcisista.
1: A vols més, que digui una altra cosa de la Rocío?
0: Sí.
1: Una cosa que segur que no saps.
0: No? A veure...
1: El febrer de 1975, un cop mor Franco ja, el 75 es va morir, no?
0: Sí, en el monasteri de San Lorenzo, de l'Escorial, es va casar.
1: No,
0: era això que...
1: No. Va ser detinguda per la dictadura de franquista.
0: Ah, això no ho sabia.
1: Junt amb altres actors. I saps per què?
0: No.
1: També van detindre la Tina Sainz.
0: I què feia aquella, la Tina Sainz?
1: Ah, pues, els van multar amb 200.000 pessetes. Mira,
0: oi, aquell temps eren calés,
1: Encara hi havia les pessetes.
0: No, pues eren molts de diners, això,
1: Perquè van formar part d'un piquet que alentava els artistes a fer vaga. I,
0: ostres,
1: clar, això, aquell temps...
0: Aquell temps els podia fer ni els artistes ni nosaltres.
1: I ara sí que entrarem en els informatius,
0: a l'apartat informatiu de les 6.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, us esperem a partir de les 6 i 5, No canvieu de dial.
1: No. Quatre, tres...
0: Dos, un...
2: Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Claver aquest 1 i 2 d'agost. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una nova història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. Ens en parlava el director del musical, Xavi Mercader.
4: S'explica, doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també.
3: Gelpí escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música. Tots els espectacles del programa seran completament gratuïts. Hi haurà servei de bar i sopar a la fresca. I destaca la segona edició del Tordeo. Ens en parla un dels promotors, en Xavi Favà.
5: Ara ja estem a la recta final. Ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir... Estem tots preparats i entusiasmats.
3: Vallmanya es prepara per celebrar la seva Festa Major aquest dissabte 1 d'agost. La celebració arrencarà al matí, s'allargarà fins a mitja tarda amb una gran varietat de propostes i tot a punt per les festes a Agora Park. Aquest cap de setmana la pista del Veïnat acollirà jocs tradicionals, festa de l'aigua, futbol i la popular botifarrada. Ens en parlen membres de l'organització.
6: Plens que siguin un punt de trobada per tots els veïns i veïnes, grans i petits, i els que permetin tornar a convertir els carrers i els espais comuns amb confiança, tranquil·litat i seguretat.
3: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, la situació meteorològica ha de continuar sense complicacions. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, sense excepció. Amb vents fluixos aquest matí, lleugerament moderats puntualment aquesta tarda, de component sud-oest i amb una situació marítima no molt complicada, marejol i una mica de mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà tot continuarà igual, tornem a tenir una jornada plenament assolellada, amb unes temperatures que pugen una mica en relació a les d'avui. I si avui les màximes quedaran al voltant dels 33 graus cap a l'interior de la comarca, demà ja podrien arribar als 34. Sembla que divendres tindríem unes temperatures semblants a les de demà o una mica més baixes, sobretot a la franja costanera, però de cara al cap de setmana recuperarem temperatures de rigorós estiu. Divendres hi haurà alguns núvols més, poc importants, res de pluges en conjunt. Els pròxims dies continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.

0: Doncs ja tornem a estar aquí amb el programa La Tarda Record i anirem per fer una altra de les cançons.
1: Hola.
0: Tenim una trucada.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, sóc jo altra vegada.
0: Ai, que no has votat, eh?
2: Va, que vull votar.
0: Va, digues, qui vols, la Conxa o la Paloma?
2: La Paloma.
0: Molt bé, doncs posem...
2: Escolta-me.
0: Digue'm.
2: I ara et vull felicitar, perquè aquest dia vas recitar una poesia tan maca, T'estimo.
0: Ah, sí, per primer cop m'has dit T'estimo.
1: Que
0: era molt maca, sí.
2: Un dia, en vez de demanar-te una cançó, et diré que afinis la veu
0: sí.
2: I la recitis.
0: Oh, mira. Bueno, farem un apartat perquè en Salvador Román també en té una de molt maca.
1: Oh, jo en tinc moltes.
0: Bueno, però jo
2: bueno,
0: no me'n recordo una.
2: Amb ell no l'he sentit, però tu sí que et vaig
1: sentir.
2: Ai, nena,
1: val més que no me sentis, eh?
0: Que és molt ferit. Bueno, doncs...
2: I de veritat que aquesta paraula la diem molt poc als catalans.
0: Sí, sí, no, ho estàvem dient un dia amb la Mercè García, també m'hem estat parlant d'això, que no ho som de dir T'estimo.
2: No, aviat, no.
0: Ho diem...
2: I com me n'he donat compte que volia dir T'estimo, ja no hagués sigut a temps.
0: Oh.
1: Jo en tinc una que comença dient això, T'estimo tant.
0: Veus? Veus? És que sí.
1: Sí,
0: la
1: sí.
0: Poesia comença així, però és que tu no ho dius.
1: No, jo no. No, perquè
2: bueno.
1: Val cèntims d'això de dir t'estimo, eh?
0: Sí,
2: els
0: catalans
2: bueno.
0: Són molt rates.
2: Va, us estimo tots dos.
0: Gràcies.
2: I continueu.
0: Vinga, gràcies. Adéu, adéu, bona tarda.
2: Vinga.
0: Adéu.
1: Hola.
0: A veure, què tenim per aquí? Bona tarda. Bona tarda.
1: Deu ser Marc Massaguer.
0: Ja està, ja està liat.
3: Hola, guan, hermano bombón.
0: Chocolate.
3: Salvador, hola, bombón, ¿cómo estás?
0: Oh, com un bombón.
1: Molt bé,
0: com un bombón que se derrite con la
1: sí,
0: calor.
1: Això. Molt bé, Marc, molt bé.
3: Le digo cosa bonita porque es muy guapetón.
0: Uy, y tanto. Uy, lo que tú te pierdes.
3: Igual que tú, Juan, que
0: igual
3: te quiero mucho.
0: Oh, qué bien, gracias.
1: Sí, sí, però... Però, Marc, en Joan no té cabell, jo sí.
3: Sí. ¿Me puede poner una canción?
0: Venga, va.
3: De la lista.
0: ¿Cuál la quieres? Tengo aquí, a ver, el destino. No me digas, la gitana, el farsante. Y me nace del corazón que no la ha pedido nadie.
3: La tercera.
0: ¿La tercera?
3: Sí, la gitana, ¿no?
0: Venga.
3: O es la segunda.
0: La segunda, va, la gitana. Venga, para ti.
3: Ah, vale. Y luego quiero una de la normal.
0: Una normal.
1: ¿Quién es la normal?
0: Ay, mira. Hay...
3: ¿No hay una que se llama el emigrán o algo así?
0: No, no. Hay noches de Veracruz y una casita
3: vale,
0: en Canadá.
3: Esa misma.
0: Noches de Veracruz, venga. Vale, Marc.
3: Sí.
0: Dedícala.
3: Vale, guapo. Un bon. De la dedico hoy muy especialmente al Beda del autobús y al Jaume.
0: Ah, molt bé.
3: Que daba después San Jaume, ¿no?
0: Sí,
1: sí
0: ja, va donar carmelos.
3: Y también te la dedico a ti y a Salvador Román y a la Oliveda.
0: Molt bé,
1: Mar, molt bé.
0: I a la Bon Matí.
3: I a Toni López.
0: I la Bon Matí.
3: I a Toni López. I luego, al papa, a la mama, y ahora viene lo que tú has dicho, a la Aitana Bon Matí.
0: Home.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Marc. Doncs vinga, vamos a poner canciones. Adéu.
3: Vale. Y a la mujer de Jorge, a la Matza.
0: Ah, muy bien. Ya estará escuchando, porque siempre escuchan.
3: Vale.
1: Bueno.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu. Bueno, en tenim més trucades, no?
1: Vostè dirà, no.
0: Doncs fem la gitana, que ara en Marc s'hi ha afegit, però es l'havia demanat la Maria Dolors Oliveres.
1: Sí.
0: I doncs mira, Maria Dolors Oliveres, estaràs acompanyada per el Marc, que ja saps que també t'estima molt, i també te l'ha dedicada sí. A tu, doncs
1: bé,
0: escoltarem.
1: Bé, devia no? conèixer la cançó, no?, la Maria Dolors Oliveres, que demanés aquesta.
0: Sí, no
1: la canta amb en Júnior, eh?
0: No, cuita. Ah. Doncs això és molt... en Júnior tenia una veu molt fluixeta per cantar amb la Rocío, no sé com quedarà això.
1: Bueno, ell deu fer de baix. Ella, la Rocío, es veu de mezzo-soprano.
0: Mezzo-soprano.
1: Imagina't,
0: el,
1: tu...
0: I el tenor, no.
1: Havia de baixar dos escalons, eh?
0: El bajo.
1: Sí. Vinga, doncs, endavant. No?
0: La gitana. Canta Rocío Dúrcal.

0: Doncs mira, eh? Ja hem sabut quina era la gitana.
1: Que haig de mirar.
0: Bé, doncs tenim una altra cançó per posar, que serà la d'Elder Barker, una casita en Canadà. L'ha demanat en Joan Chapallí i també la Quimeta Puig. Doncs anem per escoltar aquesta cançó, Una casita en Canadà.
1: No me'n recordo gaire de la lletra.
0: No, tampoc. Tenia una casita chiquitita en Canadà. Con un estanque y flores, los más bellos que hay allá.
1: Veus? Tot això diuen?
0: Sí.
1: Ara ho escoltaré bé. Vinga.

0: Ostres,
1: demà, que,
0: és com un conte infantil.
1: Sí, això, no? Sembla que ho estàvem veient, una callà saltant.
0: Clar,
1: molt bé, molt
0: clar,
1: bé.
0: Clar, aquesta noia va néixer el 34.
1: No és que volies que cantés.
0: Que volies que cantés el 34.
1: Sí. No, però que no podia pas cantar, pas tenia que passar per censura.
0: Clar.
1: Casita no sabíem nada de lo que pasó dentro. Bueno, posem una altra cançó, què et sembla?
0: Home, mira, tu mira,
1: diràs. Ara podríem posar... A veure, aquesta que ha demanat la Quimeta Puig, Amor Eterno, perquè és molt maca.
0: Ostres, Amor Eterno.
1: Ai, oh, l'amor, sempre ha set etern, l'amor. El que s'enamora, que si bé no es desenamora mai.
0: Vols dir que no l'hem posat, ja?
1: Sí?
0: No sé.
1: Vols... No, no fotis.
0: No sé. És que Amor Eterno me sona molt,
1: Sí, clar, perquè és la primera que hi ha de la llista. Jo diria que no, però bé.
0: Sí, però no, jo no la tinc a la primera, aquí.
1: No, oh, no.
0: Me gustas mucho.
1: No, sí, ja ho sabíem.
0: Costumbres. Amor Eterno, mira-la.
1: Ah, ja l'has trobat.
0: Sí.
1: Doncs ja està. Canta Rocío Dúrcal.
0: Tu saps que dura quasi 7 minuts?
1: Bueno, mira, la Quimeta Puig estarà contenta que està allà al pati a la fresca.
0: Carai.
1: Quimeta.
0: Ostres.
1: I l'ha dedicat a la Maria.
0: Home, és que ha de ser eterno, això,
1: Molt eterno.
0: Eterno.
1: No s'acaba mai.
0: No s'acaba mai. Quan tu me diguis...
1: Endavant, endavant.
0: Sí?
1: Rocío Dúrcal, Amor Eterno. Amor Eterno.

0: Bueno, doncs estem en viu i en directe,
1: Sí, doncs ja ho saps, Ella, aquesta cançó...
0: Sí, la va dedicar...
1: La va dedicar a en Juan Graviel.
0: El seu amor eterno de
1: Mèxic. Perquè va marxar. I el pobre Morales...
0: El pobre Morales...
1: El pobre Morales les devia passar fotudes,
0: Poder sí, però poder no s'entrava perquè ell anava cantant amb en Júnior, en Joan i Júnior anaven junts, no, cantava amb en Joan Bardo.
1: Sí?
0: I clar, un anava per un costat i l'altre anava per l'altre.
1: Vés
0: a saber què feia el Júnior.
1: Això també haurem d'averiguar-ho. A veure si ho podem explicar,
0: Podem explicar.
1: Doncs, bueno, tu me diràs...
0: Ara fem la Gloria Lasso. Una noche de Veracruz. Què et sembla, tu? I l'ha demanat en Marc Massaguer. Doncs, Marc ja ha fet la seva dedicatòria. Només falta que escoltem la Gloria Lasso.
1: Me fas anar damunt avall,
0: Sí, faig treballar, No ho saben la gent, no ho saben. Hauran de venir un dia. Esteu convidats a venir a veure com en Salvador el faig treballar.
1: Sí, sí, aquí tots aquí posats...
0: Aquí encara n'hi queden 4 signes.
1: A costat d'en Joan Madrid, després us convidarà...
0: En directe.
1: Un vermut, i ja està.
0: Sí, sí, un vermut, hauré de portar una ampolla de litro de casa perquè aquí està tancat, que altra ressaca.
1: És veritat, és veritat. Doncs, com me diguis, tinc les noches de Veracruz.
0: Molt bé, endavant.
1: Sí?
0: A veure com sonarà això.

0: dispositiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ai, que sona directe. Sí, doncs mira, ja tornem a estar aquí, eh?
1: Estem en directe, sí.
0: En directe, viu, i en directe. És que la ràdio és així, eh?
1: Què anàvem a dir? Anàvem a explicar alguna cosa, però ara no me'n recordo. Sí, no,
0: ja parlàvem... Sí. Bueno, hem dit tantes coses d'en pobre Júnior.
1: Ah, d'en Júnior.
0: Hem dit tantes coses que... Pobre noi, poder ser revolverà en la tumba i no saldrà per la noche.
1: Tothom, tota aquesta gent es moria jove.
0: Joves, això sí, van morir tots joves. En 60, sí, no arribaven 60. Al 70. No arribaven al 70. Anem, va, a una altra de les cançons, va. Ara teníem aquí la Mercè García, que té ganes d'escoltar Dos Favores. Perdó. I la canta Rocío Dorca, com no és.
1: Dos Amores.
0: Dos Amores, tu. Favores.
1: Dos... Ah, és que... Escolta, és que...
0: Home, favores. Home. És que m'he equivocat d'una lletra. Una F, una D, mira si canvia.
1: Sí, imagina't. Que... Sí, mira, escolta, de favores, amores... No? Sí, bueno...
0: La tenim o no la tenim? La Mercè García...
1: I la canta amb el seu amic, eh?
0: També, amb el Juan.
1: Sí, escolta, no me'l deixa de peix.
0: Juan Graviel.
1: Sí.
0: Que no es penseu que era el Juan Pardo.
1: No,
0: amb el Juan Graviel, que és l'amor de México. Sí. Doncs la Mercè García, per ella, ella ens diu que ens la dedica a nosaltres, doncs nosaltres també li dediquem amb ella.
1: Sí, i jo dedico aquests dos amors que he tingut i que mai els he pogut atrapar bé del tot,
0: no?
1: Però hi han sigut, eh?
0: Ah, doncs mira, molt bé, tu.
1: Sí, molt bé, no?
0: Molt bé, que els hagis tingut, si no has pogut atrapar-los,
1: que no és que fer-hi. Escolta, és que sempre un s'enamora de lo impossible.
0: A vegades, a vegades.
1: No passa, això.
0: Sol passar.
1: Sí. Vinga, doncs, dos favores, dos no favores. Dos amores, eh?
0: Dos favores.

0: Diu que no tornarà. No, des d'allà on t'està segur que no torna.
1: El Yuhu final t'ha quedat bé, eh?
0: Sí, doncs mira que ara estava una mica engargossat.
1: Sí, sí.
0: En principi me sortia millor.
1: Sí, i tant.
0: Bueno, doncs anem per més cançons. Mira, la Montserrat de Sant Pere ens ha demanat ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Que la canta la Rocío Dúrcal. I que ens l'ha dedicat a tots, eh? Escolta, i també a totes les Martes. I no sé quin sant més, que no ens l'has dit tu, eh? Salvador, que ara has de buscar quin sant més és avui.
1: Ah, sí?
0: La Montserrat ens ho ha dit.
1: Pues ja...
0: Sí que ens ho diries.
1: A veure si li podem explicar després del Sabes por qué.
0: Això, després li expliquem.
1: Doncs, endavant. A sus órdenes, ja?
0: Ja, endavant. Oh,

0: I s'acabó.
1: Així que hem d'atendre la Montse, no?
0: Sí, a veure...
1: Aquí... Que podem dir, mira, en català...
0: Sí.
1: I en castellà.
0: Ah, mira.
1: I en coses...
0: Però Marta no, no té traductor.
1: No, la Marta per tot arreu està.
0: És igual, sí. Català com en castellà.
1: Sí. Avui també és Sant Llàtzer.
0: Ah, Sant Llàtzer. Lázaro, que va dir, Jesús va dir, Lázaro...
1: Levanta't i anda.
0: I anda, i aquell home, en vez de fer-li cas, va sentar.
1: I la Maria de Betània.
0: Ah, Santa Maria de Betània, també, no?
1: També. I en castellà podríem dir que hi ha Sant Pantaleón.
0: Hòstia, i hermanos. Hi havia una, això és una agència de viatges. Es deien Pantaleón i hermanos, sí.
1: Sí, venien mantes a Barcelona, això.
0: Sí, també.
1: Sí, la Casa de les Mantes.
0: Sí, la Casa de les Mantes. Pantaleón, això, Ràdio Barcelona feia, sí, molta propaganda, sí, de la Casa de les, sí, Mantes.
1: Llavors hi ha Sant Eclesio.
0: Sant Eclesio.
1: I Santa Natàlia.
0: Ah, bé, Santa Natàlia també està molt bé.
1: Doncs mira,
0: vale,
1: per la Montse...
0: Per la Montse ja saps quin santoral és avui.
1: M'has donat molta feina,
0: Home, ara... no m'agrada que t'entretenguis aquí, m'he encantat.
1: Sí, sí, que si no hi ha res de feina. Nou, farem una mica de publicitat.
0: Fem publicitat, va.
1: Fem publicitat.
0: Sí.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Emissora que t'escolta.
0: Vostè
1: dirà.
0: Anem per més cançons. Hem de dir que... l'hora que és...
1: Ui, l'hora que és...
0: Han votat molta gent dintre de les xarxes. Hi ha 10 persones que han votat tots a Paloma Sant Basili.
1: M'he deixat el bombo dalt, l'hauré de dir així de...
0: de memòria, no?
1: Del que m'agradi a mi, no?
0: Sí,
1: el número?
0: Primer escoltem una cançó, després dius el número.
1: Que escoltem una cançó i dic el número.
0: Sí.
1: Quina cançó vol?
0: Ara vull. Aquesta que te l'he dit ja fa rato, que l'ha demanat en Lluís d'Olot, Así son los hombres. Que no l'hem posat.
1: Ui, no, i aquesta no la trobaré pas.
0: Que vols dir que l'has esborrat?
1: Bueno. Ja la tinc.
0: Ah, vale, doncs vinga. Posem-la perquè la Rocío Dúrcal ens vol explicar com som els homes, com som.
1: Ah, que vagin cuidado,
0: La ratllarem el disco i no el posarem més. Endavant, tu. No.

0: I ara sí que te toca dir un número de l'1 al 19. Avui hi ha molta gent que està...
1: Ah, volia dir el 33.
0: Hombre, no hi és, bueno. Si poses el 33, hem d'apuntar aquí la visita que tenim avui a la ràdio.
1: Dividit per 9, doncs pues mira, el 2.
0: Hombre, el 2. Doncs pues mira, no t'ho volia dir, eh? La Maria Maresma.
1: Vaja.
0: Maria Maresma, t'ha ara... tocat menjar el que hi hagi dins la paella, perquè si dic que t'ha tocat la paella, en Salvador m'arrenya.
1: Ai, i no volia el cachito-cachito.
0: Jo volia el cachito. També l'has trobat?
1: No, la puc buscar,
0: oh, eh? Home, si esperaràs que tanquem a les 6.
1: Però no m'has dit que vols el farsante, ara.
0: El farsante, sí. En soc la de l'Àngels Roc, la dedic especialment a Mar Massaguer i les seves amigues, les amigues de la Maria Àngels. Però a Mar Massaguer l'única que li agrada és a la Bon Matí. Com se diu aquella?
1: Aitana Bon Matí.
0: Aitana Bon Matí. Mm-hmm. Doncs anirem a escoltar el farsante per a Rocío Dúrcal i després, ja, a veure si trobes aquesta.
1: El cachito, cachito.
0: Cachito, cachito, mio. Mio, mio, mio.

0: que no surt res per antena. A veure, tu, ara has de fer la dedicatòria que vols fer tu a la Maria Maresma.
1: Jo?
0: Sí.
1: Jo has de fer una dedicatòria?
0: Clar, a la Maria Maresma.
1: Ai, ara m'has agafat en fred, eh?
0: Sí? Va, fes-li.
1: Jo m'ho haig d'estudiar-li tot molt, eh? No, bueno, si ens l'ha demanat, cachito.
0: Doncs ell,
1: sobretot. Li posem, sí, li posem, però esperem que sigui la que vol, perquè sí. Només, el títol només diu cachito.
0: Ah, a veure.
1: I nosaltres, pues, la dediquem a la Maria Maresma, perquè sempre truca.
0: Ah, això.
1: I com que és una bona clienta, a les també, bones clientes també, sí. Se'ls hi ha de dedicar.
0: I li donem un cachito de la nostra ràdio i la nostra veu.
1: Ah, això mateix. I el que no ha trucat, la que no ha trucat avui és la Quimeta. Ai, la Quima.
0: Ai, la Quima de Canet. Quima, oi, com l'agafem.
1: Te dediquem al cachito, també.
0: Oi, oi, oi. Deu anar a la platja, com que fa aquesta calor. I la té allà davant de casa seva.
1: Poder.
0: Poder anar-te sota una barca, allà, la, prendre la fresca.
1: Doncs ens falten 8 minuts, posem el cachito.
0: Sí, i després doncs, tancarem
1: tu,
0: amb una altra cançó.
1: Doncs, Maria Maresma, el cachito.
0: Vale. Vale.

0: Molt bé, Salvador. Bueno. Al final hem pogut complaure a la nostra gran amiga, la Maria.
1: I ara veurem si no s'ha desmuntat tot això, eh?
0: Oi, si s'ha desmuntat. No, trobarem alguna de ranxera per tancar?
1: A veure, perquè busquem ja veure aquesta que m'has dit, Menace del Corazón.
0: Menace del Corazón, dedicar-la a tota la gent que sempre ens escolta.
1: Sí.
0: Ens surt del cor dedicar-los-hi a tota aquesta gent.
1: Sí, és veritat.
0: I ens despedim fins la setmana vinent.
1: I
0: hem de dir que ha guanyat la Paloma
1: Sant Basilio. Cors mig espatllats, però bueno...

0: que ha guanyat la Paloma Sant Basilio, els hi hem de dir. La setmana que ve sentiran cançons de la amb la veu de Paloma Sant Basilio. I l'altra setmana està pensant de posar el Nino Bravo
1: sí.
0: i el Manolo García, a veure
1: ui,
0: què passa.
1: Ui, l'altra setmana és el 13, no?
0: El 13.
1: No, el 12.
0: Sí, el 12. És igual, com que jo poso els dies d'aquí que no són tan bé.
1: El 12. Falten 4 minuts per les 7.
0: Doncs vinga, ens podem despedir en directe, ja.
1: Sí, doncs...
0: I acabarà, que acabi la cançó. Com dura? Com dura la cançó?
1: La cançó dura poc, ens podrem acomiadar.
0: Ah, doncs vinga, doncs ara la posem i després ja els direm adéu.
1: No? Molt bé, vinga. Nace, me nace del corazón.
0: Rocío Dúrcal, la nostra amiga.

0: me nace del corazón.
1: Molt bé, ens acomiadem, que falten 30 segons per
0: 30
1: entrar.
0: 30 segons per dir-vos adéu-siau.
1: Sí.
0: Fins la setmana vinent, si Déu vol, ja diem, doncs, que tindrem la Paloma San Basilio i alguna cançó de la Concha Piquer com Tatuaje, que és molt maca.
1: Molt bé, doncs adéu-siau, fins la propera setmana. Falten 30 segons escassos,
0: segons,
1: encara pots
0: patrocina,
1: dir alguna més.
0: Patrocina aquest programa restaurant del Camí Real 146 amb el que hi ha dins una paella per dues persones.
1: Molt bé. Per una paella d'arròs. Per dues persones.
0: Per dues persones.
1: I si són tres, doncs igualment.
0: No,
1: llavors se reparteixen, no?
0: S'ho reparteixin, ja està.
1: Ja està.
0: Però després tot el que demanin han de pagar-ho, eh? El vi, tot l'altre.
1: El vi, l'aigua...
0: Home, la cosa està aquí.
1: El cafè...
0: Tot.
1: Vinga, som-hi.
0: Som-hi. Adéu-siau.
1: Veus?
0: Ai, que m'he anat del corazón.
2: Serveis informatius.
3: El saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, repassant els principals titulars de la jornada. Tordera recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions estan obertes i són gratuïtes. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Clavé aquest cap de setmana. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. En parlava el director del musical, Xavi Mercader.
4: S'explica, doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també.
3: Ja el Pi escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música. Tots els espectacles seran completament gratuïts. Hi haurà servei de bar i sopars a la fresca. Destaca també la segona edició del Tordeo. Ens en parlava un dels promotors, en Xavi Favà.
5: Ara ja estem a la recta final. Ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
3: Vallmanya es prepara per celebrar la seva Festa Major aquest dissabte. La celebració arrencarà al matí i s'allargarà fins a mitja tarda amb propostes variades. I apunta també les festes d'Agora Park aquest cap de setmana a la pista del Veïnat. Escoltem una de les organitzadores.
6: Volem que siguin un punt de trobada per tots els veïns i veïnes, grans i petits, i els que permetin tornar a convertir els carrers i els espais comuns amb confiança, tranquil·litat i seguretat.
3: En esports, el Clàudia Ribas, la tordarenca, setena d'Espanya en 200 metres braça. Després de fregar el podi al Campionat de Catalunya, la tordarenca ha competit contra l'èlit espanyola en la seva primera participació estatal. Anem a conèixer el temps, la previsió per les properes hores i jornades, al punt d'en Joaquim Serra.
7: De moment, la situació meteorològica ha de continuar sense complicacions. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, sense excepció. Amb vents fluixos, aquest matí, lleugerament moderats puntualment aquesta tarda, de component sud-oest i amb una situació marítima no molt complicada, marejol i una mica de mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà tot continuarà igual, tornem a tenir una jornada plenament assolellada amb unes temperatures que pugen una mica en relació a les d'avui. I si avui les màximes quedaran al voltant dels 33 graus cap a l'interior de la comarca, demà ja podrien arribar als 34. Sembla que divendres tindríem unes temperatures semblants a les de demà o una mica més baixes, sobretot a la franja costanera, però de cara al cap de setmana recuperarem temperatures de rigorós estiu. Divendres hi haurà alguns núvols més, poc importants, res de pluges en conjunt. Els pròxims dies continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha recuperat per a la pròxima Festa Major de Sant Bartomeu una de les activitats més esperades al municipi, la baixada de carretons. Després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, la cita se celebrarà el dissabte 22 d'agost. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat a la seu electrònica de l'Ajuntament i pot participar tothom en una única categoria. Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat responsable, mentre que els joves de 16 i 17 anys necessiten una autorització signada de pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa segura i lúdica, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Han de ser de construcció pròpia, no motoritzats, amb un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresurtin posant en perill el públic. Es valorarà positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats. És obligatori l'ús de casc integral per al conductor i passatgers, recomanant-se també guants, genolleres, colzoneres i pantalons llargs. Està totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització podrà realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de la prova. El jurat valorarà aspectes com l'originalitat, l'acabat tècnic, l'ús de materials reciclats, la representació de l'idea, la caracterització o vestuari dels equips. S'atorgaran paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros segon premi, tant en la categoria de millor disseny com la de millor posada en escena, a més d'un exèrcit també de lliure elecció. Parlem d'activitats d'aquest cap de setmana perquè Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa ja ho tenen tot a punt pel seu gran projecte teatral d'aquest estiu. Aquest 1 i 2 d'agost el Teatre Clavé acollirà la representació d'In the Heights, un musical que traslladarà el públic directament al cor de Manhattan. Aquest espectacle oferirà una combinació de teatre, dansa, ritmes llatins i rap per explicar una història colpidora sobre la cerca dels propis somnis. L'obra se situa a Nova York, una comunitat vibrant on conviuen personatges de grans aspiracions i realitats complexes. La trama segueix el dia a dia del propietari d'una petita botiga del barri que somia amb tornar a la República Dominicana, al seu país natal. Durant l'espectacle, els personatges hauran d'afrontar moments d'alegria i tragèdies inesperades, descobrint finalment quin és el verdader significat de la llar. En dona detalls del musical al seu director, en Xavi Mercader.
1: Doncs In the Heights és un musical de Lin-Manuel Miranda que ens transporta al barri de Washington Heights, a Nova York. És un barri doncs, ple de vida, de diversitat cultural, amb una comunitat majoritàriament llatina. Llavors, la història gira al voltant dels somnis, les il·lusions, els reptes dels seus veïns, que són persones doncs, que busquen un futur millor i que es plantegen què vol dir sentir-se a casa i com mantenir vives les seves arrels mentre construeixen el seu camí. Llavors, tot això s'explica doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també, que parla de comunitat, de família i de perseguir els somnis, i realment estem molt il·lusionats de portar al Teatre Clavé aquest musical durant aquest cap de setmana.
0: Aquest dissabte 1 i diumenge 2 d'agost serà protagonista. Les entrades i tots els detalls es poden consultar als canals oficials de Pere Cot, Set de Dansa i del Teatre Clavé. Recordem que les entrades, per tant, ja estan disponibles.

0: Us parlem també de la Festa Major de Gelpí, que es celebrarà també aquest cap de setmana. Arrenquen els actes festius amb la segona edició del Tordeo. Serà divendres a les 7 de la tarda, amb música de DJs i bon ambient pensat per a tothom. L'organització recorda, però, que l'aforament és limitat. Escoltem un dels promotors, en Xavi Favà.
1: Nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies. Ho recordem amb una especial estima quan trèiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a la Carnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res i resignar-nos, o proposar.
0: Amb aquesta iniciativa es busca oferir una proposta atractiva i modernitzada. Escoltem a Favà.
1: Hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons. També podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt. Deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, a Tordeu també.
0: Dissabte les activitats començaran a les 6 amb la tarda infantil Gelpinera, que inclou animació infantil, jocs de cucanya i la 42a edició del tradicional concurs de disfresses oberts a totes les edats, amb categories individuals i de grups i lliurament de premis per als primers i segons classificats. A les 9 del vespre a la pista Mina Gelpí se celebrarà el 37è sopar de germanor, obert a tothom i amb la necessitat d'adquirir prèviament els tiquets. A 10:45, ball de nit a càrrec del grup Maracaibo, amb la col·laboració de la Sara Champeny. A partir de la mitjanit, la festa continuarà amb una sessió de DJ i bona música fins a les 3 de la matinada. Tots els espectacles del programa seran completament gratuïts, hi haurà servei de bar i sopars a la fresca. D'altra banda, el veïnat de Vallmanya es prepara també per viure una jornada festiva aquest dissabte 1 d'agost, una jornada que tindrà lloc a l'ermita de Sant Miquel de Vallmanya com a epicentre de les activitats. La celebració arrencarà al matí i s'allargarà fins a mitja tarda. A 10:45 hi haurà sessió d'anècdotes i records de la gent de Vallmanya a càrrec d'en Daniel Rangil. A les 11, cantada a càrrec de la coral de l'Església de Tordera. A 11:45, missa oficiada per mossèn Edwin. A les 12, actuació musical i obertura del torn Terrissaire. I a 12:45, tradicional batallada, pica-pica i beure per a tothom. A més de la rifa d'un pernil, dos menús per les Ferreres i altres obsequis, tot acompanyat d'una audició de sardanes. A 2:45 hi haurà el dinar de germanor al restaurant Les Ferreres. I des d'Àgora Park també organitzen les seves festes per aquest divendres i dissabte. La festivitat arrencarà divendres a 7:45 amb jocs tradicionals, una tarda pensada perquè grans i petits comparteixin una estona de lleure plegats. La primera jornada culminarà a les 10 amb un bingo musical, una proposta dinàmica per posar a prova l'oïda coneixent cançons i gaudir d'una nit plena de ritme. Dissabte les activitats començaran a les 11 amb una festa de l'aigua. Cap a la tarda a les 7 hi haurà futbol per a tothom. Les festes acabaran amb el sopar popular que inclou botifarrada i beguda. La vetllada també amenitzarà amb música, amb bon ambient. La venda de tiquets està encara en marxa. El local social ens en parlaven des de l'organització.
2: Volem crear un nou espai de participació, diàleg per als veïns i puguem compartir inquietuds, propostes, idees per millorar Agora Park. Ens agradaria que aquests dos dies fossin un inici d'una nova etapa de convivència, amistat i comunitat d'Agora Park. Us esperem.
0: Activitats obertes a tot el públic i a tot el poble. El cartell el podeu consultar a través d'aquesta emissora o bé a l'enllaç a tordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La nedadora tordarenca Clàudia Ribas, que competeix al Club Natació Calella, ha conclòs la temporada signant una brillant setena posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior d'estiu. En la seva primera participació en un campionat d'àmbit estatal disputat a Sabadell des de dijous fins al passat diumenge, Ribas ha demostrat el seu gran nivell competint contra l'èlit espanyola de la seva edat. Aquest resultat suposa la culminació d'una campanya excel·lent per l'esportista de la categoria de 2010. Ribas va aconseguir el preuat bitllet per aquesta competició estatal a principis de juliol durant el Campionat de Catalunya Júnior celebrat a les piscines del Club Natació Mataró. En aquella ocasió va fregar el podi assolint la quarta posició catalana en els 200 metres braça, registrant un temps que li va permetre superar les restrictives marques de talla exigides per la Real Federació Espanyola de Natació. En aquella mateixa cita catalana, la nedadora ja va demostrar el seu gran estat de forma classificant-se per a tres finals i aconseguint també una setena plaça en els 100 metres braça i una novena posició en els 200 metres estils. La participació en aquest campionat d'Espanya superava el gran repte de la temporada per la tordarenca, però amb aquests grandíssims resultats s'ha consolidat entre les 8 millors nedadores estatals de la seva disciplina i tanca definitivament aquesta temporada 25-26.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Al voltant de les 7 de la tarda d'aquest dimecres ha començat a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. Sobre aquesta mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya ens dona més detalls el nostre company Martí Ramos, de TV.
3: Bona tarda. Centenars de persones s'han agrupat en aquesta concentració de suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín, un acte terrorista provocat per una furgoneta que va embestir la multitud, deixant un mort i una trentena de ferits el passat dissabte. Sota el lema "L'odi no ens atura, l'orgull ens uneix", la plataforma LGTBI de Catalunya i Pride Barcelona han convocat aquest acte de suport, on també han vingut algunes autoritats com regidors de l'Ajuntament de Barcelona o l'alcalde Jaume Collboni. Un acte on s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest en què s'ha remarcat que aquestes agressions no són aïllades i que estan normalitzades arreu d'Europa. Aquesta concentració se celebra en un context en què, segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, durant l'any passat es van registrar més de 350 incidències contra el col·lectiu a Catalunya. Principalment, aquestes discriminacions es continuen concentrant a la via pública, però també en l'entorn laboral i a les xarxes socials.
2: Moltes gràcies, Martí, per aquesta informació des de plaça de la Universitat. I seguim amb una altra concentració, en aquest cas la que ha plegat més d'un centenar de persones davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent de codi penal que endureixi les penes dels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per aixecar el confinament del nucli urbà de Canyelles, el Garraf i diverses urbanitzacions properes, un cop els bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona. Les urbanitzacions confinades eren Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre restrictiva afectava una població estimada de 3.300 persones. No, canviem de tema i continuem parlant d'incendis, en aquest cas del que afecta el pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha forçat a mobilitzar 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i dels bombers de la Generalitat perquè puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch, ha mort, segons ha confirmat avui ERC, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Coderch era enginyer en telecomunicacions i expert en energia, sostenibilitat i telecomunicacions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 29 de juliol. Benvinguts i benvingudes de nou en aquesta banqueta. Poseu-vos còmodes, agafeu el vostre refresc, la vostra cerveseta, algú per picar o escolteu-nos mentre prepareu el sopar, però sobretot poseu-vos còmodes perquè la banqueta de l'estiu ja comença i avui anem a repassar el mercat

Vinga, va, com us he dit fa uns instants, doncs avui es torna a repassar el mercat. Ja fa un parell de setmanetes que no podem tenir aquí aquest repàs del mercat i han passat moltíssimes, moltíssimes coses que avui en parlarem. I avui també ho farem amb el meu company ja habitual aquí a la banqueta, en Pau Serrano, que m'acompanyarà, s'assegurà al meu cantó a la banqueta, per parlar sobre això, sobre el mercat, sobre com està el Barça, sobre qui fitxa qui. Veurem, parlarem molt, perquè han passat, com us dic, moltíssimes coses que caldrà comentar i també ens agradaria saber la vostra opinió. Comenteu també des de casa, com si estiguéssim en el programa. Potser ens dieu, ostres, què esteu dient? O mira, penso com vosaltres. Veurem que, quins rumors, quins fitxatges o quines actualitzacions d'aquest fum ens porta avui en Pau.

Claudia Ribas, setena d'Espanya en 200 metres braça. Després de fregar el podi en el Campionat de Catalunya, la tordarenca ha competit contra l'èlit espanyola en la seva primera participació estatal. La nedadora tordarenca Claudia Ribas, que competeix amb el Club Natació Calella, ha conclòs la temporada signant una brillant setena posició en els 200 metres braça al Campionat d'Espanya Júnior d'estiu. En la seva primera participació en un campionat d'àmbit estatal, disputat a Sabadell des de dijous fins al passat diumenge, Ribas ha demostrat el seu gran nivell competint contra l'èlit espanyola de la seva edat. Aquest resultat suposa la culminació d'una campanya excel·lent per a l'esportista de la categoria del 2010. Ribas va aconseguir el preuat bitllet per a aquesta competició estatal a principis del juliol, durant el Campionat de Catalunya Júnior celebrat a les pistes del Club Natació Mataró. En aquella ocasió va fregar el podi assolint la quarta posició catalana en els 200 metres braça, registrant un temps que li va permetre superar les restrictives marques de talla exigides per la Real Federació Espanyola de Natació. En aquesta mateixa cita catalana, la nedadora ja va demostrar el seu gran estat de forma, classificant-se fins a 3 finals i aconseguint també una setena plaça en els 100 metres braça i una novena posició en els 200 metres d'estil. La participació en aquest campionat d'Espanya suposava un gran repte de la temporada per la tordarenca, però amb aquests grandíssims resultats s'ha consolidat entre les 7 primeres nedadores estatals de la seva disciplina i tancant definitivament la temporada 2025-2026. Vinga, hem conegut aquesta actualitat esportiva tordarenca. Anem a donar pas a l'actualitat esportiva d'àmbit general, que ens ajudarà a introduir el pas en els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Comencem parlant del Barça perquè Rafinha s'incorpora a l'estatge del Barça a Anglaterra. L'equip jugarà un amistós divendres contra el Birmingham i es podrà seguir en directe per TV3. El brasiler, que va disputar el Mundial amb la seva selecció, és el tercer internacional que es posa a les ordres de Hansi Flick després de que ho fessin Araujo i De Jong. Rafinha, amb contracte fins al 2028, afronta la cinquena temporada amb el Barça sense intencions d'abandonar el club, malgrat les temptadores ofertes que l'han arribat en els darrers mesos d'Aràbia Saudita. Encara no hi ha un bon grapat de jugadors de vacances, els que es van disputar les últimes rondes del Mundial. Com comento, l'equip de Hansi Flick jugarà un amistós aquest divendres contra el Birmingham i es podrà seguir en directe per TV3 a 8:45 del vespre. Expliquem una sanció històrica al Brasil que està expulsat fins que el lesionat el recuperi. Un jugador internacional d'Oporto d'Alegre pot estar entre 3 i 4 mesos inhabilitat després de causar una fractura a la tíbia al seu rival. Sí, sí, escolteu bé. El defensa de l'internacional de Porto Alegre, Víctor Gabriel, ha estat sancionat amb una de les sancions més exemplars que recorden mai el futbol. No podrà tornar a jugar fins que el rival a qui ha lesionat es reincorpori als entrenaments amb el seu club. Així ho ha determinat el Tribunal Superior de Justícia Esportiva del Brasil, després d'analitzar l'acció i de les seves conseqüències. Durant el partit entre l'internacional Nacional de Porto Alegre i el Cruzeiro, corresponent a la 19a jornada del Campionat de Lliga Brasilera, el defensa dels locals va propinar una dura entrada a Gabriel Peck, davanter dels visitants. L'acció va acabar amb un visible tall a la cama de Peck i Gabriel Víctor va ser expulsat amb vermella directa. Les proves posteriors sobre el lesionat van determinar una fractura a la tíbia de la cama esquerra per la qual va haver de ser intervingut quirúrgicament. A causa de la gravetat de la lesió i les conseqüències directes de l'entrada, els membres del tribunal han determinat que la sanció habitual per conducta violenta de 1 a 6 partits era insuficient. D'aquesta manera, han considerat oportú inhabilitar a Víctor Gabriel fins que l'afectat rebi l'alta mèdica per poder tornar a entrenar, amb un màxim de 180 dies. Així doncs, el jugador internacional de Porto Alegre no tornarà a jugar fins que Peck torni a entrenar-se amb normalitat amb els seus companys, la qual cosa s'estimi que sigui aproximadament entre 3 i 4 mesos. La reacció del sancionat, lluny de protestar, ha estat d'una forma de penediment i disculpes cap al jugador lesionat. Passonits en blanc, resant per ell, demano disculpes de tot cor a tota la gent del Cruzeiro. Aquesta és una sanció que pot marcar un abans i un després en el món del futbol.

0: avui tenim moltes cosetes perquè la UEFA anuncia noves normes a les competicions europees. El màxim organisme del futbol europeu anuncia canvis en les seves competicions. Atenció, que això ens implica a tots i totes. El mateix dia en què la IFAB ha reconegut públicament que el VAR es va excedir en la seva intervenció en el partit de quarts de, del Mundial entre Suïssa i l'Argentina i que no hauria d'haver pres part, part perquè no es tractava d'una errada d'identitat ni d'una segona targeta. D'una segona targeta que hagués provocat una expulsió injusta. La UEFA ha fet públiques les normes que vol posar en funcionament a les seves competicions la temporada que ve. Unes aplicacions del reglament que en alguns casos són força diferents als del criteri aplicat a la FIFA durant el Mundial. El canvi normatiu l'ha explicat l'especialista en arbitratge i reglament del Tot Costa de Catalunya Ràdio, Joan Fàbregas. La primera norma, no al rearbitratge de jugades. Només es podrà canviar una groga quan sigui per un company del seu equip, no pel contrari. Només es podrà corregir la sanció en cas de confusió d'identitat. Aquest cas exemplifica el que la IFAB ha corregit segons l'acció d'Embolo a la Suïssa Argentina del Mundial. També, les segones grogues. El VAR sí que intervindrà en les segones grogues per evitar expulsions injustes. També, el temps limitat per a la revisió del VAR. Volen que les intervencions del VAR siguin clares i àgils. Si es triga molt en avaluar una acció, és que no s'ha de corregir. I per últim, unanimitat en les pèrdues de temps. Es mantenen tots els comptes enrere en serveis de banda, serveis de porteria, 5 segons, i substitucions, on els jugadors tenen 10 segons per sortir del terreny de joc. Aquestes són les normes que la UEFA començarà a utilitzar a partir d'aquesta temporada. I ara en breus començarem aquesta secció amb en Pau Serrano i comentar-vos titulars. Compte que hi ha una oferta sobre la taula de 65 milions d'euros per Koundé. També el Barça, bueno, Gerard Martín té molts de pretendents a Europa i el Barça es comença a fixar en plans B, C i D per si Julián Álvarez no acaba vinguent. Vinga, va, anem a donar pas ara sí que sí a en Pau Serrano amb aquesta secció de l'últim minut per conèixer totes les novetats en el Mercato d'aquest estiu, que la cosa ja es va ficant molt més interessant ara que acaba el Mundial. Vinga, va!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Encara sí que sí. Anem a començar a parlar sobre aquest mercat de fitxatges, que tantes coses hauran passat en aquestes setmanes que no hem tingut aquesta secció per aquí. I per fer-ho saludem el nostre company, en Pau Serrano. Molt bona tarda, Pau. Bon vespre. Com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Com sempre, jo estic la mar de bé aquí amb tu, aquí presentant el mercat que hi ha ara. I preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del Mercato.
0: Hi ha moltes cosetes, han passat moltes cosetes en aquestes setmanes que espero que hagis descansat. Les vacances han anat bé, per això?
1: Sí, sí, han anat molt bé.
0: Ara, així m'agrada, així m'agrada. Digue'ns alguns dels titulars que tindrem avui, perquè, ostres, moltes cosetes, crec jo.
1: Doncs comencem amb Krupi al Barça, Diamondé al Madrid i també els entrenadors d'Itàlia.
0: Vinga, Pau, explica'ns una miqueta per on vols començar.
1: Doncs mira, comencem per el que ens afirma Mundo Deportivo, que diu: Junior Kroppi és inviable per al Barça per al preu. El club blaugrana es valora la qualitat del davanter del Bournemouth, de 20 anys, com molts altres equips, però en cap cas pagarien 100 milions pel francès. No sé tu què en penses d'aquest fitxatge, d'aquest davanter.
0: A mi em sembla que, ostres, és que no et puc opinar perquè no l'he vist jugar, però en aquesta temporada ha marcat 13 gols en 35 partits i ha passat d'uns 22 milions d'euros ara, segons Transfer Marca, uns 70 milions, i ara ja el club, el Bournemouth, demana 100 milions per un jugador de 20 anys.
1: És una barbaritat.
0: És una barbaritat, i jo crec que ostres, ens estem accedint amb els milions. Crec que no pagaré per ser davanter un nou el titular del Barça amb un jugador de 20 anys que encara no ha demostrat gaire, ha fet la seva primera temporada com a professional a la Premier i no ha fet gaire cosa, ha marcat 13 gols, bueno, ostres, per ser nou del Barça, més amb el preu que paguis, vindria aquí, tothom el tindria amb una lupa perquè hauria de demostrar des del minut 1, i no és així. Hi ha altres equips, per exemple, el Manchester City, si arriba a pagar 100 milions per ell, crec que és diferent. Òbviament, estaries pagant 100 milions per un suplent, però ell tindria la tranquil·litat de dir: mira, el club li diria, hi ha Haaland per davant, però tranquil, ets molt jove, amb nosaltres pots anar jugant, i podria jugar de mica a mica, mica a mica. A més, és un perfil, que això sí que ho vaig llegir, que ha marcat 13 gols però jugant amb una altra punta, és a dir, amb una 4-4-2, estava a dalt amb un altre davanter, i és un estil molt diferent a jugar amb dos davanters que no jugar amb dos extrems que et puguin centrar pilotes o jugar amb aquest joc associatiu. Juga molt diferent. Per tant, sí que és veritat que el Barça es va dir que era una de les opcions, però a dia d'avui ja ha sortit aquesta notícia que descarten pel preu del jugador.
1: Sí, sí, a més, la prioritat és Julián, però aquí també m'agradaria dir que has dit que és un jugador de 20 anys, pagar 100 milions per ell, no? Doncs la Minya Mal, ara em sembla que és el jugador que més val, no?, en tot el futbol, i té 19 anys.
0: Sí, però no ho dic per l'edat, ho dic per el que ha fet.
1: Exacte.
0: Si porta una temporada a l'elit.
1: No. Sí, tens raó.
0: Porta una temporada a l'elit, a Krupi, i què vols que et digui? No ha despuntat tant. Jo crec que a mitja Europa hauria estat parlant d'ell si hagués despuntat durant la temporada, no ara quan comença el mercat i portem ja uns mesos. Massa per mi.
1: Sí.
0: Perdó, què n'opines tu del tema Julián? Perquè ara que acaba el Mundial diuen que sí, ara diuen que no, ara diu que Julián haurà d'apretar per enviar un altre senyal. Què acabarà passant?
1: Home, jo crec que tal com està la cosa, el Barça no l'acabarà fitxant, lògicament, perquè l'Atleti no vol. O sigui, et demanen 150 milions, em sembla, si no m'equivoco, i tot i que Julián vol marxar, l'Atleti diu: te'n aniràs, però com bé vas dir, el Barça no.
0: Però, ostres, si van rechaçar també una oferta del Madrid, molts clubs el volen, però no Julián, o sigui, l'Atlètic va dir que el Barça que no es mouria.
1: Exacte.
0: I el propi Julián va dir que es volia marxar.
1: Clar, clar.
0: Què deixaràs? Un jugador en el teu club sense estar a gust? Això no vol dir que no et rendirà, et baixa el valor.
1: Clar.
0: No ho sé.
1: No val la pena.
0: Ara deien que el Barça està pendent de Julián Álvarez per veure si es mou una altra vegada, fa algun comunicat, d'aquí poc ja viatjarà a Madrid, s'incorporarà i a veure, diuen que té, ha d'acordar una reunió amb personal amb l'Atlètic, veurem què passa, però ostres, és una pel·lícula, tu creus ara 29 de juliol que no es mourà, que es queda la temporada vinent a l'Atlético?
1: Sí, jo, bueno, tràgicament crec això.
0: Bueno, pot ser, no ho sé, és una de les coses, però que el Barça ha de reforçar sí aquesta posició.
1: Sí. Mira, continuem amb el Diari Sport, que diu: Flick ja té els seus dos avions, els registres de velocitat que han trencat Gordon i Karim Adeyemi. La presentació de l'alemany aquest dijous ha tancat l'operació dels extrems de Deco i Flick, que havien planificat des de maig. Dos fitxatges de cost i lògica molt, molt diferents. On ets per un seny que els uneix, que és la velocitat, no? És això el que ens diu Diari Sport, que el Barça ha fitxat dos extrems, un extrem dret i un extrem esquerre, quan el que necessita és un davanter, jo crec, aquí canviant de tema, però en recalca la velocitat que tenen, que si no m'equivoco, Adeyemi va trencar el rècord de velocitat amb 37 km per hora en 200 metres o alguna cosa així.
0: Sí, és el futbolista més ràpid que hi ha registrats a Alemanya, el té ell, i en els primers metres va superar a Usain Bolt en els primers metres també que va fer. No en general, sí. No en total, però sí que en els primers metres. I de fet ja he vist un vídeo d'un entrenament, una arrencada de Adeyemi, però una arrencada que aconsegueix una pilota dividida, que un defensa estava molt més a prop de la pilota, aconsegueix anar-se ell per velocitat, perquè arriba abans. Un espectacle de jugadors que sí que és veritat, no crec que juguin Gordon i Adeyemi junts,
1: clar,
0: en el sentit que jugaran per bandes. Si volen aprofitar la seva velocitat, han de jugar per bandes, no com a davanter centre. Crec que no jugaran junts, perquè òbviament tens a Rafinha i tens a Lamine. Sí. Això per començar. Però crec que són dos perfils de jugadors que, com a revulsius, ostres,
1: són ideals.
0: En el minut 70 t'entra aquest tio, t'entra Gordon, quan el rival ja està cansat d'anar darrere la pilota.
1: Sí, sí.
0: Perquè el Barça, una de les seves virtuts és això, cansar el rival amb la possessió.
1: Exacte.
0: És a dir, atacant ell, cansa el rival. T'entra aquest, una pilota llarga, i corre, i corre, i corre, i l'agafa, buah.
1: És perill constant.
0: Jo estic esperant de veure això. I veurem com ho fa aplicar en els partits, perquè aquest divendres tenim el primer partit de pretemporada,
1: sí
0: que van jugar contra l'Europa, que van guanyar 4-1 a porta tancada, però bé, tampoc van tenir minuts tots aquests jugadors que també s'estaven reincorporant després del Mundial. Veurem si aquest divendres, que ja és més pretemporada que no pas a altres, veurem si tenen minuts, si els podem veure, perquè tinc ganes de que comenci la temporada, poder veure aquests jugadors i poder mirar quines són les seves virtuts.
1: Aquí deia també que Gordon potser, més que per velocitat, l'han fitxat per pressió, per la pressió que ha fet aquesta temporada. Diuen que és molt bona perquè no es cansa. Però bueno, continuem. Continuem amb el Diari Marca, que ens diu: Herrera, Diamondé, Rodri. El Real Madrid ja ha ficat en marxa la maquinària per tancar el fitxatge de la pilota d'or del Mundial i presentarà una oferta formal al Manchester City en quan completi l'operació de l'extrem de Costa de Marfil del Leipzig, en Diamondé.
0: Què n'opines de Diamondé?
1: Diamondé, si no m'equivoco, n'han pagat 130 milions, no?
0: Sí, entre 100 i els variables podria pujar 130, sí.
1: Home, 130 per un jugador que, bueno, que ara el comentarem, que ha estat jugant al Leganés fa dues temporades, sigui el jugador més revaloritzat amb 70 milions i que ara n'hagis pagat 130, déu-n'hi-do.
0: No, i a més, sí que ha fet molt bon Mundial.
1: Sí, sí.
0: Això t'ho he de dir, és una de les revelacions. El van posar sí. Amb en Damià dins de l'11 a revelació d'aquest Mundial. Però t'he de dir, ostres, 100 milions. Una altra vegada per un jugador que fa un parell de temporades, una, dues temporades,
1: clar,
0: estava jugant al Leganés i no va jugar bé en el Leganés.
1: Exacte.
0: Va defraudar en el Leganés. Després, que hagi sortit diverses vegades dient que tots saben el que juga contra el Real Madrid, que estan acostumats, però que no pensa criticar els àrbitres, conforme i referint-se a que sempre que jugues contra el Madrid surts perjudicat. un vídeo que li van gravar quan va fitxar pel Leipzig, que li preguntaven el millor jugador de la història, va dir Messi.
1: Normal.
0: I ara es veu, li han fet una altra, unes declaracions, això que va a la premsa, sí, el pilla així desprevingut, li pregunten, ara diu Cristiano.
1: Quina casualitat, eh?
0: Sempre acostuma a passar coses d'aquestes, però, ostres, t'he de dir, sí que és molt jove. Crec que, mira, té 19 anys, és molt jove, però 130, o sigui, 130 milions.
1: És una barbaritat, eh?
0: 130 milions. Em sembla una barbaritat. I el PSG també es va tirar enrere, el City també es va tirar enrere. Ostres, en el Mundial va jugar 4 partits, no va marcar cap gol i va repartir una assistència.
1: Clar.
0: Ah, uf.
1: Sí,
0: uf.
1: Potser t'ha portat més en tema de creació de joc, però en tema de marcar gols no t'ofereix.
0: Bueno, és que tampoc l'he vist jugar gaire, vull dir, jo me'n recordo d'estar quan estava en el Leipzig, en el Leganés, però en el Leganés no va fer gaire cosa, no va fer gaire cosa. Mira, no, aquesta temporada, de fet, farà una temporada,
1: sí?
0: Va estar al Leipzig, farà una. A la 25-26 va estar a Leipzig i a l'anterior en el Leganés.
1: Doncs, mira, a mi em sembla una barbaritat que hagin pagat 100 milions més, bueno, més variables que t'allarguen a 130 per un jugador que t'hagi rendit bé aquests partits del Mundial.
0: Bueno, rendit bé, vull dir, bueno, ha estat promesa, però
1: exacte,
0: va ser revelació.
1: Que t'hagi sorprès, bàsicament.
0: En el Leganés va jugar 10 partits només.
1: 10 partits, buah!
0: Va marcar 2 gols i va repartir una assistència.
1: Bueno, o sigui, al final...
0: En aquest any en el Leipzig ha jugat 33, ha marcat 12 gols i ha repartit 9 assistències. Les estadístiques han millorat.
1: Sí, sí.
0: També és un jugador jove i em diran, ostres, sí, però és que clar, et vas fer més gran, vas aprenent més, et vas ser millor. Sí, sí, sí, que no els hi trec la raó, la gent que diu això. Jo em torno a dir el mateix que he dit amb Gruppi, i no perquè sigui el Madrid, ho he dit abans també. 100 milions per un jugador de 19 anys, que encara no saps si et funcionarà. Uf. Em costa.
1: Sí, bueno, doncs ara parlem de Rodri, no? Que era el principal tema, sí, d'aquesta notícia, la veritat. Rodri, si no m'equivoco, vaig sentir una notícia que ja no sé si és veritat o és falsa, de que el Barça s'havia ficat en contacte amb l'entorn de Rodri.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Perquè els hi diguessin, Rodri, no te'n vagis al Madrid perquè no sé què. Saps? No sé si és veritat, però tu m'afirmes.
0: Bueno, no, jo no t'ho confirmo. Bueno. Jo no estava en aquestes reunions ni m'ho han assegurat fons directes. Però sí que és veritat que han sortit notícies de que el Barça s'afegia en aquesta lluita per Rodri, que havien contactat amb l'entorn del City per preguntar la situació i amb l'entorn de Rodri per saber si també podria tenir intencions de venir al Barça, per què no? Diuen que el Real Madrid ja té un acord verbal amb el propi jugador, falta un acord amb el City, però veurem què va passant. Al final el Madrid també necessita jugadors que tinguin pilotes d'or i ja veuràs com, si acaba venint aquest estiu i la guanya, recordem que la pilota d'or es dona per la temporada que ha acabat.
1: Exacte, que ha acabat. No està jugant.
0: No, perquè és que en el Museu del Madrid tenen moltes pilotes d'or.
1: Sí, de fet és el que t'anava a comentar.
0: De fet, en el Madrid, és que en el seu museu té pilotes d'or de jugadors que... no van jugar, quan van guanyar aquella pilota no jugaven.
1: Exacte.
0: En el Madrid ni van guanyar aquella pilota d'or mentre jugaven amb el Madrid. O sigui, crec que tenen una pilota d'or de Cristiano quan ja no estava ni en el Madrid.
1: Home, això també passa amb el de Messi, tipus amb les pilotes d'or de Messi i el Barça, però amb el Barça, sí, n'ha guanyat 6 o 5
0: i tenen les pilotes d'or amb el PSG, el Barça.
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, té les 8.
0: Això no ho sabia.
1: Sí, com a curiositat.
0: Sí, sí, no, està bé saber-ho. Bueno, parlant d'això d'en Rodri, que també el PSG també havia preguntat, diuen, segons Transfermarkt, val 55 milions.
1: Rodri? Uf, a mi em sembla molt poc, eh?
0: Molt poc?
1: Bueno, molt poc no, però jo li posaria els 70, potser.
0: Uf, 30 anys.
1: Ja, però pensa que, bueno, mira, Rafinha 29, i què val, 70, 80?
0: És molt diferent.
1: Ja, però pensa que, mira, Rodri ha estat pilotador del Mundial, clar, tot i que aquí no...
0: Per mi pilotador, anem a ser francs. Entrem en un debat, eh? La pilotador que va guanyar Rodri...
1: La pilotador de veritat, no?
0: Sí.
1: Sí.
0: Per mi, no, vull dir, la va guanyar perquè no guanyés Vinícius.
1: Exacte.
0: M'explico. Si parlem de només rendiment esportiu, aquella pilota d'or, no passa res, era per Vinícius.
1: Sí.
0: Era per Vinícius. Sí, sí. Què passa? Vinícius cau molt malament.
1: Va ser un provocador, a més a més.
0: Va ser un provocador, i com voten periodistes, voten jugadors, ja veus com fan que fa Vinícius amb els altres jugadors?
1: Sí, sí.
0: Pues, òbviament, jo també ho faria, no el votes.
1: Exacte.
0: No el fiques, ni no li dones ni un punt, ni en tercera posició, ni li dones 3, ni li dones 5. I alguns no el van ficar ni en el top 10 de les votacions. Doncs, òbviament, sí que això és bastant raret, però ho van fer perquè no guanyés la pilota d'or. Van veure quin és el rival més difícil. Doncs vinga, o sigui, més probable que li guanyi a Vinícius.
1: Sí, sí.
0: Rodri, doncs vinga, 5 punts a Rodri. La va guanyar per això. Després, sí que ha jugat bona fase final de Mundial, però t'he de dir, no sé si com a millor jugador del Mundial ni com a pilota d'or. Ostres, fins a meitats del Mundial no havia guanyat ja gaire coseta. Bueno, no havia jugat gaire bé.
1: Clar.
0: Veurem com acaba tota aquesta pel·lícula, i crec que és una de les pilotes d'or més renyides dels últims anys.
1: Sí, tot i que he de dir que en el moment que li van entregar la pilota d'or a Rodri, em vaig alegrar molt, no perquè li donessin a Rodri, sinó per això, perquè Vinícius no la guanyava.
0: Clar, perquè cau molt malament.
1: Sí, en ningú li cau bé, només a l'entorn madridista. Mm-hmm. Ara, canviant una mica de tema, la pilota d'or de l'any passat, d'en Dembélé, creus que se la mereixia Dembélé?
0: Sí, no, o sigui, aquí potser em tiren més els colors. Si parlem de rendiment i tot, Dembélé va fer una temporada molt bona, a més va guanyar la Champions, va fer triplet. M'hagués agradat que se l'emportés Lamine, òbviament, però crec que, siguent franc, sí que se la mereixia. Jo crec que sí.
1: A mi el que més em va indignar és que Rafinha va quedar cinquè.
0: Sí, sí, sí, sí, òbviament. Fas una temporada la millor de la teva carrera.
1: Exacte.
0: Millor jugadors de tot, i al final no acabes ni quedant cinquè, en cinquena posició. Això sí que és lamentable.
1: Sí.
0: Però bueno, hi ha gent que també li tira molt els colors, i sí, crec que també va anar per aquí.
1: En sobretemps,
0: podem comentar alguna coseta més?
1: Sí, val, doncs anem a fer un joc.
0: Oh, mira!
1: Mira, però aquest cop és diferent. M'agradaria que tu fessis el teu rànquing top 10 o top 5, el que vulguis, de la pilota d'or, i jo et diré el que ha fet Score 90, que és així com el que predomina en fer els rànquings de la pilota d'or, saps? Que ho va actualitzant abans del Mundial, després del Mundial, i durant la temporada també el van fent.
0: O sigui, vols que et faci una llista per ordre, o puc dir a 10 jugadors?
1: Home, a mi m'agradaria més per ordre, estaria millor. Si jo t'ho dic.
0: Vale.
1: Mulla't una mica.
0: No, sí, m'hauré de mullar. Crec que van dir que jugadors que no jugaven a Europa no podien entrar a guanyar-la.
1: Què dius? Ostres.
0: Per tant, Messi queda descartat.
1: Jo això no sabia, eh?
0: Crec, no estic gaire segur, però em sona d'haver-ho escoltat, eh? De que si no jugaves a Europa, doncs, com que no optaves a guanyar el premi o alguna cosa així, no ho sé. Vols que t'incloeixi a Messi o que no?
1: Home, dins d'aquest rànquing està inclòs.
0: Està inclòs, vale, doncs l'inclourem. Uf, que difícil. Per ordre. Mira, per ordre et diré Harry Kane.
1: Top 10. O top 1.
0: Top 1.
1: Top 1,
0: vaig baixant, vaig baixant.
1: Val, doncs aquí han triat el top 1 Kylian Mbappé.
0: Bueno.
1: Ja, però els colors tiren.
0: Bueno, també. Harry Kane.
1: Top 2.
0: Et diré Lamine.
1: Aquí està Lamine, molt bé.
0: Et diré Lamine. Aquí en el top 3 et tiro Mbappé.
1: Aquí està Harry Kane, no els has canviat la posició.
0: Ara aquí tiro Bellingham.
1: Bellingham està en el top 8.
0: Bueno, és que clar. Bueno, ficaré a Rodri.
1: Rodri, és que està top 4.
0: Puc ficar Rodri. Haaland.
1: Haaland, cinquè lloc. Sí, també està aquí.
0: Està Pedri.
1: Pedri no està en aquest top.
0: Bueno, per mi hauria d'entrar Cuber, sí?
1: Home, sí. Vale. Sí, però tràgicament no està, perquè al final és un defensa, no marca gols.
0: Veus?
1: Ja.
0: Per mi hauria d'entrar
1: Top 6, Cuber, sí. Top 7.
0: Ostres, Ostres. Dembélé està?
1: Dembélé està al top 6.
0: Deu estar també algú més del PSG, deu estar...
1: Doncs no, no hi ha ningú
0: no,
1: més del Paris Saint-Germain.
0: Del Paris Saint-Germain. Ostres, ara aquí m'estàs enganxant una mica. Vinícius?
1: Vinícius està top 9.
0: En falta un?
1: Et falten dos, el top 8.
0: Dos.
1: I el top 9.
0: Jo crec que Rafinha,
1: top 9 i top 10.
0: Rafinha no està.
1: Rafinha no està. De fet, no entra en el top 20. Crec.
0: No. Olís.
1: Olís està en el top 7. El clar. Ficaries en top 9, Olís? Bueno, sí.
0: Bueno, és que ara t'estic dient...
1: Clar, els
0: ara
1: estàs
0: no...
1: tirant així.
0: Sí, els estic
1: que podrien guanyar qualsevol.
0: Sí, Olís. I em queda un... Jo crec que si me'l dius diré com me l'he pogut deixar. Ostres, ara no... No hi caic, eh? Una pista.
1: No
0: de quin país?
1: De quin país? Buah, és que si te'l dic ja el sabràs.
0: Pues de quin equip?
1: De... Bueno, no, amb el país potser no el saps. Bueno, sí, el sabràs. Equip Bayern.
0: He dit Harry Kane, Luis Díaz.
1: Luis Díaz.
0: Luis Díaz.
1: Exactament.
0: Sí, és millor que m'hagis dit, perquè si m'arribes de dir colombià,
1: sí, clar.
0: Te la dic de moment. M'ha agradat. No, al final són especulacions que van canviant cada dos per tres. Veurem com acaba tot. Serà una de les pilotes d'or, crec que més dividides, eh?
1: Sí.
0: Bé, ja veurem.
1: Tota la raó.
0: Pau, fins aquí aquesta secció, oi?
1: Sí, fins aquí, jo no tinc res més.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pau, per emportar-nos aquesta actualitat del Mercato, que feia falta actualitzar-nos una miqueta. Hem acabat debatint, també, com sempre fem, acabem fent una mini tertúlia
1: sí.
0: Per aquí. Ens veiem a la setmana vinent. Pau, moltes gràcies, a reveure.
1: A tu, Jordi, ens veiem.
2: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu.

I amb això passem a aquestes efemèrides d'avui, 29 de juliol. Hem explicar-vos per què avui s'inauguraven els Jocs Olímpics. Això era en el 1948 i direu, ostres, si va ser abans. Sí, però aquests van ser la inauguració després de la postguerra. Perquè 12 anys després de l'última edició, a causa de la Segona Guerra Mundial, s'inauguraven oficialment els Jocs Olímpics d'estiu a Wembley, a Londres. Aquests jocs van marcar un punt d'inflexió per ser els primers retransmesos per televisió. Després entrarem en detalls en aquests jocs perquè tenen molta teca. Seguim després perquè en el 1976, aquest 29 de juliol, va ser el doblet inèdit d'Alberto Juan Torena. Als Jocs de Montreal, l'atleta cubà conegut com la llegenda de les pistes aconsegueix el seu segon or olímpic guanyant els 400 metres llisos amb un temps de 44,26 segons. Amb aquesta victòria es converteix en el primer humà a imposar-se tant en els 400 metres com en els 800 metres en una mateixa edició olímpica. Passem en el 1989. Javier Sotomayor trenca la barrera dels 8 peus. El saltador del Salacuda cubà fa història al campionat Centroamèrica i del Carib a San Juan, a Puerto Rico. Supera el llistó de 2,44 metres, 8 peus, convertir-se en el primer atleta en superar aquesta impressionant marca i establint un nou rècord mundial. Passem al 1996, el quart or consecutiu de Carl Lewis. Als Jocs Olímpics d'Atlanta, el llegendari atleta nord-americà, fill del vent, s'endú la seva quarta medalla d'or consecutiva a la disciplina de salt de llargada. Aquesta victòria va suposar el seu novè i últim or olímpic de la seva carrera. I acabem en el 2007 perquè Alberto Contador feia el seu primer Tour de França. El ciclista espanyol Alberto Contador es corona per primera vegada campió de la cursa per etapes més prestigiosa del món, als Camps Elisis de París. I és que us comentava que després parlaríem més sobre aquests Jocs Olímpics, perquè anem a posar una mica en context, perquè a diferència dels megaesdeveniments als quals estem acostumats avui en dia, l'organització va haver d'adaptar moltes coses a una realitat econòmica molt estricta. La primera, no hi havia cap infraestructura nova, perquè la ciutat no tenia pressupost ni materials de construcció per edificar noves seus. Es va decidir aprofitar únicament les instal·lacions ja existents. L'antic estadi de Wembley, que antigament era conegut com l'Empire Stadium, va ser l'epicentre dels Jocs, albergant les cerimònies d'obertura i clausura, les proves d'atletisme, els salts equestres i les finals de futbol i hoquei gespa. Es va haver d'instal·lar una pista de cendra temporal per fer les proves de córrer. Tampoc hi havia vila olímpica. Per primera vegada des de feia dècades no es va construir cap vila olímpica per concentrar els atletes. Es van separar els homes i les dones. Els homes van ser allotjats en antics campaments militars de la Royal Air Force, repartits en zones de Londres, com els de Uxbridge o Richmond. Les dones, en canvi, van ser allotjades en col·legis i residències d'estudiants al centre de la ciutat. A l'any 48, els ciutadans britànics encara vivien sota un estricte racionament d'aliments. El govern, llavors, va acordar donar als atletes les racions equivalents a la dels miners o treballadors de la indústria pesant, que vindrien a ser unes 5.400 calories diàries. Però això encara resultava insuficient per a moltes delegacions, i és que no tenien suficient per menjar. Com a solució, molts països van aportar dels seus propis aliments. Els Estats Units van transportar tones de carn i xocolata. Els països escandinaus van aportar grans quantitats de peix i l'Argentina va enviar carn de vedella, que sovint es compartia generosament amb altres equips i amb el personal britànic. I finalment, com a agressors de la recent finalitzada Segona Guerra Mundial, ni Alemanya ni el Japó van ser convidats a participar a l'esdeveniment per decisió del Comitè Olímpic Internacional. La Unió Soviètica, per la seva banda, sí que va ser convidada, però finalment va declinar anar-hi cap delegació d'atletes. Tot i que aquestes normes, limitacions logístiques i l'austeritat generalitzada, els Jocs van ser un èxit rotund i van batre rècords de participació amb 59 nacions i més de 4.000 atletes, servint com un símbol mundial d'esperança i retrobament de la postguerra. També van ser els primers Jocs Olímpics que es van poder veure per la televisió.
I potser us pregunteu quins atletes van ser els més importants d'aquesta... bé, d'aquests Jocs Olímpics del 48. Primer de tot, la indiscutible gran estrella d'aquesta edició va ser Fanny Blakers-Cohn, la mestressa de casa voladora. Aquesta dona de 30 anys, mare i de dos fills, l'atleta neerlandesa va esmicolar els prejudicis de l'època guanyant 4 medalles d'or en atletisme, en els 100, 200 metres i 80 metres tanques i relleu de 4 per 100 metres. Capdona havia aconseguit una fita semblant abans en uns mateixos jocs. Parlem de Bob Matthias. El nord-americà va guanyar l'exigent prova del decatló amb només 17 anys, just 4 mesos després d'haver començat a practicar aquesta disciplina. Encara avui manté el rècord de ser el campió olímpic més jove de la història en una prova masculina d'atletisme. Emil Zatopek, més conegut com la locomotora humana, el mític fundista txecoslovac, es va presentar al món a Londres, guanyant l'or en els 10.000 metres i a la plata als 5.000 metres. Va ser la primera exhibició internacional d'un estil de córrer agònic, però inconsumible, que el portaria a dominar absolutament el fons de la dècada següent. Alice Coachman, especialista d'en salt d'alçada, la nord-americana, va fer història en esdevenir la primera dona negra de qualsevol país en guanyar una medalla d'or olímpica. Ho va fer superant la marca de salt d'uns 68 metres, establint un nou rècord olímpic. I acabem parlant de Károly Takács, la història de superació més increïble d'aquests jocs. Aquest tirador hongarès era un dels favorits del Mundial l'any 1938, fins que una granada defectuosa durant unes maniobres militars li va destrossar completament la mà dreta. Es va entrenar en secret durant anys per aprendre a disparar amb l'esquerra i va reaparèixer a Londres una dècada després per emportar-se l'or amb pistola de foc ràpid a 25 metres. I això han estat les efemèrides d'avui, 29 de juliol.

nosaltres ja anem acomiadant aquesta edició de la banqueta d'estiu, donant-vos les gràcies per estar al meu cantó un dia més d'aquesta banqueta d'estiu, i ens veiem a la propera. Ens veiem demà, que acabeu de passar una molt bona nit. Fins demà, a reveure.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escrius o llegeixes? Escrius o digital? A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Xerrada tan interessant. Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Dimecres de molt moviment pels bombers de Catalunya, que es troben atenent incendis i incidències arreu del país. Fa uns minuts el cos ha confirmat la seva intervenció en un incendi de palets i material divers en una nau industrial de dues plantes al carrer Can Bordoll de Sabadell, fins al que s'han desplaçat, de moment, 8 dotacions. A més, es continua treballant juntament amb els bombers d'Andorra en l'incendi d'alta muntanya al Pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal, que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha requerit de la coordinació de mitjans aeris i terrestres pel seu difícil accés. Recordem que durant les últimes hores s'han aixecat els confinaments a Canyelles, al Garraf i a la zona de Masllorenç, al Baix Penedès, per diversos incendis que, segons bombers, s'han acabat estabilitzant i en els que Protecció Civil l'havia recomanat a 3.300 persones i 500, respectivament, no sortir de casa per precaució fins a tenir noves comunicacions oficials. La dona morta aquest dimarts per la seva parella en un pis del districte barceloní de Sant Martí havia estat detinguda fa 15 dies pels maltractaments a l'home i als dos fills de la parella, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. El cos policial català ha explicat que no hi havia denúncia prèvia ni ordres d'allunyament ni de l'un ni de l'altre. L'home es va entregar aquesta matinada després d'haver comès el crim. Està detingut a la comissaria de les Corts i s'espera que passi a disposició judicial divendres. Pel que fa als dos menors, que eren al pis en el moment del crim, estan en mans de les autoritats. Els Mossos investiguen la mort de la dona de 34 anys com un crim masclista. Després de rebre l'avís, que va 3:15 del vespre, diverses patrulles es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. Va ser atesa pels serveis d'emergència, però va acabar morint. El grup de periodistes Ramon Barnils ha exigit l'arxivament immediat de l'expedient sancionador que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert contra la directa, arran de les investigacions del mitjà sobre agents de la Policia Nacional infiltrats en moviments socials i independentistes dels Països Catalans. El grup alerta del precedent greu que pot representar per a la llibertat de premsa. Entre el 2020 i el 2023, la publicació digital va destapar la infiltració de 4 agents en organitzacions i moviments socials de Barcelona, Girona i el País Valencià. Els policies van actuar amb identitats falses i van establir relacions d'amistat i sentimentals amb activistes dels quals van obtenir nombroses dades personals. I el secretari de Junts, Jordi Turull, ha lamentat que RC i Comuns hagin impedit que ella doni la cara al Parlament per la polèmica de les proves PISA. Turull ha subratllat que el govern ha amagat les explicacions i les dades i ha recordat que han demanat una comissió d'investigació per tal d'arribar fins al final. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de Versos de Ràdio Tordera. Un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de Versos.

0: una setmana més i estem estant aquí altra vegada amb tots vosaltres perquè és dimecres 9 del vespre amb aquest programa d'estiu que porta el títol de Riu de Versos. En Joan, bona nit.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com va tot?
1: Pues aquí estem, una mica fresquets perquè estem als estudis, però aguantant una mica la calor, no?
0: Sí, i avui també estem ben acompanyats.
1: Sempre mirem d'estar ben acompanyats.
0: Amb una poetessa de Tordera, la Margarida Projà. Bona nit, Margarida.
2: Hola, bona nit.
0: Ens acompanyaràs avui amb la teva poesia?
2: Sí, sí, sí, us acompanyaré.
0: Doncs...
1: Això és interessant, que sí. Si puguem tenir una companyia
0: i tant que
1: amb
0: sí.
1: Poetes i rapsodes de Tordera. Anirem, doncs, a començar el programa, com sempre fem, amb una havanera. O vols començar...
0: Com vulguis, Joan.
1: Fem una havanera primer?
0: Sí.

Jo, l'huracà. Tu, la marinada. Jo, l'incendi. Tu, la brasa. Jo, la pressa. Tu, la calma. Margarida Prujà Pujol, 2020.

Aquest rellotge que va marcant les hores, jo el voldria parar en aquells moments ditxosos, però ell segueix i segueix sense parar, igual que la vida, que és curta o llarga per cada ésser. Però seria tan ditxós, seria tan meravellós poder parar el rellotge en aquells moments únics que saps que no els tornaràs a viure. Parar el rellotge del temps quan estàs tan enamorat i allargar aquells dies tan meravellosos del primer amor, o poder allargar la felicitat de quan formes la llar, la nit única, la nit de noces, o aquells moments que saps que no tornaran i els guardes com el millor dels teus records, o aquells instants que els fills et fan mirar-los i t'omplen de pau i satisfacció. Voldríem parar el rellotge del temps en molts passatges de la nostra vida, o si no, fer-los enrere, esborrar tot allò que ens fa patir i ens omple d'angoixa. Aquest rellotge que mereix el temps, que ens fa córrer quan fem tard, que ens fa patir per la persona que estimes i sempre depenem d'ell, per la feina, per l'amor, per el sentiment. Si tens temps, beses la nòvia, els pares i acarones els fills somrient. Busques un moment per l'esposa i li expreses els millors sentiments. Aquest rellotge que mereix el temps, que ens fa córrer quan fem tard, que ens fa patir per la persona que estimes i sempre depenem d'ell per la feina, per l'amor, pel sentiment. Si tens temps, beses la nòvia, els pares i acarones els fills somrient. Busques un moment per l'esposa i li expreses els teus més íntims pensaments. També pots fer feliços els companys, els amics i la gent. Tot depèn d'intentar-ho. Si no fos per el rellotge, tot seria diferent. Moltes guerres i problemes no els tindríem, perquè tot el que ens passa depèn del rellotge, aquest rellotge que ens mereix el temps. Joan Madrid i Martori.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.

formant un braç de mar. L'aigua barreig del meu riu, arribant a tu, la mare, dona fi a la dolçor i la sal domina el paisatge. En camí sense tornada, la història del corrent recorre la plana, recollint i regant experiències que buida en el seu saber. Tu reculls de tots, buidant-los, amuntegant coneixements. Saps d'uns i altres, no calen amagatalls. Espies humits t'ho expliquen tot, però no importa. Si tu no sabessis de mi, jo t'ho explicaria tot. Quim Haro.

és viu. Porta'm a veure el mar i somriu al vent humit que juga a dibuixar-nos el pas del temps a la cara. Viu, només viu. Camina, el pensament en blanc. Respira, profunditat i calma. Absorbeix llum de plata. Canta amb baixet una tonada. Viu, només viu. Margarida Projà i Pujol, 2022.

0: è tornato. Era verd el sol que trepitjava i era blau el cel, ple de claror. Era verd l'arbre que m'abrigava i era blau el mar, viu amb color. I el sol tan verd brillava amb la rosada i el cel tan blau lluïa amb la claror. I era florit l'arbre que m'abrigava, el mar tan blau xiulava un cant d'amor. Era feliç, el goig m'agombolava. Era innocent, somiava sense por. Mirava enllà l'horitzó, em mostrava verges camins pels somnis del meu cor. I en vaig cercar l'horitzó llunyà, la ratlla feble i desmarcada. I vaig conèixer el món del més enllà. I vaig plorar amb pena desbordada per la innocència que el temps em va robar. No era feliç, ni el goig m'acumulava. No era innocent, vivia sempre amb por. Mirava enllà a l'horitzó que em mostrava negres camins per l'ànsia del meu cor. I la terra, verd, brut i fangós, estava. I el cel blau, cobert per la negror. Va morir l'arbre que m'abrigava, i el mar tan blau bramava crits d'amor. I vaig cercar en l'horitzó llunyà secrets camins que emprengué la retirada per oblidar el món brut i inhumà, i enmig de plors i pena desbordada la meva vida un nou port va cercar. Era feliç tornant de nou a casa, tot enllunyant el món brut i inhumà. Vaig mirar enllà, l'horitzó cercava, i vaig girar els ulls envers el brut passat. El sol tan fangós em va donar coratge. També a la negror, fermesa per lluitar, l'arbre mort que liu pel meu viatge, i els brams al mar, l'ànsia de retornar. I ara és tan verd el terra que trepitjo, i ara és tan blau el cel, ple de claror, que amb el meu goig somio el que desitjo, i en el meu cor, de nou, hi viu l'amor. I direm que l'ha escrita, aquesta poesia, la Rosa Maria Maria Rosa Vinyes. Una paraula, una poesia que li va sortir del cor fa uns quants anys, perquè aquest llibret és de l'any 1990.
1: Aquesta no l'havia sentit
0: mai. És molt maca. I doncs ara anirem per la manera que fem sempre i continuarem amb més poemes.

0: cuina continua.
1: Aquesta la podíem
0: acabar. Fem-ho. Fem-ho. Mira.

0: si hi tornessis, si un cop més fossis a prop, et diria que t'estimo, demanaria el teu perdó.
1: Un beix d'aire et tombava, em cridaves amb silencis eixordadors.
0: No et veia, no et sentia, tenia por de la teva por.
1: Si tornessis, si un cop més fossis a prop, et diria que t'estimo, però no es torna de la mort.
0: Margarida, Projà i Pujol.

La força del vent. Com una melodia de tètrica semblança, el vent bufa que bufa, s'escapa pels conreus. Les flors, esmaperdudes, pels prats emprenen dansa i s'ajeuen vençudes, somiant calmes de nit. Els arbres, que enarbona les fulles com garlandes, fan xerricar les branques amb matussers rebots. Tot és inestable, orat sense mesura, que destrueix i atura tot bri de serenor. I fins que el dia mori i a l'horitzó reposi el gran brugit impera en aquest bocí de món. Maria Teresa Reñé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Amic absent. Canteu, companys, canteu, que s'ha apagat una veu clara. Canteu per evocar l'amic absent, que se l'ha endut la lluna blanca. El món li corejava greus i aguts a la vegada, però la música li esvergia la ment i li pintava llum a la mirada. Canteu per celebrar que en el nostre pentagrama, en clau d'esperança, s'hi escriu una tonada harmoniosa i compassada, que l'amor esborra notes, però la vida n'escriu d'altres. Canteu, companys, canteu, que s'ha apagat una veu, però el record canta amb nosaltres. Margarida Prujà i Pujol, Sant Jordi 2025.

Amor perdut. Asseguts al pedrís adossat a la soca, sota l'ombra fresca del lledoner, no sabem parlar, ens colpeix l'angoixa. La boca està seca, el meu cor també. Veig el cel blau, les petúnies florides que engalanen al voltant del safareig, la remor de l'aigua brollant cristal·lina i les plantes que es mouen a banyar coreig. Fruïm del perfum agradós de l'espígol que ens porta l'aire del bosc més proper. A la llunyania se senten els xiscles de les orenetes voltant amb plaer. De sobte, els teus ulls, amb mirada intensa, busquen els meus ulls, que fugen covards, i em donen un bes amb la galta encesa, ardent i febrós, com mai m'han donat. Sento amb emoció a la meva cara la humitat calenta del teu plor abundant i el lligam ansiós i fort dels teus braços que no volien deixar-me marxar. Ho vaig fer, orgullós, deixant-te molt trista, menyspreant l'amor que m'havies dat. Vaig marxar afanyós de viure la vida, d'assolir amb escreix la felicitat. Ara que sóc lluny i sense esperança, recordo aquells ulls que vaig rebutjar. El teu gran amor i aquella besada quan vas oferir-me ta virginitat. Ara que sóc lluny, repasso la vida que no m'ha donat la felicitat i espero, abatut i sense alegria, pensant sempre en tu, amb el cor trencat. Felicita Sagrera.

晚清波。mica en mica, lentament, sento unes pessigolles amb un aire calent. Obro els ulls i miro endavant, però aquell aire calent em va congelant. Miro el meu entorn, ho veig tot negre, i l'augment del meu sentiment em tira enrere. Em tapo amb la manta i començo a tremolar, i no puc fer res més per poder-ho controlar. Sentiments aleatoris, terrors que venen i se'n van, i per un moment em quedo en blanc. La meva imaginació és revolucionària i comença a pensar durant una bona estona. De sobte me n'adono que si em quedo allà seria com un poema sense acabar. L'entenc i entenc que la por no em pot aturar. Haig de ser valenta i no deixar-me guanyar. Carla Barceló, grup B, primer prèmit infantil, de 9 a 11 anys.

poema en motiu de l'estrena de la sardana Els ben trobats. Els ben trobats. Venim d'indrets diversos. Les nostres vides són sardanes amb tiratges variats. El futur, els curts. El passat, els llargs. Però quan unim les mans i fem rotllana, el ritme que ens encisa i embriaga ens parla d'amistat. El que som ara és música. Ja tenim una sardana com a símbol d'identitat. Les cobles la llançaran als quatre vents. A les places la ballaran peus àgils o cansats. I nosaltres sabrem per sempre nostra la sardana Els ben trobats. Margarida Pujol, 15 de juny de 2025.

estances i buiden parla i pensa en la gestualitat de les necessitats en l'absència. On són les abraçades? Els petons apassionats? El contacte, les mirades, el to i la cadència? La sorra, quill amunt, són i pols, sal i aire, i oblit, sense més estius que el sol del febrer, escacs i fugisser, que s'enllunya tan bon punt el veus i sublimament t'acosta sense fer-la l'ombra d'una enyorada carícia. Joaquim Aro.

buscant respostes. Quina onada durà la platja, els bocins de les il·lusions trencades. Quina onada amolarà el plor, el cansament, el dolor, la por, la gana. Quina onada cantarà la veu dels que silencia el mar quan criden esperança. Quina onada amortirà la culpa de no fer res mentre fem veure que res passa. Margarida Projà i Pujol, 2025.

0: I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Joan, nosaltres contents de tenir
1: la Margarida.
0: La Margarida. Gràcies, Margarida.
2: De res, a nosaltres.
0: Digues, Joan.
1: Estem contents i l'encoratgem perquè la propera vegada pues, et porti també aquests poemes tan bonics que
0: preciosos.
1: Escriu, i amb la seva veu pues, encara queda millor, no?
0: I tant.
1: Doncs moltes gràcies.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. En 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat aquest dimecres l'índult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Després del tradicional despatx amb el rei d'Espanya, Felip VI, Sánchez ha estat contundent, remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix que la pena de presó és excessiva.
7: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
6: El govern espanyol va anunciar aquest dimarts un índult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en document oficial, per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. La sentència del TSJC incluïa també 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. Aquesta tarda s'ha produït a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. La mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya tenia com a objectius condemnar l'atac terrorista perpetrat el passat dissabte durant el Christopher Street Day de Berlín, que va deixar una persona morta i diverses ferides, i reafirmar el compromís amb els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I una altra concentració, en aquest cas a Girona, ha plegat més d'un centenar de persones davant del Palau de Justícia per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer la sentència. Precisament, els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimecres la denúncia al conductor d'un camió formigonera després d'enxampar-lo circulant per l'A27 a l'altura de Tarragona amb una taxa d'alcoholèmia que superava més de 6 vegades el límit permès per aquest tipus de vehicles. El sergent natural vehicle durant un control i després de sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia el van denunciar per conduir sota els efectes de l'alcohol, una conducta que suposa un greu risc per la seguretat viària, especialment tractant-se d'un vehicle de gran tonatge. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

Benvinguts a Un Mar de Música. Vine a robar-me l'aire. On trobareu la música per escoltar aquest estiu? Allà com una lluna a l'aigua. La podeu escoltar des de casa, la podeu escoltar al cotxe, la podeu escoltar amb els amics, amb l'aire condicionat al sofà. Voleu sentir-la des d'aquí, des de Ràdio Tordera, el programa d'estiu, Un Mar de Música. Eps, sóc la Teresa.

0: maca, i amb aquesta veu tan maca del Bob Dylan. Passa que potser una mica lenteta, però també ens va bé suavitzar una mica. És com aquell que estava ben whisky i després es pren un got d'aigua. Vinga, anem pel mambo!
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Això és el que ens va bé, una miqueta de marxa per ballar aquest estiu. Amb aire condicionat, si pot ser, sisplau, perquè és que tenim una edat ja, ens cansem una mica. Bé, tenim una petició, sí, que podeu demanar una cançó al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Em sembla que deu ser, és un habitual, eh? La Susana ens demana Vivir sin aire, demanar. Sense més explicacions, ja tenim confiança amb la Susana, eh? Ens hi parlem amb ella un dia i li preguntem. Pues per vosaltres, Vivir sin aire, demana. Tal qual.

Anem a escoltar un parell d'italianes. Ja sé que hi ha algú que no li agraden massa, però bueno, que les passi de llarg. Sapore di sale, sapore di mare.

si em veiéssiu. Estic cantant. Menos mal que no surt per antena, que si no plauria. Va, anem amb una altra italiana. Adriano Celentano ens cantava Preghero. O sigui, Stand By Me. Una versió preciosa.

Que maca, que romàntica, per favor, Pedro, stand by me, rogaré. Pina d'Anjo, ma qual idea, què tal? Sí?

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata.
1: Ai, que maca aquesta cançó, va, qual idea, en el seu moment va ser un èxit, perquè ell té una veu, mor, Déu. Bueno, un mar de música, també posem les cançons que vosaltres voleu, només les teniu que demanar. Escrivint un WhatsApp al 611-481-381, 611-481-381, em dieu si voleu el vostre nom, quina cançó voleu i si hi ha un motiu, o no, simplement perquè us agrada. Ai, quina il·lusió, ens ha escrit un senyor que es diu Jordi, o un noi que es diu Jordi, però per la cançó que demana em sembla que és un senyor. Es demana Black is Black de Los Bravos. Motiu? Simplement perquè li agrada. Pues per tu, Jordi, Black is Black. Som-hi!

Gràcies, gràcies per demanar cançons. Ja sabeu, el 611-481-381, 611-481-381. Demaneu i us serà concedit. La Teresa us posarà la cançó que vulgueu. Sergio Dalma, baila morena! Oh.

0: Per què us he posat aquesta cançó? Perquè avui, crec que no ha sigut avui, que va ser la setmana passada, que us la vaig posar per als Beatles. Ei, ja se'n recordeu? Pues aquí la versió en castellà. Els Mustangs sempre feien, els Sirex, tots aquests sempre feien les versions en castellà. Dels Beatles, dels Rollings... Bé, era el que havia en aquell moment. Joan Dausà. Joan Dausà, per una cançó... o per dues, o per tres, o per mil.
1: I la 32 veig des de dalt, no em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

Doncs la tinc a tallar, encara queda minut i mig, però he de dir que és una cançó preciosa amb una lletra preciosa del Miqui Núñez. Anem amb els búhos i així anem acabant el programa d'avui amb Sempre Dempeus. Recordem que aquest any els búhos fan 20 anys i estan fent concerts arreu i un dia d'aquests estan per Blanes, em sembla, i una miqueta del País Valencià, Gandia i, bueno, per tot arreu. O sigui que, seguint els búhos, acabem el programa d'avui amb Sempre Dempeus.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 29 de juliol. Les tres paraules del dia són carretons, gelpi, àgora. Carretons, Tordera recupera la baixada històrica de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu i Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Clavé aquest cap de setmana, aquest 1 i 2 d'agost. Gelpi escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música, i Vallmanya es prepara per celebrar les seves festes aquest dissabte amb diverses activitats. Àgora, tot a punt per les festes d'Àgora Park. Aquest cap de setmana, la pista del Veïnat acollirà jocs tradicionals, festes de l'aigua, futbol i la popular botifarrada. I en esports, Clàudia Ribas, setena d'Espanya en 200 metres braça, després de fregar el podi al Campionat de Catalunya, la tordarenca ha competit contra l'elit espanyol en la seva primera competició estatal. Tordera recupera enguany la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera, una cita que es celebrarà el dissabte 22 d'agost. Avui, 29 de juliol, és el Dia Internacional del Tigre, avui a Santa Marta. Queden 14 dies per l'eclipsi solar, un total de 26 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia assolellat i càlid amb màximes de 33-34 graus. Demà mantindrem un ambient típicament d'estiu. La dita, juliol assolellat i ressec, omple la bota i el sac. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que mossèn Salvador deixaria Tordera després de 8 anys com a rector. Fa 5 anys parlàvem que quedava suspesa la Festa Major de Gelpí pel Covid, i fa 10 anys Protecció Civil demanava extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi forestal que es preveia per aquell cap de setmana.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Obrigado. Vai.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: serveis informatius.
1: El saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, repassant els principals titulars de la jornada. Tordera recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions estan obertes i són gratuïtes. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Claver aquest cap de setmana. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. En parlava el director del musical, Xavi Mercader.
2: S'explica, doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també.
1: Ja el Pi escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música. Tots els espectacles seran completament gratuïts. Hi haurà servei de bar i sopars a la fresca. Destaca també la segona edició del Tordeo. Ens en parlava un dels promotors, en Xavi Favà.
3: Ara ja estem a la recta final. Ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
1: Vallmanya es prepara per celebrar la seva Festa Major aquest dissabte. La celebració arrencarà al matí i s'allargarà fins a mitja tarda amb propostes variades. I a punt també les festes d'Agora Park aquest cap de setmana a la pista del Veïnat. Escoltem una de les organitzadores.
4: Volem que siguin un punt de trobada per tots els veïns i veïnes, grans i petits, i els que permetin tornar a convertir els carrers i els espais comuns amb confiança, tranquil·litat i seguretat.
1: En esports, el Clàudia Ribas, la tordarenca, setena d'Espanya en 200 metres braça. Després de fregar el podi al Campionat de Catalunya, la tordarenca ha competit contra l'èlit espanyola en la seva primera participació estatal. Anem a conèixer el temps, la previsió per les properes hores i jornades, al punt d'en Joaquim Serra.
5: De moment, la situació meteorològica ha de continuar sense complicacions. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, sense excepció. Amb vents fluixos, aquest matí, lleugerament moderats puntualment aquesta tarda, de component sud-oest i amb una situació marítima no molt complicada, marejol i una mica de mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà tot continuarà igual, tornem a tenir una jornada plenament assolellada amb unes temperatures que pugen una mica en relació a les d'avui. I si avui les màximes quedaran al voltant dels 33 graus cap a l'interior de la comarca, demà ja podrien arribar als 34. Sembla que divendres tindríem unes temperatures semblants a les de demà o una mica més baixes, sobretot a la franja costanera, però de cara al cap de setmana recuperarem temperatures de rigorós estiu. Divendres hi haurà alguns núvols més, poc importants, res de pluges en conjunt. Els pròxims dies continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha recuperat per a la pròxima Festa Major de Sant Bartomeu una de les activitats més esperades al municipi, la baixada de carretons. Després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, la cita se celebrarà el dissabte 22 d'agost. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat a la seu electrònica de l'Ajuntament i pot participar tothom en una única categoria. Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat responsable, mentre que els joves de 16 i 17 anys necessiten una autorització signada de pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa segura i lúdica, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Han de ser de construcció pròpia, no motoritzats, amb un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresurtin posant en perill el públic. Es valorarà positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats. És obligatori l'ús de casc integral per al conductor i passatgers, recomanant-se també guants, genolleres, colzoneres i pantalons llargs. Està totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització podrà realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de la prova. El jurat valorarà aspectes com l'originalitat, l'acabat tècnic, l'ús de materials reciclats, la representació de l'idea, la caracterització o vestuari dels equips. S'atorgaran paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros segon premi, tant en la categoria de millor disseny com la de millor posada en escena, a més d'un accés i també de lliure elecció. Parlem d'activitats d'aquest cap de setmana perquè Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa ja ho tenen tot a punt pel seu gran projecte teatral d'aquest estiu. Aquest 1 i 2 d'agost el Teatre Claver acollirà la representació d'In the Heights, un musical que traslladarà el públic directament al cor de Manhattan. Aquest espectacle oferirà una combinació de teatre, dansa, ritmes llatins i rap per explicar una història colpidora sobre la cerca dels propis somnis. L'obra se situa a Nova York, una comunitat vibrant on conviuen personatges de grans aspiracions i realitats complexes. La trama segueix el dia a dia del propietari d'una petita botiga del barri que somia amb tornar a la República Dominicana, al seu país natal. Durant l'espectacle, els personatges hauran d'afrontar moments d'alegria i tragèdies inesperades, descobrint finalment quin és el verdader significat de la llar. En dona detalls del musical al seu director, en Xavi Mercader.
1: Doncs In the Heights és un musical de Lin-Manuel Miranda que ens transporta al barri de Washington Heights, a Nova York. És un barri doncs, ple de vida, de diversitat cultural, amb una comunitat majoritàriament llatina. Llavors la història gira al voltant dels somnis, les il·lusions, els reptes dels seus veïns, que són persones doncs, que busquen un futur millor i que es plantegen què vol dir sentir-se a casa i com mantenir vives les seves arrels mentre construeixen el seu camí. Llavors tot això s'explica doncs, amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també, que parla de comunitat, de família i de perseguir els somnis, i realment estem molt il·lusionats de portar al Teatre Claver aquest musical durant aquest cap de setmana.
0: Aquest dissabte 1 i diumenge 2 d'agost serà protagonista. Les entrades i tots els detalls es poden consultar als canals oficials de Pere Cot, 7 de Dansa i del Teatre Claver. Recordem que les entrades, per tant, ja estan disponibles.

0: Us parlem també de la Festa Major de Gelpí, que celebrarà també aquest cap de setmana. Arrenquen els actes festius amb la segona edició del Tordeo. Serà divendres a les 7 de la tarda, amb música de DJs i bon ambient pensat per a tothom. L'organització recorda, però, que l'aforament és limitat. Escoltem un dels promotors, en Xavi Favà.
1: Nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies. Ho recordem amb una especial estima quan traiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res i resignar-nos, o proposar.
0: Amb aquesta iniciativa es busca oferir una proposta atractiva i modernitzada. Escoltem a Favà.
1: Hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons. També podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt. Deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, al Tordeu també.
0: Dissabte les activitats començaran a les 6 amb la tarda infantil Gelpinera, que inclou animació infantil, jocs de cucanya i la 42a edició del tradicional concurs de disfresses oberts a totes les edats, amb categories individuals i de grups i lliurament de premis per als primers i segons classificats. A les 9 del vespre a la pista Mina Gelpí se celebrarà el 37è sopar de germanor, obert a tothom i amb la necessitat d'adquirir prèviament els tiquets. A 10:45, ball de nit a càrrec del grup Maracaibo, amb la col·laboració de la Sara Champeny. A partir de la mitjanit, la festa continuarà amb una sessió de DJ i bona música fins a les 3 de la matinada. Tots els espectacles del programa seran completament gratuïts, hi haurà servei de bar i sopars a la fresca. D'altra banda, el veïnat de Vallmany es prepara també per viure una jornada festiva aquest dissabte 1 d'agost, una jornada que tindrà lloc a l'ermita de Sant Miquel de Vallmany com a epicentre de les activitats. La celebració arrencarà al matí i s'allargarà fins a mitja tarda. A 10:45 hi haurà sessió d'anècdotes i records de la gent de Vallmany a càrrec d'en Daniel Rangil. A les 11, cantada a càrrec de la coral de l'Església de Tordera. A 11:45, missa oficiada per mossèn Edwin. A les 12, actuació musical i obertura del torn Terrissaire. I a 12:45, tradicional batallada, pica-pica i beure per a tothom. A més de la rifa d'un pernil, dos menús per les Ferreres i altres obsequis, tot acompanyat d'una audició de sardanes. A 14:45 hi haurà el dinar de germanor al restaurant Les Ferreres. I des d'Àgora Park també organitzen les seves festes per aquest divendres i dissabte. La festivitat arrencarà divendres a 7:45 amb jocs tradicionals, una tarda pensada perquè grans i petits comparteixin una estona de lleure plegats. La primera jornada culminarà a les 10 amb un bingo musical, una proposta dinàmica per posar a prova l'oïda reconeixent cançons i gaudir d'una nit plena de ritme. Dissabte les activitats començaran a les 11 amb una festa de l'aigua. Cap a la tarda a les 7 hi haurà futbol per a tothom. Les festes acabaran amb el sopar popular que inclou botifarrada i beguda. La vetllada també amenitzarà amb música, amb bon ambient. La venda de tiquets està encara en marxa. El local social ens en parlaven des de l'organització.
2: Volem crear un nou espai de participació, diàleg per als veïns i puguem compartir inquietuds, propostes, idees per millorar Àgora Park. Ens agradaria que aquestes dos dies fossin un inici d'una nova etapa de convivència, amistat i comunitat d'Àgora Park. Us esperem.
0: Activitats obertes a tot el públic i a tot el poble. El cartell el podeu consultar a través d'aquesta emissora o bé a l'enllaç a tordera.cat.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: La nedadora tordarenca Clàudia Ribas, que competeix al Club Natació Calella, ha conclòs la temporada signant una brillant setena posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior d'estiu. En la seva primera participació en un campionat d'àmbit estatal disputat a Sabadell des de dijous fins al passat diumenge, Ribas ha demostrat el seu gran nivell competint contra l'èlit espanyola de la seva edat. Aquest resultat suposa la culminació d'una campanya excel·lent per l'esportista de la categoria de 2010. Ribas va aconseguir el preuat bitllet per aquesta competició estatal a principis de juliol durant el Campionat de Catalunya Júnior celebrat a les piscines del Club Natació Mataró. En aquella ocasió va fregar el podi assolint la quarta posició catalana en els 200 metres braça, registrant un temps que li va permetre superar les restrictives marques de talla exigides per la Real Federació Espanyola de Natació. En aquella mateixa cita catalana, la nedadora ja va demostrar el seu gran estat de forma classificant-se per a tres finals i aconseguint també una setena plaça en els 100 metres braça i una novena posició en els 200 metres estils. La participació en aquest campionat d'Espanya superava el gran repte de la temporada per la tordarenca, però amb aquests grandíssims resultats s'ha consolidat entre les 8 millors nedadores estatals de la seva disciplina i tanca definitivament aquesta temporada 25-26.

Neutralitat. Referència. Credibilitat. Confiança. Proximitat. Rigor. Servei. Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.